0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de Bola de Dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogačar.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre.

0: acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
1: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
0: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
2: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
3: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats, i també els arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
2: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
4: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
5: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
4: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
2: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una 50ena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
6: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per maniobrar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
2: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
7: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
2: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires de

0: demanen si el motiu de no enviar les alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
1: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les des d'alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat les alertes. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
2: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
3: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
2: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
4: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
2: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la pòlio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
5: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Iolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. I això seria un miracle.
0: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
5: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
7: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran, es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 a 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
5: 3Cat Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
9: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'exrepública soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
10: No us demanem que lluiteu per nosaltres, doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
11: Putin встигне розпочати наступ.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
12: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
13: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra per ella. L'àtic ja és cosa del passat.
14: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta, és que ja no se puede hacer mucho más.
13: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
15: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
13: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5% fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
8: Trescat Info. Trescat Info.
0: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
16: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
8: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull,
17: ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
5: 3CAT Info.
17: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
5: 3CAT Info.
17: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
18: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
17: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
19: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi.
20: Gran club.
19: Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
17: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'han renovat amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbelo a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
5: 3CAT Info.
17: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Dei Pogacar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya.
5: 3CAT Info. Són dos quarts de 3.

0: Principals titulars d'aquesta hora, les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé quatre setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
6: Al Pirineu la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llíria o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
1: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
7: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
1: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'agrupació de defensa vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unir de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jard.
9: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
10: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
8: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
11: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
12: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
11: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
13: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
11: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
14: 3CAT Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
15: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
16: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
15: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijó.
17: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
15: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la pòlio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
18: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. I això seria un miracle.
0: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
19: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més a part França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
14: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
20: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
21: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
22: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils, puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
21: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CatInfo.
0: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i per això anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
23: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
23: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
0: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
2: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts, sentim-lo.
3: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
2: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
0: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
4: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
21: 3CAT Info.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
5: Hola.
24: Hola.
5: Quina música fas?
24: Un rotllo trap.
25: M'encanta, la teva veu. I tu més.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seül.
21: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb David Ubach.
26: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada, l'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
1: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
26: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
5: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
26: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de Dirac amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. A l'handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
6: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
26: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
7: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara, en les mans d'Alexander Sekulić, un equip que teniu la missió d'il·lusionar, doncs, de nou en el barcelonisme.
26: Alexander Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de Bola de Dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogacar.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha

0: Afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la verema.
1: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
2: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
1: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
3: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
4: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
3: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
1: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una 50a, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
5: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
1: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
6: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
1: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'ES Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
7: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
1: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al territori.

0: Aragonès i el Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat les alertes. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Saindeaja.
1: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
2: Hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
1: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
3: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
1: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
4: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
5: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
4: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
6: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a dos carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
4: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
7: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'ex-república soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
8: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
9: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
10: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra per ella. L'àtic ja és cosa del passat.
11: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
10: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
12: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
10: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5% fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
4: Trescat Info. Trescat Info.
0: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
13: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on als anys 80 hi havia el parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
4: Esports.
0: Amb David Ubach.
14: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
15: 3CAT Info.
14: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
15: 3CAT Info.
14: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Momín i Furtado. El ganès Abdul Momín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
16: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
14: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
17: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
14: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'han renovat amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemany, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbelo a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
15: 3CAT Info.
14: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26-22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya.
15: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars a aquesta hora. Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé quatre setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional tres detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. També explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es patesnegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de protecció civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltava, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la verema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
6: Al Pirineu la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
1: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
7: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
1: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'agrupació de defensa vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unir de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
9: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
10: Pel que s'ha collit, pel que fa quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
8: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
11: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
12: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
11: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
13: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
11: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
14: 3CAT Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posar al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
15: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
16: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
15: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
17: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
15: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
18: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així, per tant difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
19: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més a per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
14: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
20: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran, es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
21: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
22: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils, puguin veure la composició que portarà el seu servei.
0: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
21: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CatInfo.
0: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i per això anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
23: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
23: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
0: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció, Londres, Quim Olivares.
2: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts, sentim-lo.
3: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui si ho desitgen. Saben que hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
2: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
0: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
4: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
21: 3CAT Info.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
5: Hola.
24: Hola.
5: Quina música fas?
24: Un rotllo trap.
25: M'encanta la teva veu. I tu més.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seül.
21: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb David Ubach.
26: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valdé. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada. L'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
1: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
26: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
6: Em
7: sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi.
6: Gran club.
7: Sabia que el Girona és un gran club, que dona oportunitats i aposta molt pels joves, i que té molta història aquí a Espanya.
26: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés, i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de Dirav amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
8: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
26: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
9: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara, en les mans d'Alexander Sekulic, un equip que teniu la missió d'il·lusionar tots de nou en el barcelonisme.
26: Alexander Sekulic, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
21: 3CAT Info.
14: Informar. Explicar. Entendre.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de Bola de Dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogacar.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es patesnegava, ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona Ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, a banda dels problemes

0: veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abonyegats i vidres trencats i també els arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
1: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
2: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
3: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
2: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
1: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una 50ena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
4: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per maniobrar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
1: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
5: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF a cadascú a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
1: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'ES Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
6: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
1: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat l'ES Alert. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència

0: i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
1: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
2: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
1: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
3: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
1: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
4: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
5: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
4: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
6: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran, es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a dos carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
4: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
7: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'ex-república soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
8: No us demanem que lluiteu per nosaltres, doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
9: Putin, встигне розпочати наступ.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
10: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
11: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
12: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta, és que ja no se puede hacer mucho más.
11: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
13: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
11: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5% fins als 600 euros. A Girona la mitjana és de 407 euros, a Tarragona de 370 i a Lleida de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que de mitjana una habitació costi al voltant dels 425 euros.
4: Trescat Info. Trescat Info.
0: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
14: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
4: Esports.
0: Amb David Ubach.
15: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
4: Trescat Info.
15: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
16: 3CAT Info.
15: I a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
17: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
15: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
18: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar, ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club, que dona oportunitats i aposta molt pels joves, i que té molta història aquí a Espanya.
15: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'han renou amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbelo a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
16: 3CAT Info.
15: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Dei Pogacar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26-22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya.
16: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Principals titulars a aquesta hora. Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. També explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
6: Al Pirineu la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a 6:15 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
1: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
7: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
1: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Uní de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
9: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
10: Pel que s'ha collit, pel que fa quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
8: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
11: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
12: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits. Això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
11: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
13: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
11: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
14: 3CAT Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Saiteaja.
15: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
16: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
15: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
17: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
15: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la pòlio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
18: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
19: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més a per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
14: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
20: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber el retard, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
21: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils, puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
14: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i per això anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
22: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
22: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
0: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials, com TikTok, que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció, Londres, Quim Olivares.
2: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts, sentim-lo.
3: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
2: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
0: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
5: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
14: 3CAT Info.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
23: Hola.
24: Hola.
23: Quina música fas?
24: Un rotllo trap.
25: M'encanta, la teva veu. I tu més.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seül.
14: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb David Ubach.
26: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada. L'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Moomin i Furtado. El ganès Abdul Moomin, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
1: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
26: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
4: Em
6: sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
26: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de Dirac amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
7: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
26: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
9: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar tots de nou en el barcelonisme.
26: Alexander Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Trineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de Bola de Dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogacar.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltava, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes diòs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i

0: superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de Figa i de Pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
1: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
0: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'agrupació de defensa vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
2: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una 50ena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
3: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
2: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
4: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF a cadascú a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
2: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que recordem-ho van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'ES Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
5: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
2: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat les alertes. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
6: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
7: Ara, que esta repatriació en aquells casos que s'ha

0: necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
1: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijó.
2: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
1: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
3: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
4: 3CAT Info.
3: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
5: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
3: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
4: El temps.
3: Sentim la previsió de Gemma Puig.
6: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran, es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a dos carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
4: 3CAT Info.
3: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
7: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
3: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'exrepública soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
8: No us demanem que lluiteu per nosaltres, doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
9: Putin встигне розпочати наступ.
3: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
10: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
3: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
11: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
12: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta, és que ja no se puede hacer mucho más.
11: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
13: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
11: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
3: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5%, fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
14: Trescat Info. Trescat Info.
3: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
15: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
3: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
14: Esports.
3: Amb David Ubac.
16: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'EL 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
14: 3CAT Info.
16: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
14: 3CAT Info.
16: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
17: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
16: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
18: Mais confortable de jugar central.
19: Em sinto més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi.
18: Gran club.
19: Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
18: Història aquí a Espanya.
16: I encara el Girona al club podria desencallar aviat. L'han renovat amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbeloa a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
14: 3CAT Info.
16: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya.
14: 3CAT Info. Són dos quarts de 6.

0: Principals titulars d'aquesta hora, les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que espaternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de protecció civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalater.
6: Al Pirineu la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a 6:15 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
1: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
7: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
1: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'agrupació de defensa vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
9: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
10: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
8: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
11: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
12: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits. Això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
11: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
13: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
11: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
14: 3CAT Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Saindeaja.
15: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
16: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
15: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
17: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
15: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
18: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Parla vostè que, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
19: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més a per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
14: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
20: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
21: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
22: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
21: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CatInfo.
0: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i per això anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
23: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
23: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
0: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció, Londres, Quim Olivares.
2: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts. Sentim-lo.
3: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
2: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
0: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
4: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
21: 3CAT Info.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
5: Hola.
24: Hola.
5: Quina música fas?
24: Un rotllo trap.
25: M'encanta. La teva veu. I tu més.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar el desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seül.
21: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb David Ubach.
26: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada. L'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
5: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
26: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
6: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
26: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona. Ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de Dirac amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
7: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
26: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
8: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara, en les mans d'Alexander Sekulic, un equip que teniu la missió d'il·lusionar tots de nou en el barcelonisme.
26: Alexander Sekulic, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
1: 3CAT Info.
9: Informar. Explicar. Entendre.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de Bola de Dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogačar.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona Ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres, a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats, i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec,

0: 50% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'agrupació de defensa vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
1: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una cinquantena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
2: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
1: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
3: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
1: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar les alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
4: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
1: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat les alertes. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
6: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
5: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
7: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
5: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per sentir

0: centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
1: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
2: 3CAT Info.
1: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Iolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
3: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
1: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
2: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
2: 3CAT Info.
1: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
5: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
1: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'ex-república soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
6: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
7: Putin встигне розпочати наступ.
1: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
8: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
1: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
9: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
10: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta, és que ja no se puede hacer mucho más.
9: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
11: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
9: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
1: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5% fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona de 370 i a Lleida de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que de mitjana una habitació costi al voltant dels 425 euros.
2: Trescat Info. Trescat Info.
1: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat París, Isabel Galí.
12: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on als anys 80 hi havia el parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
1: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
2: Esports.
1: Amb David Ubach.
13: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
2: 3CAT Info.
13: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
2: 3CAT Info.
13: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
14: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
13: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
15: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi.
16: Gran club.
15: Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
13: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbelo a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
2: 3CAT Info.
13: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya.
2: 3CAT Info. Són dos quarts de set.

0: Principals titulars d'aquesta hora, les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. També explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de protecció civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltava, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
6: Al Pirineu la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a 6:15 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
1: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
7: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
1: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'agrupació de defensa vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unir de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
9: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
10: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos, enguany no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
8: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5,35 € per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
11: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
12: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
11: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
13: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
11: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
14: 3CAT Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posar al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
15: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
16: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
15: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
17: ¿Quién manda aquí? el presidente del gobierno, ¿cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
15: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
18: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
19: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més a per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
14: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
20: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran, es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
21: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils, puguin veure la composició que portarà el seu servei.
0: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
14: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i per això anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
22: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
22: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
0: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
2: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts, sentim-lo.
3: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui si ho desitgen. Saben que hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
2: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
0: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
5: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
14: 3CAT Info.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
23: Hola.
24: Hola.
23: Quina música fas?
24: Un rotllo trap.
25: M'encanta, la teva veu. I tu més.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seül.
14: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb David Ubach.
26: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada. L'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
1: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
26: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
4: Em
6: sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi.
4: Gran club.
6: Sabia que el Girona és un gran club, que dona oportunitats i aposta molt pels joves, i que té molta història aquí a Espanya.
26: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zhiganov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés, i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de Dirac amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. A l'handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hockey Herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
7: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
26: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
8: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara, en les mans d'Alexander Sekulic, un equip que teniu la missió d'il·lusionar, doncs, de nou en el barcelonisme.
26: Alexander Sekulic, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. És dimarts i avui ens llevem amb 17 graus a Solsona, 18 a Balaguer, 24 graus a Mataró. I avui sembla que tindrem una mica més de calma després que ahir vam tornar a tenir una pluja molt, molt intensa, especialment a les comarques de Tarragona. Això és de la mateixa ciutat de Tarragona, que va ser la que es va emportar doncs, una part bastant complicada d'un temporal amb fortes ratxes de vent, pedregades, centenars d'arbres caiguts. La bona notícia és que no consta que ningú no hagi pres mal en aquestes últimes hores, en aquestes pluges. I l'altra bona notícia d'aquest matí és que totes les línies de rodalies que estaven tallades des d'aquest dilluns al vespre a causa del temporal han recuperat la circulació, segons ha informat Adif, l'administrador de les vies. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Déu-n'hi-do, la que va caure ahir, ja ho avisaves tu.
1: Sí, 77 litres a Tarragona, 89 a Vinyols i els Arcs. Aquesta zona de la Costa Daurada va ser la que va tenir les tempestes més intenses, però també acompanyades de vent i de situació doncs, complexa a causa de la pedra, que en molts casos va ser força gran. També va haver-hi tota una altra banda de tempestes que van passar per l'Alt Pirineu, que ja ho deien, 39 litres al Cadí Nord, 41 a Viella, 31 a Tremp, pluges doncs, intenses, que són aquesta energia que tenim en l'atmosfera, que avui, ja ho deies tu molt bé, es calma una miqueta.
0: Sí,
1: avui serà un dia, sí, de més sol. Un dia de sol, potser el matí entrenyinar per núvols alts. Un altre cop un dia una miqueta més calorós. La màxima avui arribarà fins a 34-35 a les comarques de Girona, a la Catalunya central. Pujarà fins als 33-34 potser a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, és a dir, no farà tanta calor a Ponent. I demà torna, però, un altre cop les ruixats, les tronades, però no seran ni de bon tros tan importants com els d'ahir.
0: I demà, això serà avui, tranquil·litat,
1: demà.
0: I demà
1: avui
0: torna a ploure, vaja.
1: Rujats, però poca cosa.
0: Gràcies, Tomàs, fins ara.
1: Fins ara.
0: Com dèiem, Tarragona, ara ho deia el Tomàs Molina, va ser la que es va emportar una part doncs, bastant intensa d'aquest temporal, que va deixar, és veritat, algunes persones ferides, però cap de gravetat.
2: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Això és el que ens deia a última hora Imma Soler, de Protecció Civil, la subdirectora de Protecció Civil. Avui tornarem a parlar d'aquí una horeta una mica més per saber exactament una mica d'actualització d'aquest balanç. Insistim que sí que consten algunes persones ferides, però cap d'elles de gravetat. I la novetat de les últimes hores és que totes les línies de rodalies que estaven tallades des d'ahir han recuperat la seva circulació, diguem-ne, habitual. Estem parlant de la R14, la RT1 entre Reus i Tarragona, la R16 entre Cambrils i Tarragona. En fi, tot això en principi avui funciona com un dia normal. El temporal també va passar per la Cerdanya i les Terres de Lleida, ens ho deia el Tomàs Molina, on les pedregades van afectar part de la collita, i aquest serà un altre capítol que haurem d'estar atents en els pròxims dies, perquè evidentment estem en una època especialment fràgil per les collites i per l'agricultura, perquè algunes d'elles ja s'han vist prou reduïdes per la calor. Després tenim la crisi de preus, que no ha marxat, al contrari, i si més a més hi afegeixes les pedregades, doncs el panorama pot ser molt, molt complicat. Seguirem aquí al Matí de Catalunya Ràdio. El que passa és que la pluja no ha sigut l'únic fenomen de les últimes hores. Això que sentiu és un tornado. Un tornado prop de Carcassona, al sud de França, ben a prop de la frontera amb Catalunya. Va deixar almenys 41 persones ferides, algunes d'elles fins i tot van ser hospitalitzades, i de fet molts veïns admeten que això els va agafar per sorpresa.
3: Je pensais qu'il y avait un gros camion qui arrivait sur ma maison, et en fait c'était une tornade. Mon fils était j'étais avec mon fils à l'appareil.
0: És un vent, un episodi de tornado que va arrencar teulades, va provocar danys en 300 cases, va obligar a tallar desenes de carreteres, insistim, una quarantena de persones ferides. En fi, avui és el dia en què comencem parlant del temps i d'aquestes pluges, tot i que avui serà un dia raonablement tranquil, ens deia ara mateix el Tomàs Molina. Temps a banda, avui és el primer dia del govern de Salvador Illa després de les vacances, es celebra el primer Consell Executiu, la reunió setmanal del govern, amb diverses carpetes importants sobre la taula. taula. Una és el nou model de finançament i l'altra és el conflicte amb educació. Recordem que falten menys de 15 dies per començar el curs escolar i la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ens deia molt clarament ahir, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, que aquesta vaga prevista pel primer dia de curs és pràcticament impossible de desconvocar.
4: Estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix doncs mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació.
0: És el que deia Yolanda Segura, demanava aquesta negociació, que segons diu fa més d'un mes que no es produeix, però una negociació ja no de cara a evitar el primer dia de vaga, que ho veu molt complicat, sinó de cara a evitar les vagues que puguin arribar en el que queda de curs escolar. A Madrid també es va prenent i també es va reactivant el curs polític. Avui hi ha, d'una banda, Consell de Ministres, es reuneix també el Consell de Seguretat Nacional 28 dies després de Ceuta. Es reuneix per parlar de Ceuta 28 dies després de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc i avui també el Consell de Ministres aprovarà un comandament únic per la crisi migratòria, com dèiem, pràcticament un mes després.
5: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis que esperamos que dé resultados lo antes posible.
0: És el ministre Carlos Cuerpo, que ahir va ser l'últim membre del govern espanyol en visitar Ceuta i va defensar la gestió del govern espanyol. Aquest comandament únic estarà coordinat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El Partit Popular continua acusant a Pedro Sánchez de fer vacances i d'ignorar pràcticament aquesta crisi de Ceuta, però si parlem del Partit Popular, l'altra carpeta que té la formació d'Alberto Núñez Feijóo es diu Isabel Díaz Ayuso.
6: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
0: Chao pescado. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, així volia girar full sobre la polèmica que arrossega d'aquest estiu amb la compra del famós àtic de 6 milions d'euros pagats amb diners públics. Hem de destacar que diuen això, o li preguntaven això a Isabel Díaz Ayuso després que Alberto Núñez Feijóo admetés que calen moltes més explicacions, perquè aquest àtic que es va comprar, en teoria, era per treballar-hi, però no tenia llicència per treballar-hi, tenia llicència de pis, diguem-ne, per viure-hi. I aquí és on el líder del Partit Popular va dir calen més explicacions. Se li va preguntar a la presidenta i la seva resposta és aquesta. Ciao, pescau. Aquí no hi ha res a parlar, aquesta història s'ha acabat. En fi, avui també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem de l'actuació de la policia nacional retirant estelades al partit Elx-Barça de diumenge. Són aquestes imatges difoses a les xarxes socials on es veu com la policia requisa estelades i carrega contra un aficionat blaugrana fora de l'estadi. Així es veu en un vídeo on, per cert, si ho heu sentit, hi ha gent que crida dale, dale, dale, dale, amb uns agents de la Policia Nacional que agafen un nano, el treuen del seu grup, l'estomaquen amb les porres, el redueixen a terra i el continuen estomacant. Dale, dale. El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força i no proporcionat de la força i no descarta prendre accions legals. Avui en parlarem aquí a l'Àgora, també del Matí de Catalunya.

etapa quan faltaven 16 quilòmetres per la línia de meta a Font-Romeu. Va ser el líder de la competició, Pogacar, qui va aturar la cursa fins i tot abans que ho fessin els jutges. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem de totes aquestes qüestions, també parlarem d'Eurovisió.

0: Perquè els Països Baixos finalment no participaran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve, sí, hi participa Israel. L'any passat, recordem que ja van baixar del carro del concurs i no havien participat, perquè Israel sí que ho feia, Espanya, Irlanda, Islàndia, Eslovènia i també els Països Baixos, com dèiem ara mateix. Així hem arribat a les 7 i 10 minuts. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Digue-m'ho bé, 7 i 10 minuts. Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta i mitja aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Marc Font Ribas i Míriam de Sant Germain.

0: 4 minuts falten per arribar a un quart de 8. Marta Viana, Sílvia Solanes, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia, ben tornada.
2: Gràcies.
0: Com ho portes, això?
2: Bé, de moment bé. Encara dura.
0: Vinga, principals titulars del matí d'aquest dimarts i torna.
3: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent van resseguir ahir bona part del país sense deixar ferits de gravetat. En parlava a 3 Catinfo la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
5: Els principals estralls van ser el Tarragonès, a la mateixa ciutat de Tarragona, on el temporal va deixar en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions.
0: Anem a Tarragona, doncs, Ricard Buigas.
6: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros va durar aproximadament uns 10 minuts. Va ser un fenomen extraordinari, acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. La majoria d'incidències van estar relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
7: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
6: A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: També va ploure amb força a l'Alt Urgell o a la Cerdanya. Pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé alguns cotxes.
0: Anem a Puigcerdà ara, Joaquim Albalater.
9: Al Pirineu la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abonyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts al damunt de vies secundàries. Des de Puigcerdà, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I a la Plana de Lleida es treballa ara per avaluar els danys provocats per les fortes pedregades d'ahir a la tarda, sobretot a la comarca del Segrià. Preocupa l'afectació que hagin pogut tenir alguns cultius de fruita, com per exemple la poma.
0: Lleida, Júlia Albacar.
10: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la maçana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president de Saja Catalunya.
11: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
10: És la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: És alert.
5: L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos al mòbil per advertir els darrers aiguats.
8: Junts per Catalunya va registrar ahir una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va utilitzar aquest sistema d'avisos dissabte per les pluges al Baix Penedès i al Tarragonès, que van provocar 11 ferits i diverses inundacions. Sentim la diputada de Junts, responsable d'infraestructures, Montse Ortiz.
12: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre.

0: vindre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les SES Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
1: Els comuns socis d'investidura d'Illa han anunciat que registraran preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp.
2: També el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat ahir les alertes.
3: Una seixantena de vols
4: cancel·lats ahir a l'aeroport del Prat per les pluges. Són dades del portal flightradar24.com que mostren que el 5% dels avions programats ahir no van poder completar el trajecte previst.
1: També es van haver d'endarrerir molts vols programats. Els retards de la tarda van superar l'hora d'espera i el del Prat va arribar a ser en alguns moments l'aeroport del món amb més alteracions notificades.
3: I a més, un tornado.
2: És un tornado prop de Carcassona que va deixar almenys 41 ferits. El fenomen situat a la localitat de Pomàs també va causar danys en 300 habitatges.
4: Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat durant tota la nit sobre el terreny per assegurar els edificis que van quedar malmesos. El tornado va agafar molts veïns per sorpresa.
5: Era un tornado. Estava parlant amb el meu fill per telèfon. Un sostre que va caure, uns armaris que van caure a sobre i tot. I llavors vaig intentar refugiar-me com vaig poder i després vaig sentir aquest soroll fort i tot. I després ja està.
3: Primer consell executiu.
1: Avui, després de vacances, Salvador Illa encara la segona meitat del mandat amb el conflicte a educació i el nou model de finançament com a reptes principals.
3: Àlex Giral Robert.
6: L'executiu torna de l'aturada estival amb bona part de les mirades posades en les protestes dels docents. La crisi al sector continua oberta amb una vaga convocada per al primer dia d'escola. Illa es va comprometre a resoldre la situació a curt termini en el balanç dels seus 2 anys a la Generalitat.
7: Ho resoldrem i no passaran massa temps.
6: Sobre la taula, el govern també té la carpeta del nou sistema de finançament. La Moncloa s'ha de reunir la setmana que ve amb les comunitats que rebutgen àmpliament la proposta. Qüestions de fons, però també d'actualitat. Malgrat que Illa no ha de trepitjar el Parlament fins a finals de setembre, l'oposició ja li reclama explicacions per l'absència d'avisos als mòbils durant els últims aiguats. L'executiu acabarà de preparar l'arrencada d'un curs que com a mínim viurà unes eleccions municipals amb unes colònies aquest cap de setmana a Os de Balaguer. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Que se segui a negociar.
2: És el que reclama el sindicat USTEC al Departament d'Educació si vol evitar les vagues previstes quan comenci el curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, dona per fet que es mantindrà la vaga convocada per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho deia ahir aquí, al matí de Catalunya Ràdio.
8: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. I això seria un miracle.
3: I més qüestions, gir estratègic.
4: El govern espanyol ha assumit el control de la crisi a Ceuta quasi un mes després de l'entrada massiva d'immigrants.
1: El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial amb la intenció d'agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a Ceuta com més aviat millor.
3: Anem ara a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
9: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar una crisi que dura 26 dies i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal, sempre en coordinació amb Ceuta.
10: Ara que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, sea por lo tanto un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
9: Paraules del vicepresident Carlos Cuerpo ahir després de reunir-se amb el president de Ceuta del PP, tant ell com Feijóo, fa dies que demanen un comandament únic.
11: ¿Quién manda aquí? El presidente del gobierno, aquí no manda nadie.
9: Cuerpo respon que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè cal coordinar més administracions. Des de Madrid, Daniel Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: 45.000 vacunes.
2: Són les que rebrà Ceuta amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats.
3: Cèlia Forment.
12: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la pòlio. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris. Els especialistes també recorden que cal analitzar cada cas individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cadascú. Cèlia Formentbori, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Ciao, Pascal.
4: Isabel Díaz Ayuso s'ha negat un altre cop a donar explicacions, unes explicacions que ja li demana fins i tot el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, sobre la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics.
1: Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha volgut girar full d'aquesta manera.
13: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
2: Des de la direcció del PP qualifiquen les explicacions d'Ayuso de raonables, tot i que segueixen una incògnita per què es van destinar 6 milions d'euros públics a un àtic de més de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir-hi oficines. La Moncloa li demana la dimissió.
3: Aldarulls.
4: A Sitges continuen de festa major, tot i els greus aldarulls de la matinada de diumenge dilluns, quan uns 200 joves van cremar mobiliari urbà i es van enfrontar amb la policia amb el llançament de pedres i ampolles de vidre.
3: Txell Garriga.
14: Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la matinada, un cop havia acabat el concert de festa major, i van obligar a tancar alguns locals d'oci nocturn i també endarrerir la cercavila matinal. Per motius que encara es desconeixen, gairebé 200 joves van començar una baralla campal al passeig de la Ribera, que va acabar amb enfrontaments contra la policia i també amb la crema de mobiliari urbà, com lavabos o contenidors. De moment, no consten detinguts, tot i que els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha condemnat ja aquests fets i també ha assegurat que no aturaran la celebració de la festa major de Sant Bartomeu, que s'ha d'allargar fins dimecres. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: A la presó.
1: Tres detinguts per haver robat cable de cobre de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà.
2: El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector oest de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat.
3: Maria Rovira.
15: L'Ajuntament calcula que tindrà l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment, encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-lo costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I a les 7:21 minuts, més ajuda militar.
4: El Regne Unit facilitarà a Ucraïna tecnologia britànica per fabricar míssils de llarg abast. El primer ministre, Andy Barna, m'ho va comunicar ahir aquí el president Zelensky.
3: Ignasi Abad.
16: Barna vol transmetre que el suport de Londres a Kiev no canvia amb el relleu a Downing Street en el seu primer viatge oficial a l'estranger, just el dia que Ucraïna commemorava el 35è aniversari de la seva independència. El primer ministre britànic ha garantit el ple suport al país en guerra.
17: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
16: La coalició de voluntaris, integrada majoritàriament per països europeus que donen suport a Ucraïna, s'ha compromès també a reforçar urgentment la defensa antiaèria ucraïnesa. Zelensky diu que li calen 300 míssils Patriot. Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Fora de la llista.
1: Donald Trump retira Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme. Feia 47 anys que Síria apareixia en aquestes llistes.
2: A la decisió de Trump és un nou pas en l'apropament entre Washington i el govern sirià i arriba després de l'aixecament progressiu de les sancions econòmiques.
4: Segons els Estats Units, la mesura reconeix els compromisos de Damasc per desvincular-se del terrorisme internacional. Síria espera ara recuperar l'accés al sistema financer mundial i atraure inversions per a la reconstrucció del país.
3: Ofegament econòmic.
1: Els Estats Units posen en marxa l'ofensiva per ofegar econòmicament l'Iran. El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha anunciat sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
18: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
2: Una guerra econòmica per aconseguir els objectius que Washington no ha aconseguit amb les accions militars i que passen per la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran accepti que no pot tenir armes nuclears. Tot i això, el règim islamista no s'arronsa i assegura que els Estats Units patiran una nova desfeta.
3: Planta cara.
4: El Canadà a Donald Trump que l'amenaça amb una nova escalada en la guerra d'aranzels. Les negociacions sobre un acord comercial entre tots dos països es van trencar divendres i Trump va anunciar que a partir de l'1 de setembre imposaria aranzels del 50% als vehicles i a l'acer provinents del Canadà.
1: La resposta del primer ministre canadenc Mark Carney ha sigut acceptar el pols i anunciar que també imposarà aranzels als productes dels Estats Units. Tot i això, Carney confia encara arribar a un acord.
3: I no hi assistiran.
2: Als Països Baixos, el concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel.
4: Dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment en la darrera edició, és el primer que es posiciona de cara a la del 2027.
3: 7 i 24 minuts, anem als esports. Robert Prat, molt bon dia.
19: Bon dia.
3: El Barça ja prepara el partit contra l'Atlètic de Club, contra l'Atlètic Club, perdó, aquest dijous, amb el dubte de Gavi i Rodri a punt per debutar.
19: Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió. El jugador només té una forta contusió al genoll, que li ha causat inflamació. Tornarà als entrenaments quan no hi hagi cap risc. Qui sí que està a punt per jugar és Rodri, que per primer cop es va entrenar amb els seus companys després d'haver completat una setmana d'entrenaments al marge del grup. Podria tenir uns minuts davant l'Atlètic Club.
3: Queixa formal del Barça, ho dèiem abans, per l'actuació de la Policia Nacional contra els aficionats blaugrana desplaçats a Elx.
19: El club considera desproporcionat aquest ús de força, no descarta emprendre accions legals, el club demana explicacions per haver requisat estelades, mentre els aficionats de l'Elx ja esperonaven la policia. El president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al govern espanyol la indignació per aquesta actuació i demana explicacions per vulnerar els drets fonamentals. I mentrestant, no es desencalla la posició de l'Atlètic de Madrid amb Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid es manté ferm, no cedeix, tot i que l'afició matalassera ha iniciat un pols contra el jugador. L'exjugador del Madrid, Santi Cañizares, ha afegit més polèmica, en aquest cas, en la seva intervenció als micròfons de la COPE.
20: Lo que han gritado, que creo que lo sancionarán, salvo que me corrija Javi, es P Barça, P Cataluña, cuando ha calentado Julián también, ¿eh? Aparte de...
21: Bueno, eso no es mala idea, dentro de lo que cabe para el aficionado atlético, echarle la culpa al Barça.
22: Bueno, no buena idea nunca, ¿no?
21: Pero bueno, bien, no es educado. Pero, que decir, para la parroquia atlética, mejor...
19: L'Espanyol confia aconseguir la cessió del jugador del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, amb una opció de compra obligatòria a finals de temporada, 8 milions d'euros. Un altre jugador del Girona, Sigankov, té una oferta de l'Ajax de Mitchell, podria deixar el club gironí les pròximes hores. I avui presenten Xavi, nou seleccionador de futbol dels Països Baixos.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
24: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
25: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
26: El 2 d'abril del 2004.
25: I el número de la sort, el...
26: 9.
25: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
27: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba... Hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: queden un parell de minuts per arribar a 7:45. Recordeu la notícia amb la qual hem començat, eh? La circulació de trens s'ha restablert, eh? Ahir va estar seriosament afectada per les tempestes, molt especialment al sud del país, a les línies que arriben al sud de Catalunya, però en principi des de DIF ens diuen que tot això s'ha recuperat i que, per tant, avui el servei ja és el d'un dia habitual. Hi ha 2 minuts per arribar a 7:45, com dèiem, i arribarem a 7:45 amb un dels protagonistes del curs, ara que reprèn el curs polític, el curs escolar i tot, doncs un dels protagonistes del curs anterior, amb el Jovany i companyia.
1: Hem de senzillament no mirar cap a un altre costat i implicar-nos.
2: 16.000 persones van anar ahir al concert pro-Palestina al Palau Sant Jordi, un concert que ha comptat amb la participació d'una vintena d'artistes, entre ells Lluís Llach i Rosalia, que hi va participar per sorpresa.
3: Jo hi vaig anar.
2: Home, vostè és el capità Josep Lluís Barro, no?
3: Lluís Barro.
2: Com està?
3: Hola.
2: No havia vingut mai en directe.
3: No. El que passa que...
4: Encantat de conèixer-ho.
3: Jo no.
2: Vostè és el que va anar amb la flotilla, no? Un dels capitans que portava la flotilla...
3: Darrere la Marta Viana.
2: Sí.
3: Molt bé. Com que ahir a la nit vaig al concert aquest, he dormit aquí fora, al portal de l'Ametller, i ara quan he vist el Ricard...
2: Ha dormit aquí fora?
3: Sí. Em feia mandra anar fins al barco.
2: Ah, que dormeu.
3: Perquè després del concert vaig venir cap aquí dalt, al Rincón de Gladys,
2: sí,
3: que hi ha el local.
2: Sí, no cal que especifiqui.
3: És un prostíbul.
2: Bueno, ja ens ho havíem entès.
3: I quan vinc a Barcelona sempre vaig a veure la Gladys... I aprofito per dutxar-me.
2: El concert per a Palestina, vostè hi va anar...
3: Perquè em van convidar. Com que vaig posar el barco de la flotilla, em van enviar una entrada.
2: Molt bé, i què li va semblar?
3: Bueno, només vaig conèixer el Llach. I tampoc no m'acaba de fer el pes, perquè tots els altres no sé ni qui era ningú.
2: Home, hi havia la Rosalia, per exemple.
3: Molt maca. Però no sé, a mi m'agradava la Marujita Díaz, la Sara Montiel, la Chelito. Esmeralda, la Paquita Escribano.
2: No sé de qui parla, però...
3: Sí que hi havia una nana que sí que va cantar molt bé, amb un vestit rosa.
2: Sí, la Batguiel.
3: Aquesta va fer bé. La lletra no veia molt la relació amb Palestina.
0: Amb això arribem a 7:45.

0: Avui el dia comença bastant més estable pel que fa al temps, després que el camp de Tarragona s'hagi emportat la pitjor part del temporal de pluja, pedregada, ratxes de vent, que ahir va deixar desperfectes i una vintena de persones ferides, per sort, ni una de gravetat.
1: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: És el que deia la sotsdirectora de Protecció Civil, i m'assolent declaracions d'aquesta casa, i tornarem a parlar d'aquí una hora per conèixer l'últim balanç d'aquest temporal i també per preguntar-li per la polèmica de per què no es va enviar un missatge als mòbils per alertar de la intensitat de les tempestes. Això va camí de ser tema polític, perquè ahir, per exemple, Junts va registrar una bateria de preguntes parlamentàries en aquest sentit.
2: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre, i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les des d'alert una vegada més, perquè davant d'una situació de risc, protegir, informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: És el que deia Montsortir, diputada de Junts. Els comuns també preguntaran per la manca d'avisos ahir al Tarragonès i al Baix Camp. Tot això el dia que el govern de Salvador Illa celebra el seu primer Consell Executiu després de les vacances d'estiu. També hi ha Consell de Ministres amb la crisi de Ceuta com a gran tema de la represa del curs, i un important gir perquè el govern de Pedro Sánchez assumeix la gestió de la crisi quan ha passat pràcticament un mes de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma, i avui mateix aprovarà la creació d'un comandament únic amb el ministre de política territorial al capdavant.
3: Ara que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
0: Ho anunciava el ministre Carlos Cuerpo des de Ceuta. També s'ha convocat per avui el Consell de Seguretat Nacional, que reuneix, com el seu nom indica, els principals responsables de la seguretat de l'Estat, i també bastants dies després que alguns partits, com el mateix Partit Popular, li reclamessin a Pedro Sánchez que el convoqués. Tot això mentre, parlant del PP, Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar, com pot, la polèmica de l'àtic.
4: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
0: És la que responia la presidenta de la Comunitat de Madrid al líder del seu propi partit, que va dir que calien més explicacions de per què aquest àtic que va comprar la comunitat no s'hi podia treballar, tot i que el govern insisteix que era per treballar-hi, per fer-hi oficines. En fi, i en els esports, Robert Prat.
5: Rodri s'entrena per primer cop amb els seus companys del Barça, podria debutar dijous contra l'Atlètic Club, Gavi només té un fort cop al genoll, Brian Zaragoza a punt de tancar la seva sessió per l'Espanyol, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, demana explicacions al govern per l'actuació desproporcionada de la policia contra aficionats del Barça al partit contra l'Elx. El club es posa a disposició dels seguidors afectats.
0: Gràcies, Robert. Anem a fer un cop d'ull al temps, el que dèiem, eh? Avui, en principi, hauríem de tenir un dia bastant més tranquil, Tomàs Molina.
6: Avui serà un dia més tranquil després de les tempestes d'ahir. Aquest matí hi haurà molts bancs de boira, boirines, allà on va haver-hi precipitacions. A primeres hores hi haurà un cel entrenyinat per núvols alts, però a mig matí ja s'acabarà imposant el sol. Les mínimes han estat més baixes, al matí per tant serà una miqueta més fresquet, però després de migdia la temperatura pujarà i tornaran a recuperar-se valors per sobre dels 30 graus, les més altes 34-35 en punts de les comarques gironines i també cap a les comarques de la Catalunya central. Serà un dia, doncs, en conjunt assolellat i calorós, avui a partir de mig matí. Demà torna una mica la inestabilitat. Demà serà un dia una miqueta insegur, amb nuvolades, amb ruixats, que al matí ja aniran apareixent i desapareixent de diversos indrets del país. Seran en conjunt pluges de caràcter feble, com a molt moderades, i la temperatura es mantindrà sense canvis, però amb una certa tendència a pujar. El dia més calorós d'aquesta setmana serà dijous.
0: Gràcies, Tomàs Molina. La mobilitat a aquesta hora, actualitzem-nos. Sílvia Andrés, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia. Després de les fortes tempestes d'ahir a terres tarragonines, les línies de rodalies que passen per la zona van recuperant la circulació habitual. Tot i això, destacar que entre Torredembarra i Tarragona es circula per via única. També hi ha retards a la línia R2 Nord i a la línia R11. Hi ha una incidència a les instal·lacions entre Riells Breda i Massanet Massanes, de la capital catalana, metro i autobusos alhora.
0: Cop d'ull també a les carreteres. Mariluz García, què ens expliques? Bon dia.
8: Bon dia, doncs que encara molt tranquil·les. La circulació força fluida, només cal vigilar l'autovia A2 a l'altura d'Esparreguera en direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril, i a l'autovia A7 a l'altura de Vilaseca en sentit a sud i a tallada la sortida cap a Port Aventura per les inundacions d'ahir.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
8: Fins ara.
0: començar avui al matí de Catalunya Ràdio. Vicent Sánchez, Anna Grau, Marc Font Ribas i Míriam de Sant Germain, d'aquí una horeta, però de moment mirem els diaris, va. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Pol Foradada, Marc Jurada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui amb la crisi migratòria de Ceuta i la pluja de Tarragona a totes les portades.
10: L'executiu espanyol crea l'autoritat única per a Ceuta un mes després de l'assalt, titula La Vanguardia.
11: El govern espanyol recorre al CNI per agilitzar repatriacions a Ceuta. Llegim el periòdico.
10: Editorial de l'Ara, sota el títol La crisi de Ceuta i el dinosaure, on es fan paral·lelismes amb el cèlebre conte d'Augusto Monterroso, amb Pedro Sánchez, que s'aixeca cada dia amb l'esperança que s'hagi resolt com per art de màgia.
11: A la mateixa línia va la tribuna del periòdico que es titula La cadira buida, on es lamenta la mala gestió del president espanyol.
10: I com deien també, espai per a les pluges, una gran foto d'un cotxe surant sota un pont coincideix ocupant mitja pàgina tant a l'Ara com al periòdico.
11: El temporal castiga Tarragona, titula el primer, Tarragona sota la pluja i la calamarsa, llegim el segon.
10: Una foto que, per cert, també veiem a les pàgines interiors del Punt Avui.
11: Més enllà de Ceuta i Tarragona, un parell de noms propis més a la premsa d'avui, el primer, el d'Ulrich Sigmund.
10: L'ultra que aspira a la majoria absoluta a Saxònia-Anhalt. Hi ha eleccions el 6 de setembre.
11: I el segon, el d'Andy Burnham, el premier britànic que ha ignorat les amenaces de Putin i ha viatjat a Kiev, diu l'Ara.
10: Un Burnham que ajudarà a Ucraïna a fabricar míssils de llarg abast i afegeix La Vanguardia.
11: I per acabar, indignació per l'agressió policial a un menor a Elx.
10: L'independentisme condemna el tracte a un jove aficionat al Barça.
0: Això és el que tenim a les portades i també a les opinions. Mirem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Creus, molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Les millors piscines donades són les de Madrid.
12: A la capital de l'Estat s'està construint la que serà la piscina donades més gran d'Europa, a prop de l'estadi de l'Atlètic de Madrid. 23.000 metres quadrats i 30.000 metres cúbics d'aigua potable. El projecte té en contra l'oposició municipal, que el qualifica de megalòman, i els veïns i els ecologistes, ja que el consum d'aigua total del complex pujaria fins als 42.000 metres cúbics i els mesos d'estiu l'evaporació diària podria arribar als 184.000 litres. Curiosament, el projecte ha rebut gairebé 16 milions d'euros de fons públics procedents de la Unió Europea i en teoria estan destinats al turisme sostenible. Les obres ja han començat, tot i que el pla urbanístic és als tribunals i es preveu que s'acabin l'any que ve, ho explica El País.
0: Una sabata sense sola?
12: Sí, l'actriu Margaret Qualley ha aparegut en una estrena a Londres amb unes sandàlies sense sola de la casa Chanel. Aquestes sandàlies consisteixen en una petita peça que envolta el taló i se subjecta al turmell amb dues tires fines i res més. Tota la resta de la planta del peu, els dits, queda tot nu, trepitjant terra, amb la qual cosa doncs sembla que realment vagi descalça. Evidentment, les sandàlies batejades com a Barefoot Heel Cap, protector de taló per a calçat minimalista, han generat polèmica i burles. La burla serà el preu, segurament, tot i que Chanel encara no ha aclarit si les comercialitzarà i no ha establert un preu. Es calcula als experts en moda que podria estar entre els 1.300 i els 2.600 euros. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I veïns organitzen les festes del poble i en deixen fora l'alcalde.
12: Sí, els veïns de Villarejo de Salvanés, el municipi aquest de la Comunitat de Madrid, es van enfadar molt quan l'alcalde va anunciar que ajornava sine die les festes perquè l'Ajuntament no té ni interventor ni tresorer. Aleshores, van decidir organitzar-se ells mateixos, van recollir diners i han preparat un modest programa alternatiu que inclou una manifestació justament contra l'alcalde i una xiulada davant l'Ajuntament i un veto explícit. Ajuntament no, als cartells de les festes on s'anuncien les activitats. Ho llegim a l'ABC.
0: Adults que parlen com nens petits, això és una tendència, i no només és una tendència, sinó que té un nom.
12: Sí, com totes. El fenomen es coneix en Corea com a aegyo. Imita tons infantils per guanyar-se l'afecte o l'atenció d'altres persones. El fan servir els ídols de K-pop i personatges de sèries de televisió del país. Equival al concepte occidental de baby talk i segur que se'ns acudirien altres noms menys políticament correctes per definir-lo. Un estudi publicat a The Journal of the Acoustical Society of America, que hi ha societats per tot, ha descobert els mecanismes acústics que utilitzen els adults quan modifiquen la seva veu per sonar més tendres i infantils, acompanyada amb una actitud i expressions tímides. Ho recull el diari Segre.
0: I a aquesta hora també reexpliquem i expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
13: Comencem a Le Monde, que explica en detall el nou parc de bola de drac que Emmanuel Macron vol construir a París. De fet, no és un, sinó tres parcs d'atraccions. L'Aràbia Saudita té previst invertir-hi 6.000 milions d'euros i es crearien així 22.000 llocs de treball. Sembla que la idea va sortir d'una conversa entre Macron i el príncep hereu d'Aràbia Saudita el desembre del 2024 a Riad, quan van descobrir la seva passió compartida pel manga i en particular per Bola de Drac. També a la premsa francesa, a Le Monde, llegim que els estudiants hauran de respondre un qüestionari sobre violència sexual. A França, segons explica el mateix diari, un de cada 10 nens és víctima d'algun tipus de violència i aquesta mesura arriba després que el 2025 es van fer públics diversos casos d'agressió sexual en programes i activitats extraescolars i els responsables doncs, van ser suspesos de la seva feina. Acabem a la premsa britànica de Telegraph. Fa una anàlisi després de la visita d'ahir del primer ministre britànic amb el president ucraïnès aquí i es pregunta si és el principi del final de Zelensky, ara que ha de fer front a la seva pitjor crisi democràtica.
9: Pel que fa a la premsa econòmica, les principals capçaleres es fan ressò de l'amenaça de Donald Trump de començar una guerra arancerària contra el Canadà. A més, Expansión recull la decisió de la plantilla d'Airbus Espanya de començar avui una vaga indefinida. Els treballadors van rebutjar l'última oferta de l'empresa i continuen reclamant millores salarials i la recuperació del teletreball. L'economista analitza el que anomenen boom econòmic del Marroc, que creix a un ritme proper al 5% anual. El diari destaca que bona part d'aquest creixement està motivat per les remeses de diners que els marroquins que viuen a l'estranger envien al país i que ja superen els ingressos que generen el turisme o els fosfats. Són més de 3.700 milions d'euros i, segons remarquen, la gran majoria arriben des d'Espanya. Finalment, Cinco Días destaca en portada que Antonio Garamendi tornarà a ser escollit president de la patronal COE, un cop el termini per presentar candidatures a les eleccions que se celebraran a l'octubre es va tancar. Només Garamendi s'hi ha presentat. Serà el tercer mandat consecutiu del dirigent basc que va arribar al càrrec el 2014 en substitució de Joan Rosell.
0: D'aquí a 3 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Anem als esports.
5: Crit d'auxili de Julián Álvarez amb l'Atlètic de Madrid.
14: I s'han viurat

El cas Julián està més encès que mai, destaca el diari Esport. L'Atlètic de Madrid es nega a negociar amb el Barça, tot i el divorci de la grada, i empeny el jugador a jugar a la Premier. Pel Mundo Deportivo es viu una situació límit amb el jugador que en cap cas accepta anar a l'Arsenal. Es manté aquest pols, Barça, Atlètic de Madrid.

0: Emilio Pérez de Rosa remarca el periódico aquest 0-5 sense Julián, amb un Barça obsessionat en doblar totes les posicions, una mesura potser innecessària, diu, a la Lliga, però sí que pot servir a la Champions, el veritable llistó d'aquest Barça i de Deco a l'hora de fitxar. La Vanguardia diu que Julián Álvarez es guanya el Barça, que està assumint molts riscos per forçar el fitxatge, el jugador mateix. El periódico i Mundo Deportivo parlen de l'aposta de l'Espanyol pel jugador del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, arribaria cedit amb compra obligatòria per 8 milions d'euros i el diari Ara sentencia que negociar amb el Barça s'ha tornat impopular i que la negativa de l'Atlètic de Madrid respon a una tendència.
1: Ciao, pescao.
2: Gràcies, Robert Prat. Ens falta la premsa del cor. Sílvia Andrés, endavant.
3: La princesa Carolina de Mònaco ha passat les vacances d'estiu al seu vaixell recorrent la costa mediterrània. Els paparazzis l'han enxampada portant un vestit de bany vermell amb l'estil que la caracteritza. Carolina va ser considerada durant molts anys la princesa més bonica d'Europa. La genètica li jugava a favor, ja que la seva mare era Grace Kelly. Ara, a punt d'estrenar als 70, és tot un exemple perquè fer anys no li fa por. Ensenya les arrugues amb orgull i elegància, tot i que s'ha fet algun petit retoc. Fa temps que porta els cabells blancs i no es tenyeix. Carolina està lluny del model de princesa Disney que ara es porta. El seu missatge és poderós. Sap que una imatge val més que mil paraules i que amb l'exemple es predica.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Les tasques d'extinció van bé.
8: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
8: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
8: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. Vanguardia, amb Enric Calpena.
9: A 1861, un ric propietari...
10: L'estiu no atura l'Vanguardia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
6: Vanguardia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
10: Una hora d'història que us captivarà.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: 3:15, Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia, bon dia.
2: Va, aniversaris, què fanys avui?
11: Va, comencem amb la cantant Nicki Nicole. Vinga, va.
2: 27.
11: 26.
2: Mira.
11: Molt bé. Actuar... Ai.
2: Actual.
11: Sí, fatal, l'actor Eduard Fernández.
2: Home, Eduard Fernández, mita, a 61.
11: 62? Ai. Molt bé, anem, sí. Molt bé, molt bé.
2: Sí.
11: La model Clàudia Schiffer, que en fa?
2: Clàudia Schiffer, 57.
11: 56? Molt bé,
2: estic,
11: molt bé.
2: Què
11: ha passat?
2: Sí, no, res, res. I no he fet trampa, no he fet trampa avui,
11: I acabem amb el director, Tim Burton.
2: Tim Burton, Tim Burton, 68.
11: Clavadíssim.
2: Sí? Oh, boníssim. Mira, mira,
11: molt bé,
2: estic,
11: molt,
2: estic molt orgullós. El Santoral.
11: Mira, avui és Sant Lluís, Sant Genís, Sant Julià, Santa Patrícia, Sant Eusebi, Sant Pelegrí, Sant Vicenç i Sant Poncià.
2: Gràcies, Marta, i aquest estiu ja sabeu que a aquesta hora fem una recomanació literària des d'una llibreria.
12: Soc l'Olivia Pasqual, llibretera de l'Aranya, de Cerdanyola del Vallès, i aquest estiu us vull recomanar Punt d'Aranya, de la Nerea Pallarès, editat en català a Periscopi i en castellà a Libros de l'Asteroide. Es tracta d'una novel·la coral que relata una rebel·lió femenina a la Costa de Morte. A partir de la mort d'un adolescent, la història centra en el personatge protagonista, l'Ari, i en les dones del territori, que més que venjança, busquen justícia. Amb tot, invoquen a les tres aranyes, plenes de sabidoria ancestral. I a partir d'aquí, ens endinsem en un relat ple de simbolisme, amb tocs mitològics, que ens fa adonar-nos del poder de fer comunitat, de l'oralitat i de cuidar les tradicions. És una novel·la de sororitat, escrita originalment en gallec i amb una traducció al català a càrrec de l'Eduard Velasco, impecable. Molt recomanable per a lectores de totes les edats i un llibre preciós per regalar a una bona amiga.
2: Vinga, una altra recomanació. La Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie Dalglish.
1: policial britànic basat en l'obra de la novel·lista P.D. James i ambientada a la Gran Bretanya dels anys 70. Segueix l'inspector en cap Adam Dalglish, un detectiu intel·ligent i reservat que resol casos complicats gràcies a la seva intuïció i capacitat d'observació. Una sèrie de misteri clàssic, elegant i amb ritme pausat protagonitzada per Bertie Carvel, que hem vist en sèries com The Crown o recentment a El Caballero de los Siete Reinos. Des d'avui hi ha les tres temporades de Dalglish a Filmin.
2: Ara mateix passen 3 minuts a 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
4: Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet. Trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable.
13: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important.
14: Al Pirineu la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà.
15: Preocupa la Massana, que encara no s'ha començat a collir, també la pera i la figa.
16: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després.
17: Amb la declaració de situació d'interès per a la Seguretat Nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal sempre en coordinació amb Ceuta.
18: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible.
19: Hey, momia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK!
2: Aquests són els sons del matí, anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Turbulent.
20: Agitat violentament, d'agitació n'hi haurà, violenta però segur que no, just d'aquí dues setmanes amb l'arrencada del curs escolar, que ja va acabar l'anterior, ben mogudet el sindicat USTEC reclama al govern que s'assegui a negociar si vol evitar la vaga del dia 8.
2: Parc.
20: D'entrada, una extensió de terreny closa, amb jardins, amb bosc, etc. N'hi ha de naturals, d'urbans, de forestals, també d'infantils, quan són per la canalla, i per la jovenalla ja grandeta, dels 40 en amunt, sapigueu que a París es construirà un parc d'atraccions, un parc temàtic dedicat a Bola de Drac. De fet, serà un complex de tres parcs al nord-oest de la capital francesa.
2: Fugir.
20: Allunyar-se corrent per tal d'evitar un dany o un perill, i també es pot fugir d'estudi, fer el sord o fer l'orni. Això és precisament el que ha fet la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que s'ha negat a donar cap explicació sobre la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics, com li reclamava Alberto Núñez Feijóo, el líder del seu partit.
21: Chao, pescao.
2: I posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 8.
22: Són els ministres del govern espanyol que compareixeran al Congrés dels Diputats entre avui i dilluns de la setmana que ve, fora del període ordinari de sessions. Es tracta d'un fet inèdit en la democràcia espanyola que s'havia esforçat per la crisi migratòria a Ceuta. Els 8 ministres hauran de donar explicacions per la seva gestió.
2: 45.000.
22: Són les dosis de vacunes que el Ministeri de Sanitat i Comunitats Autònomes han acordat enviar a Ceuta com a mesura preventiva davant les necessitats extraordinàries de prevenció de possibles malalties. Segons la portaveu del govern de l'Estat, la Societat d'Epidemiologia és clara quan assegura que no hi ha risc de contagi. El que és contagiós, diu el Massaid, és la xenofòbia.
2: 12.
22: És el nombre de reposicions teatrals que tornaran a la cartellera barcelonina a la nova temporada de la tardor, que arrencarà amb 12 muntatges destacats que van triomfar en el seu dia. Grans sales no es tornaran a veure Els fills, La tercera fuga o Germans de sang, i també sales petites que donen una segona o tercera vida a obres com Desaparellats, L'estiuetx o Guillermota.
2: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem un carrer bastant ample, naus a banda i banda. Sembla un port, perquè al fons s'hi veuen unes grues i per terra, sobre l'asfalt, hi ha escampats, estirats, desenes o fins i tot centenars de coloms.
23: Ocells que no van sobreviure a la forta i sobtada pedregada que va caure ahir a mitja tarda a la ciutat de Tarragona. És un dels efectes més vistosos d'aquest nou episodi de tempestes al sud del país, que també va deixar carrers i passos inundats o arbres caiguts.
2: La segona imatge també està relacionada amb les tempestes. En aquest cas són tres ciclistes de tres equips diferents. Estan asseguts en un sofà petit, coberts de dalt a baix amb tovalloles blanques i amb una evidentíssima cara de fred.
23: Un cop suspès a la tercera etapa de la Vuelta, quan faltava poc per arribar a la pujada final a Font-Romeu, els ciclistes van refugiar-se d'aquesta tempesta, on van poder, en alguns casos, fins i tot sota paraigües d'aficionats, o en aquest cas d'aquesta fotografia, tres corredors que es van ficar al vestíbul d'un hotel a esperar la suspensió definitiva de l'etapa i que els recollissin els cotxes dels respectius equips.
2: La tercera imatge ens arriba des de Girona i veiem el que sembla una maqueta d'un vaixell d'època, amb tots els detalls, les veles, les cordes, el relleu de la fusta del buc, però sembla fet de suro, Núria Braira.
24: Sí, doncs són desenes de figuretes fetes només amb suro que es poden veure en l'exposició d'artesania del suro de Pere Siurana a Santa Cristina d'Aro. N'hi ha algunes de mida gran, com una masia amb totes les estances. També hi ha models de màquines d'escriure, motocicletes... Pere Siurana, de 80 anys, va començar als 12 fent un cotxe perquè el seu pare hi guardés els puros. I des d'aleshores fins ara, un cotxe que, per cert, també es pot veure a l'exposició.
2: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Repassem els titulars en 2 minuts. I ho fem amb la Marta Viana i el Marc Jurado. Les pluges intenses i les pedregades, les ventades, va escombrar i bona part del país, sobretot del sud, sense deixar, això sí, ferits de gravetat.
0: El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal, amb arbres caiguts i inundacions. A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes. I a la Plana de Lleida preocupa l'afectació en alguns cultius de fruita.
2: I avui tenim un altre interrogant sobre la taula, que va agafant cada cop més força políticament parlant, és si era necessari que s'alertés la població amb les alertes del mòbil, mentre mitjançant els famosos és alert.
20: Junts per Catalunya va registrar ahir una bateria de preguntes parlamentàries per saber per què durant l'episodi de dissabte no es va utilitzar el sistema d'avisos. Montse Ortiz és diputada.
3: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les desalert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir, informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
20: Els comuns, per la seva banda, ho faran sobre la manca d'avisos ahir al Tarragonès i al Baix Camp.
2: Parlarem d'aquí una estona amb la Ima Soler de Protecció Civil per demanar-li l'última hora i també per demanar-li la qüestió dels desalerts. Recordem que fins ara el govern el que ha dit és que en les previsions que hi havia en aquell moment del temps no feia necessari enviar aquesta alerta als mòbils. Avui ens ho explicarà. Tot això el dia que el govern de Salvador Illa celebra el seu primer Consell Executiu, la seva primera reunió formal després de les vacances. També hi ha el primer Consell de Ministres després d'aquestes vacances d'estiu. Evidentment, en aquest cas, amb la crisi de Ceuta com a gran tema de la represa del curs polític.
0: En aquesta primera reunió s'aprovarà un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Ho ha anunciat el número 2 del govern, Carlos Cuerpo.
18: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
2: Tot això mentre el Partit Popular continua carregant contra la gestió d'aquesta crisi de Ceuta i parlant del PP, Isabel Díaz Ayuso intenta, com pot, enterrar la polèmica per la compra del famós àtic en diners públics.
5: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
20: La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi.
2: És notícia d'aquesta nit, el Canadà no s'arronsa davant de les amenaces de Donald Trump d'engegar una guerra aranzelària a partir de l'1 de setembre.
0: El primer ministre Mark Carney diu que hi respondran amb els mateixos impostos als productes dels Estats Units.
7: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
2: I presó provisional per a tres detinguts per robar cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà.
20: El robatori va ser dimarts passat i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. N'hi ha que encara no l'han recuperat.
21: Aquest dimarts serà un dia força més tranquil que no pas el d'ahir, després de les tempestes que van ser molt intenses en alguns indrets. Aquest matí, allà on hi haurà precipitacions, hi haurà bancs de boira, boirines, especialment en l'àrea del Pirineu i Prepirineu. S'aniran trencant. Serà un matí potser entrenyinar per núvols alts. A la tarda, a partir de migdia, s'imposarà el sol a tot arreu. Avui la temperatura tornarà a pujar. Els valors més alts arribaran fins als 34-35 a les comarques gironines, també a la Catalunya central, i estaran entre els 30 i el 32-33 a la resta del país. De cara a demà, torna a aguantar una mica la inestabilitat. Demà serà un dia insegur, sobretot, amb ruixadets que aniran apareixent al llarg del matí i migdia, també durant la tarda, de distribució molt irregular, no seran gaire abundants, seran petits ruixats que aniran apareixent i desapareixent. La temperatura, malgrat tot, tendirà a pujar. El dia més calorós, però, d'aquesta setmana serà dijous, quan les temperatures podran tornar a arribar als 35 o 36 graus.
2: Tot això pel que fa a les pròximes hores del temps. Avui un dia bastant més tranquil, com deia el Tomàs Molina, en comparació amb el que vam tenir ahir, amb aquestes tempestes que vam tenir al sud del país, a les comarques de Tarragona, també a la Cerdanya, a les Terres de Lleida. Però vaja, actualitzem-nos ara mateix també pel que fa a la circulació. Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
25: Hola, bon dia. Doncs que ja hi ha lentitud a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle avariat en una zona d'obres. A l'AP7 també circulació lenta al Papiol en direcció Barcelona-Tarragona per alguna possible incidència. A l'autovia A7 tallat l'accés a PortAventura pels vehicles que circulen en direcció Castelló perquè s'ha inundat la calçada per les pluges, i a Barcelona, a la Ronda Litoral, circulació lenta entre Poblenou i la Barceloneta, direcció Llobregat.
2: Tenim, per tant, gràcies, Mariluz, fins ara.
25: Fins ara.
2: Tenim, per tant, ara, aquestes afectacions encara de les tempestes d'ahir, i això ens porta al transport públic. Sílvia Andrés, bon dia.
1: Bon dia. Després dels aiguats d'ahir, les línies de Rodalies que passen per Tarragona han recuperat la circulació habitual. Destacar que hi ha retards a la línia R2 Nord i R11. Hi ha una incidència a les instal·lacions entre Riells, Breda i Maçanet-Massanes. També el tren que havia d'arribar a Lleida-Pirineus des de Manresa a 7:45 circula amb 43 minuts de retard.
6: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
8: De dilluns a divendres a 9:15
6: a Catalunya Ràdio i 3cat.info. Catalunya Vespre.
8: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més.
8: Ningú t'ho explicarà millor.
2: Arribarem a les 8 sentint una cançó que un o una de les nostres oients, una de fet, de les nostres oients ha volgut dedicar-li a algú. Ens ha enviat una nota de veu al 636-36-0609, 636-36-0609, ens dieu amb una nota de veu curta a qui li voleu dedicar la cançó i quina cançó, evidentment, ho ha fet la Sara, això.
9: Hola, sóc la Sara, vull dedicar la cançó d'Avions volant de la Julieta al meu nòvio Víctor, que me l'estimo moltíssim.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Marilut García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Alguns trams de circulació lenta, l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, per un vehicle avariat, la P7 al Papiol, direcció Barcelona-Tarragona, i la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent van escombrar i bona part del país sense deixar ferits de gravetat. El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal amb arbres caiguts i inundacions. A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes, i a la Plana de Lleida preocupa l'afectació en alguns cultius de fruita. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'objectiu, segons l'executiu espanyol, és agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Els Estats Units retiren Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme, on apareixen des de feia gairebé 50 anys. La decisió de Donald Trump és un nou gest d'acostament a Damasc i obre la porta a més relacions econòmiques internacionals amb el país del Pròxim Orient, i això en pot facilitar la reconstrucció. El Canadà no s'arronsa davant les amenaces de Donald Trump d'engegar una guerra aranzelària a partir del pròxim 1 de gener. El primer ministre Mark Carney diu que respondran a Washington aplicant els mateixos impostos als productes dels Estats Units. Tot i això, les autoritats canadenques encara confien a tancar un acord comercial amb els seus veïns, malgrat que les negociacions es van trencar divendres. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies hi queden. Investigadors catalans estudien com utilitzar vaques per prevenir incendis forestals. El CREAP està fent una prova que consisteix a col·locar collars amb GPS als animals, que podran ser guiats a distància a través de senyals acústics perquè pasturin en zones concretes i eliminin vegetació del sotabosc. I avui arrenca una nova edició del Festival FITAC de Girona amb l'objectiu de fer arribar el teatre amateur al màxim de públic possible. La inauguració serà aquesta tarda amb el musical Dins del Bosc de la companyia Quart Passadís.
2: Esports.
0: Aurel Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça ja prepara el partit pendent de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao de dijous amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar. Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió al genoll. Rodri, en canvi, es va entrenar ahir per primer cop amb els seus companys. El Barça condemna també l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi de l'Elx i demana explicacions. En aquest sentit, també el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva preocupació i indignació per l'actuació policial.
0: I el temps, restes de núvols i alguna boira aquest matí amb el pas de les hores, i sobretot a la tarda el sol s'acabarà imposant. No s'esperen precipitacions. De l'ambient una mica més fresc d'aquest matí passarem a unes màximes elevades com les d'ahir.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, el Camp de Tarragona continuen avui fent tasques de neteja després de ser la zona més malparada del temporal de les últimes hores. Pluges intenses, pedregades i també al Tarragonès, fortes ratxes de vent van escombrar i bona part del país sense fer ferits greus. A només 3 hores, les tempestes van deixar 88 litres per metre quadrat a Vinyols i als Arcs, al Baix Camp, i 77 a la ciutat de Tarragona. El telèfon d'emergència 112 va rebre més de 700 trucades per uns 500 incidents. En donava detalls a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres cremades i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: En total, 19 persones van ser ateses pel SEM, de les quals 3 van ser traslladades a centres hospitalaris, però cap d'ella de gravetat. Els principals estralls van ser el tarragonès, a la mateixa ciutat de Tarragona, on el temporal va deixar en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Boigues.
5: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros va durar aproximadament uns 10 minuts. Va ser un fenomen extraordinari, acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. La majoria d'incidències van estar relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
6: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
5: A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus.
0: A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé als cotxes. Puigcerdà, Joaquim Albalaté.
7: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abunyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta, que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades, com la Nacional 260, i arbres caiguts al damunt de vies secundàries.
0: I a la Plana de Lleida es treballa ara per avaluar els danys provocats per les fortes pedregades d'ahir a la tarda, sobretot a la comarca del Segrià. Preocupa en especial l'afectació que hagin pogut tenir en alguns cultius de fruita, com per exemple la poma, de començar de seguida la recollida. Lleida, Julià Albacar.
8: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la maçana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president de SAJA Catalunya.
9: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma, que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
8: És la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta.
0: L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya va registrar ahir una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va utilitzar el sistema d'avisos dissabte per les pluges al Baix Penedès i al Tarragonès, que van provocar 11 ferits i inundacions. Sentim la diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz.
10: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns socis d'investidura d'Illa han anunciat que registraran preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels ports aiguats d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp. També el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat ahir les alert. Ara ve la bona notícia del matí, és que totes les línies de rodalies que estaven tallades a causa del temporal han recuperat la seva circulació habitual, segons Adif. Les pluges també van obligar ahir a cancel·lar una 60ena de vols a l'aeroport del Prat, tant sortides com arribades. Són dades del portal Flightradar24 que mostren que el 5% dels avions programats ahir no van poder completar el trajecte previst. També es van haver d'endarrerir molts vols programats. Els retards de la tarda van superar l'hora d'espera i el del Prat va arribar a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. Tempestes també a França, que van deixar una imatge impactant. És un tornado prop de Carcassona que va fer almenys 41 ferits. El fenomen situat a la localitat

0: Ja està. Les tempestes que van sacsejar el sud de França han sacsejat, vaja, el sud de França. En les últimes hores també han alterat el trànsit a les carreteres, han afectat l'activitat dels aeroports i han obligat a cancel·lar trens.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 8 i 10 minuts, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial amb la intenció d'agilitzar les deportacions i gestionar la situació dels milers de migrants que continuen encara a la ciutat autònoma. Abans es reunirà el Consell de Seguretat Nacional, que determinarà que la situació a Ceuta s'ha convertit en una qüestió d'interès per la seguretat nacional. Anem cap a Madrid, Anís Sainz Viaja.
2: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar una crisi que dura 26 dies i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal sempre en coordinació amb Ceuta.
3: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, se abre por lo tanto un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
2: Paraules del vicepresident Carlos Cuerpo ahir després de reunir-se amb el president de Ceuta del PP, tant ell com Feijóo, fa dies que demanen un comandament únic.
4: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? Aquí no manda nadie.
2: Cuerpo respon que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè cal coordinar més administracions.
0: Per cert, que el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són 15.000 dosis de la triple vírica, 10.000 de diftèria i tètanos, 10.000 de varicela i 10.000 més de polio. L'objectiu és prevenir la propagació d'aquestes malalties infeccioses tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats.
1: Info. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
1: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
1: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3CAT Info.
0: Obrim crònica internacional. Europa es compromet a reforçar urgentment els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
8: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Després de reunir-se amb Zelensky, Burnham ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè pugui fabricar els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix en França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern. Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros a la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra amb Rússia. I Donald Trump ha retirat Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme. Feia 47 anys que Síria apareixia a la llista dels Estats Units dels països que el patrocinaven. La decisió de Trump és un nou pas en l'apropament entre Washington i el govern sirià i arriba després de l'aixecament progressiu de les sancions econòmiques. Segons els Estats Units, la mesura reconeix els compromisos de Damasc per desvincular-se del terrorisme internacional. Síria espera ara recuperar l'accés al sistema financer mundial i atraure inversions per reconstruir el país. I encara sobre Donald Trump, en aquest cas, el Canadà planta cara al president nord-americà que l'amenaça amb una guerra d'aranzels. Les negociacions sobre un acord comercial entre els dos països veïns es van trencar divendres i Trump va anunciar que a partir de l'1 de gener del 27 imposaria aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. La resposta del primer ministre canadenc, Mark Carney, ha estat acceptar el pols i anunciar que també imposarà aranzels als productes dels Estats Units. Tot i això, Carney encara confia arribar a un acord.
9: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha acusat el Canadà

0: de voler beneficis de ser un estat dels Estats Units, però mantenint la seva independència. Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i també a la previsió meteorològica. Ampliem dades, equip viari, Marilu García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs encara amb poques complicacions perquè es manté el baix volum de trànsit. Hi ha circulació lenta a l'autovia 2 a Esparreguera, direcció Lleida, i és que hi ha un vehicle avariat, a més, en una zona d'obres. A l'autovia A7 es manté tallat l'accés a PortAventura pels vehicles que circulen en direcció Castelló per inundació de la calçada a causa de les pluges d'ahir. I a Barcelona, circulació lenta a les rondes, a la ronda litoral entre Vila Olímpica i la Barceloneta, la ronda de dalt a l'altura de la Vall d'Hebron, en tots dos casos pels vehicles que circulen en direcció Llobregat. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Amb el Tomàs Molina.
2: Avui serà un dia amb presència de núvols prims. Núvols prims que entrenyiran el cel al llarg del matí, que faran que la matinada doncs, sigui una miqueta fresca a molts indrets del país, però després, com que a partir de migdia tendiran a trencar-se aquests núvols prims, acabarà imposant-se una pujada de temperatura que enfilarà les màximes fins als 35 graus, per exemple, a la ciutat de Girona. Cap a Ponent, a Lleida, es quedaran entre els 33-34, també cap a les Terres de l'Ebre, en un dia, ja ho diem, que serà una mica més calorós. De cara a demà, torna una mica la situació d'inestabilitat. Demà al matí els ruixats reapareixeran, seran ruixats de caràcter feble, apareixeran, desapareixeran, podran aparèixer en qualsevol indret del país, però no seran gaire destacables. A partir de migdia s'aniran fent menys improbables i la temperatura doncs, es mantindrà similar a la d'avui, potser una miqueta més baixeta. Dijous torna a pujar la temperatura, potser amb alguna nuvolada que anirà present durant el dia, i després de cara a final de setmana sembla que tornaríem a tenir un ambient una mica més calorós.
0: Més coses. El govern engega avui el curs polític amb el primer consell executiu postvacances. Salvador Illa encara la segona meitat del mandat amb el conflicte d'educació i el nou model de finançament com a reptes principals. Àlex Giral Robert.
3: L'executiu torna de l'aturada estival amb bona part de les mirades posades en les protestes dels docents. La crisi al sector continua oberta amb una vaga convocada per al primer dia d'escola. Illa es va comprometre a resoldre la situació a curt termini en el balanç dels seus dos anys a la Generalitat.
4: Ho resoldrem i no passaran massa temps.
3: Sobre la taula, el govern també té la carpeta del nou sistema de finançament. La Moncloa s'ha de reunir la setmana que ve amb les comunitats que rebutgen àmpliament la proposta. Qüestions de fons, però també d'actualitat. Malgrat que Illa no ha de trepitjar el Parlament fins a finals de setembre, l'oposició ja li reclama explicacions per l'absència d'avisos als mòbils durant els últims aiguats. L'executiu acabarà de preparar l'arrencada d'un curs que com a mínim viurà unes eleccions municipals amb unes colònies aquest cap de setmana a Os de Balaguer.
0: Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber sense intermediaris d'on són els turistes i quants dies hi queden. Alguns ajuntaments comencen a veure que els puja el turisme fora pròpiament de la temporada d'estiu. Girona, Núria Peraire.
5: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre on s'allotgen els turistes, si en hotels o apartaments, quants dies passen al municipi, de quines zones de Catalunya són o de quins països. Això els permet millorar la gestió del turisme, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant per promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística, ho explica el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín.
6: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així, aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que per no tenir qualsevol destinació i per tant és una dada molt fiable per si vols començar a planificar, estructurar promocions o veure realment qui tens en el teu municipi.
5: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala comencen a marcar una nova tendència. Tenen més turistes al maig i lleugerament més al juny. Per tant, s'està produint certa desestacionalització, és a dir, que els turistes els visiten més enllà dels mesos d'estiu, ho explica el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, Joan Felip.
7: podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema, mirar on hem de desestacionalitzar més, rebre molts inputs que ens permetran doncs, planificar més tota la promoció.
5: Si cada cop hi ha més gent fora de la temporada d'estiu, poden potenciar millor, per exemple, altres atractius com rutes de senderisme.
0: Un grup d'investigadors catalans del CREAF estudien com prevenir incendis guiat des de la distància, guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant colles amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc que sol cremar més fàcilment. Mitjançant una aplicació es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, és investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
8: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: L'eina també facilita la gestió dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana, l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
9: I en qüestió de pocs dies tenim, sempre depèn del menjar gaire, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ells puguin treballar sense risc.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, segons Unió de Pagesos, són cada cop més accessibles. El sindicat espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar en aquest i altres sectors ramaders.
10: 3CAT Info.
0: El Festival FITAC de Girona comença avui amb l'objectiu de fer arribar al teatre amateur al màxim de públic possible, ja que sovint els espectadors són del propi sector. Fins diumenge proposa una programació d'una vintena de companyies locals i internacionals. S'inaugura aquesta tarda amb el musical Dins del bosc de la companyia Quart Passadís de Sant Just d'Espern. Tornem ara cap a Girona amb la Maria Rovira.
11: Baixem llum, sisplau. Taló. Vet aquí que una vegada.
12: Jo vull.
11: En un regne molt llunyà.
13: Amb el lema FITAC Connection, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona enceta un nou projecte de 4 anys amb una programació que vol abraçar tot tipus de propostes per arribar al màxim de públic i que pretén convertir el festival en un punt de trobada de les companyies. Ens ho explicava Xavier Valentí, director artístic del festival.
14: La nostra responsabilitat com a festival és que la gent que no hi ha vingut mai descobreixi que el teatre amateur i el teatre professional, a vegades la línia és difusa. I és això el que fem. Sempre també ho diguem molt, no? Hi ha moltes companyies de teatre amateur que només es van a veure elles. És molt, molt propi de... Doncs no, es tracta de venir al FITAC i veure on es pot dur el teatre.
15: Ser feliços i per sempre és el que hem d'aconseguir.
13: S'inaugura aquest vespre i per primera vegada amb un musical, una tria que van tenir molt clara segons Xavier Valentí.
14: El FITAC inaugurem amb un musical, no ho havíem fet mai, però a vegades fer una programació teatral és una conjunció d'estrelles i aquest any es van presentar una companyia de Sant Just d'Esvern que es diuen Quart Passadís i fan una obra de Stephen Sondheim. Realment és una obra de fantasia que ha estat estrenada l'any 90 al West End de Londres, es va estrenar a l'inici dels 2000 la Broadway. De Goll de Gom la va fer a Barcelona el 2007.
13: Fins diumenge el FITAC proposa una combinació de teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa, amb propostes internacionals i catalanes.
14: Tenim teatre de titelles amb una companyia d'Armènia, tenim teatre universitari amb una gent de Letònia, tenim companyies de Lituània, tenim una gran companyia amb 80 anys d'antiguitat que és l'Estudio de Mònaco, una companyia de Ghana en el món del teatre amateur que ve a fer un espectacle clàssic. Però avui dia hi ha molta varietat i amb companyies de casa locals també, el teatre de comarques gironines també ja és ben representat.
13: Entre les propostes locals hi ha la del Mirall de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona i les que es veuran a la jornada del FITAC OFF que tancarà el festival diumenge a la sala La Planeta. Aquest any s'obre el ventall d'escenaris i es fa arribar al teatre a centres de dia per gent gran.
16: Gaudiu de l'espectacle!
0: I un part del projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha firmat amb França un acord per crear 3 parcs d'atraccions al nord-oest de la capital, on hi ha hagut un parc d'atraccions que ara està bé tancat, París, Isabel Galí.
10: El mateix Emmanuel Macron l'ha titllat d'anunci fora de sèrie en un missatge a les xarxes socials. 6.000 milions d'inversions saudites que permetran la creació de 22.000 llocs de treball. Són càlculs del president francès amant del manga i que ha deixat consideracions morals a banda per tancar amb Mohammed bin Salman aquest acord per construir tres parcs d'atraccions al nord-oest de París. No hi ha dates d'inici d'obres ni d'obertura, però pel govern francès, mancat de bones notícies econòmiques, un motiu d'orgull nacional haver aconseguit el finançament dels saudites. Son Goku farà la competència a Mickey Mouse i substituirà una figura ben francesa, el gegant Gargantua, l'aire dels temps.
0: Esport. Eudald Serra, bon dia.
12: Bon dia. El Barça ja prepara el partit que disputarà aquest dijous al Camp Nou contra l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada de Lliga i que suposarà el debut al Camp Nou de la temporada. Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb l'equip i podria debutar també, i també es va reincorporar als entrenaments Balde. Per la seva banda, Gavi, que finalment només té una forta contusió al genoll dret, s'espera que reincorpori ben aviat als entrenaments. Ahir es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb dos partits, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo 1. Avui, mentrestant, s'ha de jugar el partit València-Betis, que també està pendent de la primera jornada.
16: L'actualitat esportiva a fons.
12: El Barça, mentrestant, ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els socis i aficionats al voltant de l'estadi de l'Elx just abans de la disputa del partit de Lliga. En un comunicat emès ahir, el Club Blaugrana lamenta que la Policia Nacional requisés estelades, afegeix que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri oportunes. Paral·lelament, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, on li ha traslladat la seva preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació policial. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. El president del Parlament també reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per l'actuació policial i qui la va ordenar. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. Pel que fa a la segona divisió, el Girona va presentar ahir dos reforços més, els centrals Mumin i Furtado. El ganès Abdul Mumin, que va jugar al Rayo Vallecano, explica per què ha escollit l'opció gironina.
17: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
12: Per la seva banda, el portuguès Mauro Furtado, que arriba del Benfica, també dona més detalls de per què ha triat la proposta del Girona.
18: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
12: Mentrestant, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final al cas de l'extrem Sigankov, que ha demanat marxar i que, recordem-ho, es va negar a jugar la primera jornada de Lliga. Si no hi ha canvis d'última hora, l'ucraïnès fitxarà per l'Ajax de Mitchell. D'altra banda, el Sabadell ha donat en les últimes hores la baixa lateral Carlos Alemán, que jugava al club vallesà des de la temporada passada.
16: Trescat Info.
12: I encara en futbol, un parell de punts més. D'una banda, l'ex blaugrana Xavi Hernández serà presentat avui com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, com ja va fer en el seu moment al Futbol Club Barcelona. I a la Premier League ja es van enfrontar els dos últims tècnics del Madrid amb la victòria del Chelsea de Xavi Alonso contra el Fulham d'Arbeloa per 2-3. Tots dos debutaven com a entrenadors a la Lliga anglesa.
16: Trescat Info.
12: I la tercera etapa de la Vuelta a Espanya va haver de ser suspesa ahir quan només faltaven 15 quilòmetres pel final a Font-romeu per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra que va caure ahir també a l'Alta Cerdanya. L'etapa va quedar anul·lada i sense guanyador, per la qual cosa l'esloveta d'Ipogacar continua amb el mallot vermell de líder. Avui s'ha de disputar la quarta etapa, la primera clarament de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. I en handbol, el Barça en categoria masculina i el Granollers a la femenina són els campions de la Supercopa Catalana, després de les finals celebrades ahir a Calella, al Maresme. A la final masculina, el Barça va superar el Freiking Granollers per 29 gols a 35, mentre que la femenina va ser el Granollers qui va superar Lleida a la final 26 a 22. I el Mundial d'Hockey Herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina amb 10 jugadores catalanes va perdre ahir per un gol a 4 contra Alemanya i ha quedat fora de les semifinals de la competició.

0: Dos quarts de nou del matí, notícies més destacades del dia. El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal amb arbres caiguts i inundacions. El SEM va atendre una vintena de persones, cap de gravetat, i el telèfon d'emergència 112 va rebre més de 700 trucades. Avui serà el dia de fer balanç pel que fa a les destrosses materials. I el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. A partir d'ara també us explicarem que l'ús de l'aranès serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes. I la coberta de l'absis de la Catedral de Tortosa al Baix Ebre ja es pot visitar. L'espai ha viscut una gran transformació després que s'hi detectessin deficiències. Els treballs han deixat al descobert gàrgoles i les vidrieres de les catedrals. En esports, Eudal, el Barça ja prepara el partit pendent de Lliga contra l'Atlètic Club de dijous, amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt de debutar.
1: Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió important i el jugador només té una forta contusió al genoll. Rodri, en canvi, es va entrenar ja ahir per primer cop amb els seus companys.
0: El temps, restes de núvols i alguna boira aquest matí amb el pas de les hores i sobretot a la tarda el sol acabarà dominant. No s'esperen precipitacions. De l'ambient una mica més fresc d'aquest matí passarem a unes màximes elevades com les d'ahir. I ara fem un cop d'ull a la situació del trànsit, Mariluz.
2: Hi ha cua a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, per un vehicle avariat en una zona d'obres, i a Barcelona, la ronda de l'Entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també per obres.
0: Dos quarts de nou i dos minuts d'aquest dimarts 25 d'agost al Camp de Tarragona continuen avui fent tasques de neteja després de ser la zona més malparada del temporal de les últimes hores. Pluges intenses, pedregades i també al Tarragonès, fortes ratxes de vent van escombrar bona part del país sense fer ferits de gravetat. A només 3 hores, les tempestes van deixar 88 litres per metre quadrat a Vinyols i als Arcs, al Baix Camp, i 77 a la ciutat de Tarragona. El telèfon d'emergències 112 va rebre més de 700 trucades per uns 500 incidents. En donava detalls a Teresa Catinfo, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: En total, 19 persones van ser ateses pel SEM, de les quals 3 van ser traslladades a centres hospitalaris cap de gravetat. Els principals estralls van ser al Tarragonès, a la mateixa ciutat de Tarragona, on el temporal va deixar en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Boigues.
4: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros va durar aproximadament uns 10 minuts. Va ser un fenomen extraordinari, acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. La majoria d'incidències van estar relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus.
0: A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abonyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts al damunt de vies secundàries.
0: I a la Plana de Lleida es treballarà per avaluar els danys provocats per les fortes pedregades d'ahir a la tarda, sobretot a la comarca del Segrià. Preocupa l'afectació que hagin pogut tenir en alguns cultius de fruita, com per exemple la poma, que s'ha de començar a recollir aviat, Lleida, Julià Albacar.
7: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la maçana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president de Saja Catalunya.
8: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
7: És la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta.
0: L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos. El mòbil és alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya va registrar una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va utilitzar el sistema d'avisos dissabte per les pluges al Baix Penedès i al Tarragonès, que van provocar 11 ferits i inundacions. Sentim la diputada de Junts, responsable d'infraestructures, Montse Ortiz.
9: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre, i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les desalert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns socis d'investidura d'Illa han anunciat que registraran preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp. També el president del PP de Catalunya, Alberto Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat ahir les alert. 3CAT Info. 2:15 de 9, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial amb la intenció d'agilitzar les deportacions i gestionar la situació dels milers de migrants que continuen a la ciutat autònoma. Abans es reunirà el Consell de Seguretat Nacional, que determinarà que la situació a Ceuta s'ha convertit en una qüestió d'interès per la seguretat nacional. Més dades des de Madrid amb el Dani Sainz de Aja.
10: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar una crisi que dura 26 dies i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal sempre en coordinació amb Ceuta.
11: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, sea por lo tanto un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
10: Paraules del vicepresident Carlos Cuerpo ahir després de reunir-se amb el president de Ceuta del PP, tant ell com Feijóo, fa dies que demanen un comandament únic.
12: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? Aquí no manda nadie.
10: Cuerpo respon que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè cal coordinar més administracions.
0: De la crònica internacional, els Estats Units posen en marxa l'ofensiva per ofegar econòmicament l'Iran. El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha anunciat sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
13: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Una guerra econòmica per assolir els objectius que Washington no ha aconseguit amb les accions militars i que passen perquè l'estret d'Hormuz es reobri que Teheran accepti que no pot tenir armes nuclears. Tot i això, el règim islamista no s'arronsa i vaticina que els Estats Units acabaran amb una nova desfeta.
14: 3CAT Info.
0: Aquest estiu el País Valencià ha patit 5 grans incendis. Avui fa just un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó i la setmana passada es van complir 4 anys de l'incendi de Begís, un dels més devastadors d'aquest segle. Dues alcaldesses reflexionen sobre les conseqüències d'aquests focs. Anem fins a Eslida, Pepa Ferrer.
15: El de la Vall d'Uixó va ser un incendi molt virulent. Un 12% de la Serra d'Espadà va cremar i el camp ha acumulat pèrdues d'uns 40 milions d'euros. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida, una de les poblacions més afectades.
16: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. A veure qui comença de zero, qui torna a plantar oliveres, qui torna a plantar ametllers. Si ja no es veuràs, ja no tindràs producció. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
15: Reclamen que les ajudes servisquen de debò.
16: Si te donen 1.000, 2.000 euros perquè tens molta terra, igual has guanyat més, des diners que, de que te sabats encès, des diners que te van a donar que el que tu traies d'aixes parcel·les. i moltes no sabies ni on les tenies. Aleshores, d'alguna manera, que te donen diners, però que tu justifiques que has fet algo ni seus diners, que has gestionat, o bé bosc, o bé terra agrícola.
15: Fa 4 anys, l'incendi de Begís va arrasar gairebé 20.000 hectàrees i va calcinar el 98% del terme municipal. Només el 5% de la muntanya s'ha recuperat. María José Madrid és l'alcaldessa.
17: Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían, y eso significa también que tenemos el monte como más despoblado, más descarnado todavía.
15: Ara, 4 anys després, una granissada ha tornat a colpejar els agricultors i els ha destrossat la collita.
17: Con tan buena suerte que con esta granizada que nos cayó el día 15, como no, pues se ha vuelto a perder toda la cosecha de almendra y oliva de este año. Absolutamente toda.
15: Les ajudes particulars van arribar i es van justificar, però a l'alcaldessa encara li falta 1 milió d'euros per cobrar.
17: 1 millón de euros para arreglar planta embotelladora, el camino y tal y cual, y ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís.
15: Aquestes dues alcaldesses, que han de gestionar les conseqüències dels incendis, consideren que no se n'ha après prou i que la paciència té un límit.
17: Yo creo que nadie acaba de aprender. El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge? I com afecta tant a nivell de fauna com de flora.
15: Reflexions d'unes alcaldesses que han vist com el País Valencià aquest estiu ha patit ja 5 grans incendis.
0: Veneçuela supera els 6.500 morts pels terratrèmols de fa 2 mesos. L'últim balanç oficial eleva a 6.509 el nombre de víctimes del doble sisme del 24 de juny. Són 71 víctimes més que la setmana passada. Mentrestant, continua la recerca de desapareguts, tot i que no s'ofereixen xifres oficials. Les ONGs alerten que l'ajuda internacional ha disminuït i que encara falten aigua, productes d'higiene i també material mèdic. També hi ha un nou balanç de víctimes del terratrèmol de Colòmbia de fa 2 setmanes. S'eleva en aquest cas a 331 morts. Les autoritats colombianes també informen que hi ha a prop de 4.500 ferits i 240 desapareguts.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'ús de l'aranès serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes, corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
18: A partir d'ara, la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes, la realització d'activitats o projectes o també la difusió a les xarxes socials haurà de comptar amb una presència mínima de l'aranès. De no ser així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques per part del Consell General.
19: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció, haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en exilats, etc., sense menysprear les altres llengües, més aranès ha d'estar present, en tant que aquelles subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
18: Així doncs, l'aranès es podrà combinar amb el castellà o el català, segons la cap de l'executiu, es tracta de predicar amb l'exemple.
19: Ell de besuny, doncs, és que des de la màxima institució prediquem amb l'exemple, pensant també que aquelles entitats que, doncs, són finançades amb recursos públics han de comprendre, la majoria també ha caudit, més aquelles que encara no ha canet, doncs, que han de comprendre que la llengua oficial del territori aranès i que l'han d'emplegar en aquestes activitats.
18: Segons l'última enquesta d'usos lingüístics, l'aranès és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
0: Els Mossos d'Esquadra han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls a la matinada de diumenge a dilluns a Sitges, quan més de 200 joves van acabar la nit de festa major amb una batalla campal. Al voltant de les 4 de la matinada, els joves van cremar mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, i van llançar pedres i ampolles de vidre contra la policia. Tot plegat va passar un cop acabat el concert de festa major al passeig de la Ribera i va obligar a retardar i escurçar la cercavila matinal. De moment no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i ha condemnat els fets.
14: A 3CAT Info,
20: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
14: Insostenibles.
21: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
14: El retrat d'un planeta en crisi.
22: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
23: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
14: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Tres quarts de nou del matí, obrim àrea de servei. Comencem per actualitzar les dades del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
24: Hola, bon dia. De moment, amb poques complicacions, es manté el baix volum de circulació. Veiem només lentitud a l'autovia 2 entre Abrera i Esparreguera, direcció Lleida, i és que hi ha un vehicle avariat en una zona d'obres. També hi ha retencions a la B22 per accedir a l'aeroport del Prat, també a causa d'obres. I, d'altra banda, a l'autovia A7 es manté tallat l'accés a PortAventura pels vehicles que circulen en direcció Castelló per inundació de la calçada a causa de les pluges d'ahir. Al transport públic hi ha retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies per un robatori de cable entre les estacions de Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massana, segons informen des de DIF. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
14: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
25: Avui serà un dia força més tranquil, entrenyinat aquest matí per la presència de núvols prims que s'aniran trencant, que aniran deixant pas a una tarda amb més estones amb sol, i això farà que la temperatura sigui una miqueta més alta. Avui les màximes s'enfilaran fins als 35 graus, per exemple, a la ciutat de Girona, però no passaran dels 33, com a molt 34, a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb una tarda, ja ho diem, més assolellada. Demà dimecres serà un dia un altre cop una mica més insegur. Al matí, amb alguns ruixats que aniran apareixent i desapareixent, seran de poca quantitat d'aigua recollida, però sí que podran aparèixer en qualsevol indret del país al llarg del matí, migdia, primeres hores de la tarda, tot i que després s'aniran trencant i s'acabarà imposant la tarda de dimecres de presència de núvols prims o de restes de nuvolades amb temperatura que dimecres serà una miqueta més baixa. Entre dijous i divendres passa una línia d'inestabilitat. El matí de dijous serà de més sol, a la tarda de més nuvolades i un altre cop d'alguns ruixats que passaran entre la tarda vespre i el matí de divendres. I això farà que la temperatura oscil·li, que quan s'ennuvoli la temperatura baixa, fins i tot que hi hagi una baixada de temperatura després del moment del ruixat, i sembla que a final de setmana, dissabte, diumenge, parlaríem d'un temps més assolellat i de temperatura amb una clara tendència a pujar.
14: 3CAT Info.
26: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
14: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
27: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
14: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
26: Escolteu-nos i fem pinya.
0: La coberta de l'absis de la catedral de Tortosa al Baix Ebre ja es pot visitar. L'espai ha patit una gran transformació després que s'hi detectessin deficiències. Els treballs han deixat al descobert gàrgoles i les vidrieres de la catedral. Tarragona, Jordi Barranca.
28: La restauració de l'absis ja s'ha acabat i ara ja han començat les visites guiades. De moment es fan únicament els dissabtes al matí. La restauració ha estat minuciosa i ara es permet accedir a una part de la ciutat fins ara desconeguda pel gran públic. Jordi Sebastià, guia de la visita.
29: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, que és, diguéssim, l'absis vist des de dalt, des del terrat, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i de... iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles que estan intactes des del primer dia.
28: De fet, s'ha treballat sobre més de mig miler d'elements, com ara gàrgoles, però també vitralls.
29: O també les vitralls, que a la part inferior de la catedral són d'alabastre, pedra blanca, pedra transparent, però des del punt de vista que els veiem nosaltres al terrat, ja són vitralls fets en vidre i en formes acolorides com a la resta de catedrals catalanes.
28: Tot havia quedat malmès per reconstruccions anteriors, les filtracions d'aigua i també el pas del temps. En un futur es vol incloure aquest recorregut dins la visita general a la catedral.
0: Oliana al Turgell i Oliana a Sardenya quedaran agermanades per un gegant. La figura s'ha construït a Catalunya i ara viatjarà cap a l'illa on s'estrenarà al setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
1: El gegant es diu Lussuriu i està inspirat en Sant Lussori, el patró d'Oliena. La cara del gegant s'ha fet amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar imatges de persones reals. S'ha fet a Cardona amb un treball conjunt prop dels dos pobles. Ricard Pérez és l'alcalde d'Oliena.
2: S'ha fet amb una vestimenta sarda, s'ha fet amb la roba també d'Oliena, ells també han fet la música i des d'aquí del grup de geganters d'Oliena han fet el ball. Tot això ho hem confeccionat aquí a Cardona amb el mestre geganter, amb el Toni Mujal. Hem anat fent viatges des d'Oliena i des d'Oliena, doncs, per cada vegada que s'havia de prendre decisions, hem estat treballant conjuntament, creant des d'Oliena i d'Oliena aquest gegant.
1: L'amistat entre Oliena i Oliena va néixer als anys 90 quan un jove sard va viatjar als Pirineus i li va fer gràcia a la semblança del nom. Des del 2018 els pobles estan agermanats i ara joves dels dos llocs, com l'Anna i el Bastiano, han treballat plegats.
3: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
4: Ha estat una bella cosa, provaré en què...
5: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
4: No hi proviem a fare en el nostre país.
1: Al setembre, el Lussuriu i els 5 gegants d'Oliana viatjaran a Sardenya, on participaran en la 30a edició de la Festa Popular de les Cortes Apertes.
6: Mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta dels meus followers.
7: Estem en perill.
6: Qui ens persegueix?
7: L'últim descendent de Solina.
0: Tadeu Jones espera en la quarta entrega de la saga Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa se centra en la paternitat del famós arqueòleg i la seva dona. La petita Oli, una nena intrepida de 2 anys, provocarà la gelosia de la mòmia, el millor amic del Tadeu, i tot plegat acaba amb un viatge en el temps. Tresca Timpo ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que ha explicat que fins ara s'havia resistit a tractar el tema de la paternitat, però que ara era el moment de fer-ho. Ens ho explica la Montse Pujol.
8: A la quarta entrega, el Tadeu i la Sara són pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena intrèpida, la presència de la qual altera la convivència al grup i fa posar gelós el personatge de la mòmia, que acabarà demanant un desig, un viatge en el temps. El director del film, Enrique Gato, ha explicat a Tresca Timpo que fins ara s'havia resistit a presentar Tadeu Jones com a pare, però que després d'anys d'acompanyar-lo, era el moment de fer-ho.
9: Un poco porque has crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje. Y bueno, hay una cosa que sucede, hablamos de paternidad, y no todo el mundo ha sido padre, pero todos hemos sido hijos y yo creo que de alguna forma toda la gente se va a sentir identificado con lo que aparece.
8: La nova història trasllada als protagonistes des de Londres fins al segle XVI i permet així que l'espectador descobreixi el regne de Paititi, el Perú, l'acròpolis d'Atenes i la bellesa del Pròxim Orient. A banda del recorregut geogràfic, Enrique Gato dona un tomb amb tots els personatges.
9: Y la novedad es que ahora hablan, ahora son mascotas parlanchinas, ahora son personajes que les hemos puesto voz, entonces es otra de las grandes novedades. Y yo creo que en general la peli lo que hace es darle un vuelco a todos los personajes. A todos les sacamos un poco de su sitio para meterles en papeles que no son los suyos habituales.
8: Enrique Gato reconeix que és un amant del cinema dels anys 70, 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi trobareu diverses picades d'ullets a diferents títols.
9: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
8: La quarta entrega de la saga arriba demà als cinemes.
6: Adeu, Jones! I la Llàntia Meravellosa.
11: Ofre de Paití! Reverencieu tots la nova simfonia del príncep Areu.
30: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel film En el corazón de la bestia. Es tracta d'un thriller d'aventures en què interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins la secció oficial, però fora de competició, al Festival es farà del 18 al 26 de setembre.
14: A
10: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
12: Bon dia. El Barça ja prepara el partit que disputarà dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada de Lliga i que s'oposarà al debut al Camp Nou de la temporada en un partit oficial. Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb l'equip i podria debutar, i també es va reincorporar als entrenaments Alejandro Valde, que recordem no va viatjar a Elx. Per la seva banda, Gavi, que finalment només té una forta contusió al genoll dret, s'espera que es reincorpori ben aviat als entrenaments. A tot això, ahir es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb dos partits, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. I avui, mentrestant, s'ha de jugar el partit València-Betis, un partit que també està pendent de la primera jornada i que començarà a les 9 del vespre.
14: 3CAT Info.
12: El Barça, mentrestant, ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats al voltant de l'estadi de l'Elx just abans de la disputa del partit de Lliga de diumenge. En un comunicat emès ahir, el club blaugrana lamenta que la Policia Nacional requisés estelades, afegeix que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que considerin oportunes. Paral·lelament, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, on li ha traslladat la seva preocupació i indignació per l'actuació policial. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionada i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. El president del Parlament també reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir i que, també d'altra banda, es pugui saber qui va ordenar aquesta actuació. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. Pel que fa a la segona divisió de futbol, el Girona va presentar ahir dos reforços més, els centrals Mumin i Furtado. El ganès Abdul Mumin, que ve de jugar al Rayo Vallecano, explica per què ha elegit l'opció gironina.
13: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
12: Per la seva banda, el portuguès Mauro Furtado, que arriba del Benfica, també dona més detalls del per què ha triat la proposta gironina.
15: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club, que dona oportunitats i aposta molt pels joves, i que té molta història aquí a Espanya.
12: Mentrestant, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final en el cas de l'extrem Sigankov, que ha demanat marxar i que a més es va negar a jugar la primera jornada de Lliga. Si no hi ha canvis d'última hora, l'ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena Mitchell. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa lateral Carlos Alemán, que jugava al Club Vallèsà des de la temporada passada.
14: 3CAT Info.
12: I encara en futbol, un parell de punts més. Per una banda, l'ex blaugrana Xavi Hernández serà presentat avui com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, com ja va fer també en el seu moment al Barça. I a la Premier League, ahir es van enfrontar els dos últims extècnics del Madrid amb la victòria del Chelsea de Xavi Alonso sobre el Fulham d'Arbeloa per 2-3. Tots dos debutaven com a entrenadors a la Lliga anglesa.
14: 3CAT Info.
12: La tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya va haver de ser suspesa ahir quan només faltaven 15 quilòmetres pel final a Font-romeu. Tot això per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra que va caure ahir també a l'Alta Cerdanya. L'etapa va quedar anul·lada i sense guanyador, per la qual cosa l'eslovè Tadej Pogacar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el britànic Matthew Brennan. Avui s'ha de disputar la quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i amb 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. Més coses, en vol el Barça en categoria masculina i el Granollers a la femenina són els campions de la Supercopa Catalana després de les finals celebrades ahir a Calella, al Maresme. A la final masculina, el Barça va superar el Granollers 29-35, mentre que la femenina va ser el Granollers qui va guanyar Lleida a la final 26-22. I el Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos. La selecció espanyola femenina amb 10 jugadores catalanes va perdre ahir per 1-4 contra Alemanya i ha quedat fora de les semifinals de la competició. Qui sí que lluitarà per aquestes medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 jugadors catalans a l'equip. Les semifinals seran divendres i els seus rivals seran els Països Baixos.

0: Bon dia, són les 9. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Poques complicacions de moment i a lentitud de l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, per un vehicle avariat en una zona d'obres. A l'autovia 7 tallat l'accés a Port Aventura pels vehicles que circulen direcció Castelló per inundació de la calçada a causa de les pluges d'ahir i retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies per un robatori de cable entre les estacions de Riells i Viabrea, Breda i Maçanet Massanes.
0: El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal amb arbres caiguts i inundacions. El SEM va atendre una vintena de persones, cap d'elles de gravetat, i el telèfon d'emergències, el 112, va rebre més de 700 trucades. Avui serà dia de fer balanç pel que fa a les destrosses materials. Un tornado a prop de Carcassona, a França, va deixar ahir almenys 41 ferits i més de 300 habitatges malmesos. Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat aquesta nit sobre el terreny per assegurar els edificis. Les tempestes a França també han alertat el trànsit a les carreteres, han afectat l'activitat als aeroports i han obligat a cancel·lar trens. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'objectiu, segons l'executiu, és agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb l'Iran. El Canadà no s'arronsa davant les amenaces de Donald Trump d'engegar una guerra arancelària a partir del pròxim 1 de gener. El primer ministre, Mark Carney, diu que respondran a Washington aplicant els mateixos impostos als productes dels Estats Units. Tot i això, les autoritats canadenques encara confien a tancar un acord comercial amb els seus veïns, malgrat que les negociacions es van trencar divendres. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies s'hi queden. Alguns ajuntaments, com Blanes, Platja d'Aro i l'Escala, comencen a veure que puja el turisme fora la temporada d'estiu. I avui arrenca una nova edició del Festival FITAC a Girona amb l'objectiu de fer arribar el Teatre Amateur al màxim de públic possible. La inauguració serà aquesta tarda, la musical Dins del Bosc, de la companyia Quart Passadís.
2: Esports.
3: El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao amb el dubte de Gavi amb Rodri a punt per debutar. Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió. Rodri, en canvi, es va entrenar ahir per primer cop amb els seus companys. El Barça també condemna l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi de l'Elx i demana explicacions. En aquest sentit, també, el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior espanyol la seva preocupació i indignació per l'actuació policial. I en ciclisme, l'organització de la Volta es veu obligada a suspendre la final de la tercera etapa quan faltaven 15 quilòmetres per acabar per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra. Avui, quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
0: I el temps, restes de núvols i alguna boira aquest matí amb el pas de les hores i sobretot a la tarda el sol acabarà dominant, no s'esperen precipitacions. De l'ambient una mica més fresc d'aquest matí passarem a unes màximes elevades, com les d'ahir.
2: 3CAT Info.
0: Són les 9 del matí i 4 minuts generosos. Salutacions a qui us parla des d'ara i fins al punt de les 10, Nàtia Dell.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. El Camp de Tarragona continuen avui fent tasques de neteja després de ser la zona més malparada del temporal de les últimes hores. Pluges intenses, pedregades i també al Tarragonès fortes ratxes de vent que van escombrar ahir bona part del país sense causar ferits de greus. En només 3 hores les tempestes van deixar 88 litres per metre quadrat a Vinyols i als Arcs, al Baix Camp, i 77 litres per metre quadrat a la ciutat de Tarragona. El telèfon d'emergència 112 va rebre més de 700 trucades per uns 500 incidents. Em donava detalls a 3CatInfo, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es patarnegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: En total, 19 persones van ser ateses pel SEM, de les quals 3 van ser traslladades a centres hospitalaris cap de gravetat. Els principals estralls van ser, com dèiem, a Tarragonès, a la mateixa ciutat de Tarragona, on el temporal va deixar en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Ricard Guigues.
5: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros va durar aproximadament uns 10 minuts. Va ser un fenomen extraordinari, acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. La majoria d'incidències van estar relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
6: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
5: A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus.
0: A l'Alt Urgell i a la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
7: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abonyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta, que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades, com la Nacional 260, i arbres caiguts al damunt de vies secundàries.
0: I a la Plana de Lleida es treballa ara per avaluar els danys provocats per aquestes fortes pedregades d'ahir la tarda, sobretot a la comarca del Segrià. Preocupa l'afectació que hagin hagut de tenir alguns cultius de fruita, com per exemple la poma. Lleida, Júlia Becar.
8: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la maçana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president de Saja Catalunya.
9: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
8: És la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta.
0: L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos al mòbil SLR per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya va registrar una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va utilitzar aquest sistema d'avisos dissabte per les pluges del Baix Penedès i el Tarragonès, que van provocar, recordem, 11 ferits i inundacions. Sentim la diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz.
10: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les SLR una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat que registraran preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats que comentàvem d'ahir, al Tarragonès i també al Baix Camp. També el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat les alert. La bona notícia del matí és que totes les línies de Rodalies que estaven tallades a causa del temporal han recuperat la seva circulació habitual, segons Adif. Les pluges també van obligar ahir a cancel·lar una 60a de vols al Prat, tant a sortides com a arribades. Són dades del portal flightradar24.com que mostren que el 5% dels avions programats ahir no van poder completar el trajecte previst. També es van haver d'endarrerir molts vols programats. Els retards de la tarda van superar l'hora d'espera i el del Prat va arribar a ser en alguns moments l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a França, les tempestes d'ahir també van deixar una imatge impactant. És un tornado a prop de Carcassona que va fer almenys 41 ferits. El fenomen situat a la localitat de Pomàs també va causar danys en 300 habitatges. Segons la delegació del govern a la zona, més de 100

0: obligat a cancel·lar trens.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Continuem, 9 i 10 minuts. El govern espanyol agafa les regnes de la crisi a Ceuta 4 setmanes després de l'entrada massiva de milers de migrants procedents del Marroc. Està reunit el Consell de Seguretat Nacional, que determinarà que Ceuta s'ha convertit en un afer d'interès per la seguretat d'Espanya. I després, el Consell de Ministres aprovarà la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi. L'encapçalarà el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Serà un comitè ampli amb representants de diversos ministeris, també del Centre Nacional d'Intel·ligència i del Govern de Ceuta. Viatjarà avui mateix a la ciutat autònoma per gestionar la situació dels migrants, que encara són a Ceuta, uns 5.000, segons el govern espanyol, 10.000, segons les ONGs i el govern saudí. Madrid, Paula Brujats.
2: Pedro Sánchez torna de vacances amb la necessitat de desencallar la crisi a Ceuta, dona una nova dimensió a l'emergència i cedeix a la reclamació que feia el Partit Popular. Avui s'aprovarà aquest comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i això vol dir que a partir d'avui la Moncloa pren el timó de la crisi, assumeix la coordinació total de l'emergència, podrà mobilitzar recursos humans i materials, tot i que Ceuta no perd les seves competències. Però per què es fa ara? Per què es fa 26 dies més tard? Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
3: Hemos pasado en los últimos días a una fase en la cual ya no solo hablamos de elementos securitarios, sino que es una fase bastante más amplia, en la cual pues cada vez tiene más importancia el elemento de la coordinación, y de ahí la importancia de este mando único para ser lo más eficientes y lo más rápido posibles.
2: Al migdia, a la roda de premsa del Consell de Ministres, el mateix Ángel Víctor Torres, que aquesta tarda ja viatja cap a Ceuta, donarà detalls del nou pla. L'emergència passa a ser una crisi de seguretat estatal i el comandament únic té com a prioritat accelerar les expulsions dels adults migrants que queden a Ceuta, agilitzar l'acollida dels menors i la resposta a les sol·licituds d'asil, una mesura per millorar la coordinació entre administracions. El govern espanyol, a la pràctica, entoma les crítiques davant d'una crisi que continua enquistada i crea aquest comandament únic que divendres passat a la Moncloa descartava.
0: I mentrestant a Ceuta, centenars de migrants tornen a fer cua al davant d'una de les instal·lacions que s'han adequat com a allotjaments temporals. Però el cert és que des de la setmana passada està plena i ja no pot acollir més persones. Això mentre es treballa per habilitar més espais on puguin dormir, rentar-se i menjar. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant d'aquesta crisi migratòria. Són 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 de diftèria i tètanus, 10.000 de varicel·la i 10.000 més de polio. L'objectiu, prevenir la propagació d'aquestes malalties infeccioses tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant pel diagnòstic com per al tractament de possibles contagis. I de l'àmbit internacional, parlem de l'Iran, que ha promès represàlies contra l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. El règim de Teheran assegura que està preparat per les sancions nord-americanes i confia que els seus socis resistiran la pressió de Washington. El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, assegura que sancionaran els països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
4: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Els Estats Units, però, no han identificat quins països castigaran ni tampoc han concretat quan entraran en vigor les sancions i asseguren que, en canvi, es donaran temps per tallar els lligams amb l'Iran. El Canadà planta cara a Donald Trump, que l'amenaça amb una guerra d'aranzels. Les negociacions sobre un acord comercial entre els dos països veïns es van trencar, recordem, divendres, i Trump va anunciar que a partir de l'1 de gener imposaria aranzels del 50% als vehicles i l'acer provenients del Canadà. La resposta del primer ministre canadenc Mark Carney ha sigut acceptar el pols i anunciar que també imposarà aranzels als productes dels Estats Units. Tot i això, encara confia arribar a un acord.
5: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: I així arribem a 9:15 del matí. Saludem a aquesta hora la Mariluz García, equip viari i mobilitat. Bon dia.
6: Hola, bon dia.

0: Encara circulació còmoda, carreteres i autopistes del país, només amb trànsit lent a l'autovia 2, a l'altura d'Esparreguera, en direcció Lleida, a causa d'un vehicle avariat en una zona d'obres que talla un carril a la circulació. També es comencen a aturar els vehicles a la zona fronterera del Portús, a la Jonquera, a la carretera nacional 2, en sentit nord d'entrada a territori francès. D'altra banda, es manté tallat l'accés a Port Aventura des de l'autovia A7 pels vehicles que circulen en direcció Castelló perquè es va inundar la calçada amb les pluges d'ahir. Pel que fa a la situació del transport públic, es mantenen els retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I és que aquest matí hi ha hagut un robatori de cable que afecta el tram entre les estacions de Riells i Via Brea, Breda i Massanet-Massanes. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps. Amb Tomàs Bolilla.
2: Avui serà un dia amb presència de núvols prims, núvols prims que entrenyiran el cel al llarg del matí, que faran que la matinada doncs, sigui una miqueta fresca a molts indrets del país, però després, com que a partir de migdia tendiran a trencar-se aquests núvols prims, acabarà imposant-se una pujada de temperatura que enfilarà les màximes fins als 35 graus, per exemple, a la ciutat de Girona. Cap a Ponent, a Lleida, es quedaran entre els 33-34, també cap a les Terres de l'Ebre, en un dia, ja ho diem, que serà una mica més calorós. De cara a demà, torna una mica la situació d'inestabilitat. Demà al matí els ruixats reapareixeran, seran ruixats de caràcter feble, apareixeran, desapareixeran, podran aparèixer en qualsevol indret del país, però no seran gaire destacables. A partir de migdia s'aniran fent menys improbables i la temperatura doncs, es mantindrà similar a la d'avui, potser una miqueta més baixeta. Dijous torna a pujar la temperatura, potser amb alguna nuvolada que anirà present durant el dia, i després de cara a final de setmana sembla que tornaríem a tenir un ambient una mica més calorós.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió, no et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Segur que ja ho estàs donant tot. Tres germans, una llegenda. Descobreix la història dels Bee Gees, la banda sonora de moltes generacions. Nits sense ficció. Bee Gees, com curar un cor trencat. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Continuem, el govern engega avui el curs polític amb el primer Consell Executiu post-vacances. Salvador Illa encara la segona meitat del mandat amb el conflicte d'educació i el nou model de finançament com a reptes principals. Àlex Giral Robert.
8: L'executiu torna de l'aturada estival amb bona part de les mirades posades en les protestes dels docents. La crisi al sector continua oberta amb una vaga convocada per al primer dia d'escola. Illa es va comprometre a resoldre la situació a curt termini en el balanç dels seus dos anys a la Generalitat.
9: Ho resoldrem i no passaran massa temps.
8: Sobre la taula, el govern també té la carpeta del nou sistema de finançament. La Moncloa s'ha de reunir la setmana que ve amb les comunitats que rebutgen àmpliament la proposta. Qüestions de fons, però també d'actualitat. Malgrat que Illa no ha de trepitjar el Parlament fins a finals de setembre, l'oposició ja li reclama explicacions per l'absència d'avisos als mòbils durant els últims aiguats.
0: Isabel Díaz Ayuso es nega a donar explicacions que li reclama el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que viu la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica mentre que la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha volgut girar full d'aquesta manera.
10: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
0: Des de la direcció del PP qualifiquen les explicacions d'Ayuso de raonables. Un apunt de la crònica internacional, el president sirià Ahmed al-Sara es mostra molt satisfet pel nou gest dels Estats Units que els permet tornar a l'esfera internacional. Després de 47 anys, el govern de Trump ha retirat Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme. El pas se suma a l'aixecament progressiu de sancions econòmiques per part de Washington. I també dir-vos breument que Europa s'ha compromès a reforçar urgentment els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriots. També d'explicar-vos que Zelensky ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros a la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra amb Ucraïna. Un quart i cinc minuts de 10 del matí. Anem a altres qüestions. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies hi queden. Alguns ajuntaments comencen a veure que els puja el turisme fora de temporada d'estiu. Girona. Núria Paraire.
11: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre on s'allotgen els turistes, si en hotels o apartaments, quants dies passen al municipi, de quines zones de Catalunya són o de quins països. Això els permet millorar la gestió del turisme, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant per promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística, o explica el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín.
12: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així, aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i per tant és una dada molt fiable per si vols començar a planificar, estructurar promocions o veure realment qui tens en el teu municipi.
11: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala comencen a marcar una nova tendència. Tenen més turistes al maig i lleugerament més al juny. Per tant, s'està produint certa desestacionalització, és a dir, que els turistes els visiten més enllà dels mesos d'estiu, ho explica el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
13: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema, mirar on hem de desestacionalitzar més, rebre molts inputs que ens permetran doncs, planificar més tota la promoció.
11: Si cada cop hi ha més gent fora de la temporada d'estiu, poden potenciar millor, per exemple, altres atractius com rutes de senderisme.
0: El Festival FITAC de Girona comença avui amb l'objectiu de fer arribar al Teatre Amateur al màxim públic possible. Escoltem des de Girona Maria Rovira.
14: Baixem llum, sisplau. Taló, vet aquí que una vegada.
15: Jo vull.
14: En un regne molt llunyà.
16: Amb el lema FITAC Connection, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona enceta un nou projecte de 4 anys amb una programació que vol abraçar tot tipus de propostes per arribar al màxim de públic i que pretén convertir el festival en un punt de trobada de les companyies. Ens ho explicava Xavier Valentí, director artístic del festival.
17: La nostra responsabilitat com a festival és que la gent que no hi ha vingut mai descobreixi que el teatre amateur i el teatre professional a vegades la línia és difusa. I és això el que fem. Sempre també ho diguem molt, no? Hi ha moltes companyies de teatre amateur que només es van a veure elles, és molt propi de... Doncs no, es tracta de venir al FITAC i veure on es pot dur el teatre.
18: Ser feliços i per sempre és el que hem d'aconseguir.
16: S'inaugura aquest vespre i per primera vegada amb un musical, una tria que van tenir molt clara segons Xavier Valentí.
17: El FITAC inaugurem amb un musical, no ho havíem fet mai, però a vegades fer una programació teatral és una conjunció d'estrelles i aquest any es van presentar una companyia de Sant Just d'Esvern que es diuen Quart Passadís i fan una obra de Stephen Sondheim. Realment és una obra de fantasia que ha estat estrenada l'any 90 al West End de Londres, es va estrenar a l'inici dels 2000 a Broadway. De Goll de Gom la va fer a Barcelona el 2007.
16: Fins diumenge el FITAC proposa una combinació de teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa, amb propostes internacionals i catalanes.
17: Tenim teatre de titelles amb una companyia d'Armènia, tenim teatre universitari amb una gent de Letònia, tenim companyies de Lituània, tenim una gran companyia amb 80 anys d'antiguitat que és l'Estudi de Mònaco, una companyia de Ghana en el món del teatre amateur que ve a fer un espectacle clàssic. Però avui dia hi ha molta varietat i amb companyies de casa locals també, el teatre de comarques gironines també ja és ben representat.
16: Entre les propostes locals hi ha la del Mirall de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona i les que es veuran a la jornada del FITAC OFF que tancarà el festival diumenge a la sala La Planeta. Aquest any s'obre el ventall d'escenaris i es fa arribar al teatre a centres de dia per gent gran.
19: Gaudiu de l'espectacle!
0: Esports. Amb l'Eudald Serra, bon dia.
15: Bon dia, bona hora. El Barça ja prepara el partit que disputarà dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada de Lliga, i que suposarà el debut al Camp Nou de la temporada. En un partit oficial, Rodri ja es va entrenar per primer cop amb l'equip i podria debutar. I també es va reincorporar als entrenaments Valde, que no havia viatjat al camp de l'Elx. Per la seva banda, Gavi, que finalment només té una forta contusió al genoll dret, s'espera que reincorpori ben aviat als entrenaments. A tot això, ahir es va completar la segona jornada de Lliga de Primera Divisió amb aquests dos marcadors, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. I durant aquesta setmana s'aniran jugant partits cada dia que estan pendents de la primera, com dèiem, de la primera jornada. Com dèiem, el Barça jugarà amb l'Atlètic Club de Bilbao dijous. Avui ja juga el València-Betis, un partit que començarà a les 9 del vespre. El Barça, per cert, ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats al voltant de l'estadi de l'Elx, just abans de la disputa del partit de Lliga de diumenge. En un comunicat emès ahir, el Club Blaugrana lamenta que la Policia Nacional requisés estelades, afegeix que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri oportunes. Paral·lelament, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, en una carta enviada al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, li ha traslladat la seva preocupació, perplexitat i indignació per aquesta actuació policial. Rull qualifica l'ús de la força de desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. El president del Parlament també reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris, així com també qui va ordenar aquesta actuació. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP.
1: Trescat Info.
15: A la segona divisió de futbol, el Girona va presentar ahir dos reforços més, els centrals Mumin i Furtado. El ganès Abdul Mumin, que ve de jugar al Rayo Vallecano, explica per què ha escollit l'opció gironina.
19: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
15: Per la seva banda, el portuguès Mauro Furtado, que arriba del Benfica, també dona més detalls de per què ha triat la proposta del Girona.
20: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
15: Mentrestant, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final al cas de l'extrem Sigankov, que ha demanat marxar i que a més es va negar a jugar la primera jornada de Lliga. Si no hi ha canvis d'última hora, l'ucraïnès serà traspassat a l'Ajax, que entrena Mitchell. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa lateral Carlos Alemán, que jugava al club vallesà des de la temporada passada.
1: L'actualitat esportiva a fons.
15: I encara en futbol, d'una banda, l'exblaugrana Xavi Hernández serà presentat avui com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, com ja va fer en el seu moment també el Futbol Club Barcelona. Deixem el futbol, parlem de ciclisme. La tercera etapa de la Volta a Espanya va haver de ser suspesa quan només faltaven 15 quilòmetres pel final per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra que va caure ahir també a l'Alta Cerdanya. L'etapa va quedar anul·lada i sense guanyador, per la qual cosa Pogacar continua amb el mallot vermell de líder. Avui s'ha de disputar la quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria.
1: 3CAT Info.
15: I en handbol, el Barça en categoria masculina i el Granollers a la femenina són els campions de la Supercopa Catalana després de les finals disputades ahir a Calella, al Maresme. A la final masculina, el Barça va superar el Granollers 29 a 35, mentre que la femenina va ser el Granollers qui va guanyar el Lleida a la final pel resultat final de 26 a 22.

0: Són 9:15 del matí d'aquest dimarts 25 d'agost. Repassem a aquesta hora les informacions més destacades. El Camp de Tarragona ha estat tornat a endur la pitjor part del temporal amb arbres caiguts i inundacions. El SEM va atendre una vintena de persones, cap d'elles de gravetat, i el telèfon d'emergències va rebre més de 700 trucades. Avui és dia de fer balanç pel que fa a les destrosses. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, reconeix que davant de tempestes sobtades i poc previsibles, no hi ha temps per activar el sistema d'emergències S-Alert. També us hem explicat que a França hi ha hagut un tornado prop de Carcassona que va deixar ahir almenys 41 ferits i més de 300 habitatges malmesos. Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat aquesta nit sobre el terreny per assegurar els edificis. Unes tempestes a França que també han alertat el trànsit a les carreteres, han afectat activitats als aeroports i han obligat a cancel·lar trens. L'altre focus informatiu continua sent Ceuta. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres ha d'aprovar avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. L'objectiu, agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. A banda d'aquestes qüestions, també us explicarem des d'ara i fins al punt de les 10 que els Mossos d'Esquadra han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls la matinada de diumenge de dilluns a Sitges, quan més de 200 joves van acabar la nit de festa major amb una batalla campal. En parlarem. També passarem per la Vall d'Aran perquè l'ús de l'aranès serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques. El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes. Ho expliquem. I parlarem de bola de drac. De fet, s'ha donat llum verda a un projecte de parc dedicat a bola de drac a París. És l'Aràbia Saudita que ha signat en França avui un acord per crear en total 3 parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. I en esports, el Barça ja prepara el partit pendent de Lliga contra l'Atlètic Club de dijous amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar.
1: Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió al genoll. Rodri, per la seva part, es va entrenar ahir per primer cop amb els seus companys i podria estrenar-se aquest dijous.
0: I el temps, restes de núvols i alguna boira aquest matí amb el pas de les hores i sobretot a la tarda el sol que acabarà dominant. No s'esperen precipitacions. De l'ambient, una mica més fresc d'aquest matí, passarem a unes màximes elevades com les d'ahir. Ens hi posem, són 2:15 de 10 del matí. Tarragona s'ha despertat avui encara amb restes de la pedregada que va caure ahir a la tarda a la ciutat. L'alcalde, Rubén Viñuales, creu que no es poden demanar responsabilitats per la manca d'alertes respecte a aquest fenomen perquè entén que no es podia preveure. Anem cap a Tarragona amb Clara Chavarría. Domingo, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs a primera hora del matí encara no s'han pogut restablir la mobilitat a tots els carrers de la ciutat perquè encara s'estan retirant arbres i elements caiguts a diversos punts del terme municipal, que ha fet que uns 2.000 veïns del barri de Montnàs s'hagin quedat sense llum. L'alcalde de Tarragona, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, assegura que aquest temporal ha estat extraordinari perquè ha afectat a tota la ciutat. Un episodi que els bombers van fer que rebessin més de 200 avisos ahir entre les 5 de la tarda i 8:45 del vespre. Viñuales també s'ha referit al fet que no s'hagi pogut preveure aquest temporal i opina que no es poden demanar responsabilitats si des del Meteocat no en tenien previsió.
3: Clar, si no tenen una previsió de que realment és una zona de perill, seria arbitrari decretar una prealerta o una alerta, no? Ells ho fan en base a un criteri científic del Meteocat. En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i, si em permet, fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
2: Encara en quant a incidències, el temporal va afectar carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, on es va veure un cotxe atrapat, la carretera nacional 340, el seu pas per Bonavista, i polígons industrials com els de Francolí i Entrevies. Una imatge força impactant també ha estat la de desenes de coloms que van aparèixer morts a la confraria de pescadors de Tarragona a causa de la pedregada.
0: Doncs aquesta és l'última hora des de Tarragona amb la Clara Chavarria Domingo. Fins ara, bon dia.
2: Adéu, fins ara.
0: I la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, que hem escoltat fa una estona, reconeix que davant de tempestes sobtades i poc previsibles no hi ha temps per activar el sistema d'emergències S-Alert. És el que va passar ahir i també el cap de setmana a les comarques de Tarragona, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
4: Ho podem fer quan tenim una previsió elevada de que un fet succeirà l'endemà, eh? Amb aquests fenòmens com avui, jo no soc meteoròloga, no us puc explicar exactament com funciona, però el que sí que veiem és que són molt sobtats, i al ser molt sobtats tenen una poca predictibilitat. Mm. Aquest fet no ens permet tenir aquesta prevenció que ens agradaria tenir.
0: Soler insisteix que quan ja ha començat el temporal no hi ha temps material per enviar l'avís.
4: El problema que nosaltres tenim és que quan es comença a produir el fenomen, el marge per fer aquest avís és mínim. No tenim marge per fer aquest avís perquè ja s'està produint, ja està tenint lloc.
0: I insisteix que l'ES Alert només s'envia quan tenen una previsió clara de pluges d'intensitat 5 o 6, que és el màxim. A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé als cotxes. Anem a Puigcerdà, Joaquim Balbalat, ens ho explica.
5: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abonyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals, que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta, que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades, com la Nacional 260, i arbres caiguts al damunt de vies secundàries.
0: I a la Plana de Lleida es treballa ara per avaluar els danys provocats per les fortes pedregades d'ahir a la tarda, sobretot a la comarca del Segrià. Preocupa l'afectació que hagin pogut tenir en alguns cultius de fruita, com per exemple la poma. Lleida, Júlia Bacar.
6: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la maçana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president de Saja Catalunya.
7: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
6: És la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta.
0: La bona notícia del matí és que totes les línies de Rodalies que estaven tallades a causa del temporal han recuperat ja la seva circulació habitual, segons Adif. Les pluges també van obligar ahir a cancel·lar una seixantena de vols a l'aeroport del Prat, tant sortides com arribades. Anem a altres qüestions, dos quarts i mig de 10 del matí.
8: 3CAT Info.
0: El govern espanyol agafa les regnes de la crisi a Ceuta, 4 setmanes després de l'entrada massiva de milers de migrants procedents del Marroc. Està reunit el Consell de Seguretat Nacional, que ha de determinar que Ceuta s'ha convertit en un afer d'interès per la seguretat d'Espanya. I després, el Consell de Ministres aprovarà la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi. L'encapçalarà el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Serà un comitè ampli amb representants de diversos ministeris, també del Centre Nacional d'Intel·ligència i també del Govern de Ceuta. Torres viatjarà avui mateix a la ciutat autònoma per gestionar la situació dels migrants que encara són a Ceuta. Uns 5.000 segons el govern espanyol, 10.000 segons les ONGs i el govern saudí. Madrid, Paula Brujats.
9: Pedro Sánchez torna de vacances amb la necessitat de desencallar la crisi a Ceuta, dona una nova dimensió a l'emergència i cedeix a la reclamació que feia el Partit Popular. Avui s'aprovarà aquest comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i això vol dir que a partir d'avui la Moncloa pren el timó de la crisi, assumeix la coordinació total de l'emergència, podrà mobilitzar recursos humans i materials, tot i que Ceuta no perd les seves competències. Però per què es fa ara? Per què es fa 26 dies més tard? Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
10: Hemos pasado en los últimos días a una fase en la cual ya no solo hablamos de elementos securitarios, sino que es una fase bastante más amplia, en la cual pues cada vez tiene más importancia el elemento de la coordinación, y de ahí la importancia de este mando único para ser lo más eficientes y lo más rápido posibles.
9: Al migdia, a la roda de premsa del Consell de Ministres, el mateix Ángel Víctor Torres, que aquesta tarda ja viatja cap a Ceuta, donarà detalls del nou pla. L'emergència passa a ser una crisi de seguretat estatal i el comandament únic té com a prioritat accelerar les expulsions dels adults migrants que queden a Ceuta, agilitzar l'acollida dels menors i la resposta a les sol·licituds d'asil, una mesura per millorar la coordinació entre administracions. El govern espanyol, a la pràctica, entoma les crítiques davant d'una crisi que continua enquistada i crea aquest comandament únic que divendres passat a la Moncloa descartaven.
2: I al Congrés hi haurà la primera compareixença d'un membre del govern espanyol per explicar la situació de crisi. Serà la ministra de Defensa, Margarita Robles, que, entre altres qüestions, haurà d'aclarir com és possible que uns 80.000 migrants procedents del Marroc poguessin entrar pràcticament alhora a Ceuta, si n'estaven el cas que podia passar i com és que no es va fer res per evitar-ho. Mentrestant, a Ceuta, centenars de migrants tornen a fer cua al davant d'una de les instal·lacions que s'han adequat com a allotjaments temporals. Però el cert és que des de la setmana passada està plena i ja no pot acollir més persones. Això mentre es treballa per habilitar més espais on puguin dormir, rentar-se i menjar. Anem a altres qüestions. Ara passarem pel Garraf, perquè els Mossos d'Esquadra han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls de la matinada de diumenge a dilluns a Sitges, quan més de 200 joves van acabar la nit de festa major amb una batalla campal. Al voltant de les 4 de la matinada, els joves van cremar mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, i van llançar pedres i ampolles de vidre contra la policia. Tot plegat va passar un cop finalitzat el concert de festa major al passeig de la Ribera i va obligar a retardar i escurçar la cercavila matinal. De moment no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i alhora ha condemnat els fets. L'ús de l'aranès serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
11: A partir d'ara, la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes, la realització d'activitats o projectes o també la difusió a les xarxes socials haurà de comptar amb una presència mínima de l'aranès. De no ser així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques per part del Consell General.
12: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció, haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en exilats, etc., sense menysprear altres llengües, més aranès ha d'estar present en tant que aquelles subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
11: Així doncs, l'aranès es podrà combinar amb el castellà o el català. Segons la cap de l'executiu, es tracta de predicar amb l'exemple.
12: I de besuny, doncs, que des de la màxima institució prediquem d'amb l'exemple, pensant també que aquelles entitats que, doncs, són finançades d'amb recursos públics han de comprendre, la majoria també cal dir, més aquelles que encara no han anat, doncs, que han de comprendre que la llengua oficial del territori aranès i que l'han d'emplegar en les seves activitats.
11: Segons l'última enquesta d'usos lingüístics, l'aranès és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
13: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França avui un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
14: El mateix Emmanuel Macron l'ha titllat d'anunci fora de sèrie en un missatge a les xarxes socials. 6.000 milions d'inversions saudites que permetran la creació de 22.000 llocs de treball. Són càlculs del president francès amant del manga i que ha deixat consideracions morals a banda per tancar amb Mohammed bin Salman aquest acord per construir tres parcs d'atraccions al nord-oest de París. No hi ha dates d'inici d'obres ni d'obertura, però pel govern francès, mancat de bones notícies econòmiques, un motiu d'orgull nacional haver aconseguit el final llançament dels saudites. Son Goku farà la competència a Mickey Mouse i substituirà una figura ben francesa, el gegant Gargantua, l'aire dels temps.
0: I abans d'obrir àrea de servei, explicar-vos que dues persones van morir ahir en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme va perdre la vida en un accident de la C-58 a Sant Quirze del Vallès. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa va sortir de la via i va caure per un terraplè. I a Castelló d'Empúries, a l'Alt d'Empordà, la passatgera d'una motocicleta va morir quan el vehicle va sortir de la via i va impactar contra una furgoneta. El conductor de la moto va resultar ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals són motoristes. I a aquesta hora el que fem és ocupar-nos d'actualitzar la informació viària de mobilitat amb la Mariluz García. Equip viari, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs ara hi ha aturades a l'autopista P7 a Freginals, al Montsià, en sentit nord, direcció Tarragona-Barcelona, a causa d'un accident que talla un carril a la circulació i en queda només un d'obert, perquè en aquesta zona només hi ha dos carrils a l'autopista AP7. Hi ha retencions d'aproximadament 1,5 km de moment en aquesta zona. També complicacions a l'autovia A2, a l'altura d'Esparreguera, en direcció Lleida, on hi ha un vehicle avariat, a més, en una zona d'obres que talla un carril i a lentitud en aquesta zona. També complicacions a Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França, en sentit nord. A l'autovia A7 es manté tallat l'accés a PortAventura pels vehicles que circulen direcció Castelló, perquè ahir al vespre es va inundar la calçada a causa de les pluges, i el transport públic encara retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies, perquè aquest matí hi ha hagut un robatori de cable entre les estacions de Riells i Viabrea, Breda i Maçanet-Massanes. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
13: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
16: Avui serà un dia força més tranquil, entrenyinat aquest matí per la presència de núvols prims que s'aniran trencant, que aniran deixant pas a una tarda amb més estones amb sol, i això farà que la temperatura sigui una miqueta més alta. Avui les màximes s'enfilaran fins als 35 graus, per exemple, a la ciutat de Girona, però no passaran dels 33, com a molt 34, a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb una tarda, ja ho diem, més assolellada. Demà dimecres serà un dia un altre cop una mica més insegur. Al matí, amb alguns ruixats que aniran a per i desapareixent, seran de poca quantitat d'aigua recollida, però sí que podran aparèixer en qualsevol indret del país al llarg del matí, migdia, primeres hores de la tarda, tot i que després s'aniran trencant i s'acabarà imposant la tarda de dimecres de presència de núvols prims o de restes de nuvolades amb temperatura que dimecres serà una miqueta més baixa. Entre dijous i divendres passa una línia d'inestabilitat. El matí de dijous serà de més sol, a la tarda de més nuvolades i un altre cop d'alguns ruixats que passaran entre la tarda vespre i el matí de divendres. I això farà que la temperatura oscil·li, que quan s'ennuvoli la temperatura baixa, fins i tot que hi hagi una baixada de temperatura després del moment del ruixat, i sembla que a final de setmana, dissabte i diumenge, parlaríem d'un temps més assolellat i de temperatura amb una clara tendència a pujar.
0: I aquest estiu el País Valencià ha patit 5 grans incendis. Avui fa just un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó. I la setmana passada es van complir 4 anys de l'incendi de Begís, un dels més devastadors d'aquest segle. Dues alcaldesses reflexionen sobre les conseqüències d'aquests focs. Pepa Ferrer.
17: El de la Vall d'Uixó va ser un incendi molt virulent. Un 12% de la Serra d'Espadà va cremar i el camp ha acumulat pèrdues d'uns 40 milions d'euros. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida, una de les poblacions més afectades.
18: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. A veure qui comença de zero, qui torna a plantar oliveres, qui torna a plantar ametllers. Si ja no es veuràs, ja no tindràs producció. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
17: Reclamen que les ajudes servisquen de debò.
18: Si te donen 1.000, 2.000 euros perquè tens molta terra, igual has guanyat més, dels diners que te sabats encès, dels diners que te van a donar, que el que tu traies d'eixes parcel·les. I moltes no sabies ni on les tenies. Aleshores, d'alguna manera, que te donen diners, però que tu justifiques que has fet alguna cosa amb aquests diners, que has gestionat, o bé bosc, o bé terra agrícola.
17: Fa 4 anys, l'incendi de Begís va arrasar gairebé 20.000 hectàrees i va calcinar el 98% del terme municipal. Només el 5% de la muntanya s'ha recuperat. María José Madrid és l'alcaldessa.
19: Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían, y eso significa también que tenemos el monte como más despoblado, más descarnado todavía.
17: Ara, 4 anys després, una granissada ha tornat a colpejar els agricultors i els ha destrossat la collita.
19: Con tan buena suerte que con esta granizada que nos cayó el día 15, como no, pues se ha vuelto a perder toda la cosecha d'almendra i oliva d'este año. Absolutamente toda.
17: Les ajudes particulars van arribar i es van justificar, però a l'alcaldessa encara li falta 1 milió d'euros per cobrar.
19: 1 millón de euros para arreglar planta embotelladora, el camino y tal y cual, y ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís.
17: Aquestes dues alcaldesses, que han de gestionar les conseqüències dels incendis, consideren que no se n'ha après prou i que la paciència té un límit.
19: Yo creo que nadie acaba de aprender.
18: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge? I com afecta tant a nivell de fauna com de flora.
17: Reflexions d'unes alcaldesses que han vist com el País Valencià aquest estiu ha patit ja 5 grans incendis.
20: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
21: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
20: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
22: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Són 3:45 de 10 del matí i la coberta de l'absis de la catedral de Tortosa al Baix Ebre ja es pot visitar. L'espai ha patit una gran transformació després que s'hi detectessin deficiències. Els treballs han deixat al descobert gàrgoles i les vidrieres de la catedral. Tarragona, Jordi Barranca.
23: La restauració de l'absis ja s'ha acabat, ja ara han començat les visites guiades. De moment es fan únicament els dissabtes al matí. La restauració ha estat minuciosa i ara es permet accedir a una part de la ciutat fins ara desconeguda pel gran públic. Jordi Sebastià, guia de la visita.
24: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, que és, diguéssim, l'absis vist des de dalt, des del terrat, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles, que estan intactes des del primer dia.
23: De fet, s'ha treballat sobre més de 500.000 d'elements, com ara gàrgoles, però també vitralls.
24: O també les vitralls, que a la part inferior de la catedral són d'alabastre, pedra blanca, pedra transparent, però des del punt de vista que els veiem nosaltres al terrat, ja són vitralls fets en vidre i en formes acolorides, com a la resta de catedrals catalanes.
23: Tot havia quedat malmès per reconstruccions anteriors, les filtracions d'aigua i també el pas del temps. En un futur es vol incloure aquest recorregut dins la visita general a la catedral.
0: Oliena, l'Alt Urgell, i Oliena, a Sardenya, quedaran agermanades per un gegant. La figura s'ha construït a Catalunya i ara viatjarà cap a l'illa, on s'estrenarà al setembre. Oliena, Joaquim Albalate.
5: El gegant es diu Lussurio i està inspirat en Sant Lussori, el patró d'Oliena. La cara del gegant s'ha fet amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar imatges de persones reals. S'ha fet a Cardona, amb un treball conjunt prop dels dos pobles. Ricard Pérez és l'alcalde d'Oliena.
25: S'ha fet amb una vestimenta sarda, s'ha fet amb la roba també d'Oliena, ells també han fet la música i des d'aquí del grup de geganters d'Oliena han fet el ball. Tot això ho hem confeccionat aquí a Cardona amb el mestre geganter, amb el Toni Mujal. Hem anat fent viatges des d'Oliena i des d'Oliena, doncs, per cada vegada que s'havia de prendre decisions, hem estat treballant conjuntament, creant des d'Oliena i d'Oliena aquest gegant.
5: L'amistat entre Oliena i Oliena va néixer als anys 90 quan un jove sard va viatjar als Pirineus i li va fer gràcia la semblança del nom. Des del 2018 els pobles estan agermanats i ara joves dels dos llocs, com l'Anna i el Bastiano, han treballat plegats.
26: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per nosaltres com per ells.
27: Ha estat una bella cosa, provaré en què...
28: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
27: No hi proviem a fare en el nostre país.
5: Al setembre, l'Lussurio i els 5 gegants d'Oliana viatjaran a Sardenya, on participaran en la 30a edició de la Festa Popular de les Cortes Apertes.
29: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
30: Estem en perill.
29: Qui ens persegueix?
30: L'últim descendent de Solità.
0: Tadeu Jones és pare en la 4ª entrega de la saga.
30: la seva família.
0: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa se centren en la paternitat del famós arqueòleg i la seva dona. La petita Oli, una nena intrèpida de 2 anys, provocarà la gelosia de la mòmia, el millor amic del Tadeu, i tot plegat acaba amb un viatge en el temps. 3Cat Info ha parlat amb el director de la saga, podrem escoltar-lo d'aquí una estona, que ha explicat que fins ara s'havia resistit a tractar el tema de la paternitat, però que ara era el moment de fer-ho.
29: L'Oli ha de fer el rotet! I qui va fer el rotet a mi? D'això, altesa, vull dir, baixesa.
1: Ningú gosa insultar el príncep meu!
2: L'humà s'ha tornat hostil, activant moda fugida.
30: Un moment, qui condueix?
3: Ui, ja.
30: Porteu la trencacostelles.
1: I caca.
30: Mare!
2: Activant crit de dolor.
20: Esports.
0: De seguida saludem fins al punt de les 10 el contingut esportiu amb l'Eudald Serra. Bon dia.
4: Bon dia, bona hora. El Barça ja prepara el partit que disputarà dijous contra l'Athletic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada de Lliga, i que suposarà el debut al Camp Nou de la temporada en un partit oficial. Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb la resta de l'equip i podria debutar, o com a mínim tenir alguns minuts ja en aquest partit. També es va reincorporar als entrenaments Balde, que recordem no va ser convocat per jugar al camp de l'Elx. Per la seva banda, Gavi, que finalment només té una forta contusió al genoll dret, s'espera que reincorpori ben aviat també als entrenaments. Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de la Lliga de Primera amb els dos partits que faltaven, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. I durant tota aquesta setmana i fins al cap de setmana s'aniran disputant partits que encara estan pendents de la primera jornada. Com dèiem, el Barça juga dijous al Camp Nou contra l'Atlètic Club i avui, per exemple, a partir de les 9, també jugarà el partit pendent de la primera jornada que enfrontarà el València i el Betis. Més coses, el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats al voltant de l'estadi de l'Elx just abans de la disputa del partit de Lliga de diumenge passat. En un comunicat emès ahir, el club lamenta que la Policia Nacional requisés estelades, afegeix que espera explicacions i no descarta emprendre actuacions si les considera oportunes. Paral·lelament, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, on li ha traslladat la seva preocupació i indignació per l'actuació policial. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionada i la retirada de les banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. El president del Parlament també reclama al ministre l'obertura d'una investigació. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP.
20: 3Cat Info.
4: Pel que fa a la segona divisió de futbol, el Girona va presentar ahir 2 dels reforços d'aquesta nova temporada. Parlem dels centrals Munin i Furtado. El ganès Abdul Munin, que ve de jugar al Rayo Vallecano, explica per què ha escollit l'opció del Girona.
6: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
4: Per la seva banda, el portuguès Mauro Furtado, que arriba del Benfica, també dona més detalls del per què ha triat la proposta gironina.
7: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
4: Mentrestant, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final al cas de l'extrem Sigankov, que ha demanat marxar i que es va negar a jugar la primera jornada de Lliga. Si no hi ha canvis d'última hora, l'ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que ara entrena l'ex gironí Mitchell. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa lateral Carlos Alemán, que jugava al club ballesà des de la temporada passada.
20: 3Cat Info.
4: I encara en futbol, l'ex blaugrana Xavi Hernández serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, com ja va fer en el seu moment també el Futbol Club Barcelona. I en ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Espanya va haver de ser suspesa quan només faltaven 15 quilòmetres pel final a Font Romeu, tot això per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra que va caure també ahir a l'Alta Cerdanya. L'etapa va quedar anul·lada i sense guanyador, per la qual cosa Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder. Avui s'ha de disputar la quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. 105 quilòmetres de recorregut, 4 ports de muntanya, 3 d'aquests són de primera categoria.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

bon matí als camps d'ordi. Vaig sentir d'una dona al lament.

0: Ràdio Argentona.
1: La música que necessites. Música.
0: 104.6 FM.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

Veula Ràdio. Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

Viu la ràdio. Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent quatre punt sis.

0: El govern defensa la seva decisió de no enviar cap missatge d'alerta als mòbils pels forts aiguats i calamarsades d'ahir a la tarda. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia, amb Estel Batet.
0: Després del segon episodi de temps violent, pluja, vent, pedra, en quatre dies, la consellera portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que no es va activar les alert per raons tècniques. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan, perquè no es va preveure que cauria tanta aigua, ni tanta pedra, ni tampoc a la zona on va fer més mal, oi?
2: Sí, el govern insisteix que en els episodis de pluges dels últims dies no hi havia previsió de màxim risc. Un cop es detecten els fenòmens locals, la decisió de no enviar un SAlert, aclareix la consellera portaveu, respon només a criteris tècnics, com ara si hi ha prou marge de temps perquè reaccioni la població.
3: En aquell moment es tenia un grau 4 i més endavant s'observa aquests fenòmens locals en una hora i en unes circumstàncies que recomanen amb criteris estrictament tècnics el no enviament d'aquest SAlert.
2: Amb tot, el govern assegura que es revisaran les actuacions i, si cal, s'introduiran millores.
0: Sentirem també diversos alcaldes de la zona més afectada pels forts aiguats d'ahir, que va ser el Camp de Tarragona. Com ho veuen ells, Clara Echevarría Domingo?
4: Doncs entre els alcaldes hi ha comprensió per la complexitat que suposa gestionar les alertes davant d'aquest tipus de fenòmens. Però alguns creuen que es podria haver enviat igualment mentre tenia lloc el temporal per garantir la seguretat de la ciutadania. És el cas de l'alcalde de Torredembarra, Raül García.
5: El que sí, i l'hora que era, doncs un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués i la gent no estigués al carrer ni amb els cotxes ni passejant, per garantir la seguretat.
0: També farem un repàs dels efectes més importants que va deixar la pluja i la calamarsa, Joan Trias.
6: Per exemple, els camps del Priorat, que estan en plena verema, o els cultius de les comarques de Lleida, tot i que en aquest cas el mal que ha fet ha estat puntual, perquè molta fruita ja s'havia collit.
0: Doncs amb aquest panorama ha tornat a la feina el govern de la Generalitat. L'Espanyol ha fet el seu primer Consell de Ministres amb la crisi migratòria de Ceuta com a prioritat.
6: I alhora ja ha engegat la ronda de compareixences per donar explicacions sobre com ha gestionat l'arribada de les 80.000 persones des del Mar.
0: I la primera a parlar ha estat la titular de defensa, Margarita Robles, i què ha dit Madrid, Dani Sáenz de Aja?
7: Davant les crítiques del PP, que li retreu no haver fet res per aturar l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta, la ministra Robles assegura que el CNI sí tenia informació i que la va compartir. Ara bé, reconeix que no va ser suficient, admet que l'efecte crida a les xarxes dels migrants va provocar un allau de persones impossible de predir i d'aturar sense causar una tragèdia.
8: Las redes sociales se han convertido en un potente instrumento para la rápida movilización de los migrantes y que son claramente manipuladas por agentes desestabilizadores.
0: D'altra banda, també us explicarem les conseqüències de la nova ofensiva dels Estats Units per estrangular l'economia de l'Iran, que segons el secretari de Defensa poden anar més enllà de la butxaca.
9: Farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. De cap manera descartem recórrer accions militars.
0: I qui tampoc descarta altres mesures és la Xina.
6: Perquè l'última amenaça dels Estats Units inclou sancions per tots aquells països que tinguin negocis amb el règim de Teheran.
0: Qui també es prepara per plantar cara als Estats Units, tot i que en un pla molt diferent, és el Canadà. En aquest cas, en referència a la guerra aranzelària de Donald Trump.
6: El primer ministre canadenc ha anunciat que ells també gravaran els productes que provinguin dels Estats Units a partir de l'1 de gener.
0: I al Catalunya migdia d'avui també parlarem d'aquesta pel·lícula.
10: Hey, Momia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
0: Està Déu Jones, el nostre Indiana Jones de dibuixos animats, que demà estrena la quarta entrega, es podrà veure en català una quarantena de sales.
6: En Tadeu també s'ha fet gran i ara ja es para d'una nena de 2 anys que l'acompanya en les seves aventures.
0: N'hem parlat amb el seu creador, que diu que ja tocava afrontar aquest tema, el de la paternitat. Després el sentirem. Serà just abans dels esports. Per on aniran avui, Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia, doncs pel fitxatge que fa el Barça d'un porter de Livakovic. Aterrarà aquesta tarda a Barcelona, demà passarà la revisió mèdica. Livakovic va jugar al Girona i al Fenerbahçe la temporada passada i ara el Barça està valorant cedir-lo o bé que sigui ja aquesta temporada el suplent de Joan García. Avui s'ha confirmat que el Barça-Madrid de la Lliga F del primer cap de setmana d'octubre es jugarà al Camp Nou. Encara en futbol, aquesta tarda els Països Baixos presenten Xavi Hernández com a nou seleccionador. I avui es disputa la quarta etapa de la Vuelta de 104 quilòmetres amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
0: sapiguem també com tenim el trànsit a aquesta hora. Mariluz García, equip viari, bon dia. Hola, tranquil? Bon...
12: Sí, avui un matí especialment tranquil, perquè no hi ha hagut gaire complicacions ni a les zones de la costa ni tampoc a l'àrea de Barcelona. Ara n'hi ha per diversos accidents. A l'AP7, a l'Ametlla de Mar, en sentit a sud, en direcció Castelló, perquè hi ha un carril tallat. També a la C59, a Bigues i Riells, a la comarca del Vallès Oriental, per una altra topada, i tallada també per accident la comarcal 147 a l'altura d'Isil, d'Alta Neu, al Pallars Sobirà.
0: I a veure el temps...
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Sí, també és tranquil, si més no més que ahir a la tarda. Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia, bona hora. Doncs sí, molt més tranquil el temps. De fet, esperem una tarda assolellada, quatre núvols i poca cosa més, sense precipitacions. I ara mateix, doncs, la calor una mica més marcada que ahir a la costa, o bastant més, i en canvi afluixa una mica al Pirineu i a l'interior. De fet, a l'inrevés del que sol passar la majoria de dies d'estiu, ara mateix les temperatures més altes a tocar del mar. El Prat de Llobregat, 36, és molt alta. També a Cabrils, 35. L'Aldea, 35. Barcelona, la zona universitària, 35. O al Raval, 34. Vallirana, 34. Fogars de Tordera, 34. Sembla que demà tindrem més núvols al matí, 4 gotes, clarianes a l'Alt Pirineu. Demà a la tarda, més sol, però de moment no tornen les tempestes.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Doncs comencem. El govern surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als telèfons mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. Alega que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Tot i això, assegura que es revisaran les actuacions i, si cal, s'hi afegiran millores. Anem al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalán, bon dia.
14: Bon dia. Sí, s'esperaven aquestes explicacions del govern en aquesta primera reunió, la tornada de vacances, i la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven en els episodis dels dos últims dies un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població pugui reaccionar, si és oportú fer-ho de matinada o si ha de ploure sobre mullat. En tot, la portaveu Paneque assegura que si hi ha marge s'introduiran millores.
3: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser i a més és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
14: Junts i els Comuns ja han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança plena amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, després que els Comuns n'han demanat avui el cessament.
0: Gràcies, Jordi Corbalán. Doncs tornant al temporal d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va rebre 900 trucades, 500 dels avisos van ser per als bombers i es van concentrar a la ciutat de Tarragona. Alguns alcaldes afectats han trobat a faltar l'enviament d'alertes, que són clau per garantir la seguretat, tot i reconèixer que la gestió d'aquests fenòmens i l'enviament d'avisos són complexes, creuen que caldria haver avisat la població per garantir, doncs, això, la seva protecció, la seva seguretat. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
15: El temporal a la costa del Tarragonès i el Baix Camp es va saldar amb unes 700 trucades a telèfon d'emergències, de les quals unes 450 era de la mateixa ciutat de Tarragona. El seu alcalde, Rubén Viñuales, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha dit que aquest temporal ha estat extraordinari i opina que no es poden demanar responsabilitats pel fet que no s'enviés cap alerta, perquè no es va poder preveure la dimensió del fenomen.
16: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. i no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
15: Des de Torredembarra i Cambrils s'entén la dificultat de gestionar l'enviament d'aquestes alertes, però es va trobar a faltar aquest avís. Així s'han expressat els seus alcaldes, Raül García i Oliver Klein, respectivament, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població simplement per garantir que la gent no es mogués.
17: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca. Evidentment, quan hi ha aquest tipus de missatge, ja tothom ja és coneixedora i llavors ja pren les seves pròpies mesures.
15: A hores d'ara, tant Tarragona com Torredembarra, Cambrils, Salou o Reus treballen per recuperar la normalitat amb la retirada d'arbres i elements caiguts, entre d'altres actuacions.
0: Doncs més enllà del debat sobre si s'havia d'enviar un SAlert als mòbils o no, ens ocupem ara de l'afectació que ha tingut aquesta pluja i aquesta pedregada als camps del Priorat, en primer lloc. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà, tot i que les previsions inicials eren que tingués un impacte més gran. Tarragona, Jordi Barranca.
18: La forta pluja empedregada inclosa en diversos punts ha estat en plena barema. La zona amb més afectació va ser el Priorat. Tot i que la tempesta va travessar la comarca, l'afectació es concentra en alguns punts molt localitzats que ens destaca Josep Ramon Sedó, que és el responsable del sector del vi d'Unió de Pagesos a la comarca.
19: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? Vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull d'avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar cap producte i es farà malbé tot el raïm.
18: Els propers dies, però, seran cabdals per evitar que hi hagi afectació, sobretot en el cas del raïm. Pels pagesos serà bàsic poder entrar al raïm abans que es faci malbé. A banda d'aquest fruit, la pluja també ha caigut sobre zones d'oliveres i d'ametllers, que també estan en plena collita.
0: I al Segrià i a la Noguera, la pedregada d'ahir va afectar 341 hectàrees amb danys que en general van entre el 10 i el 20%. Els cultius més afectats han estat els préssecs tardans i la pera que encara quedava per collir. En canvi, sembla que hi hauria també danys a les figues que s'acaben de començar a collir ara, però encara falta fer una avaluació definitiva. Anem a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
20: Hola, bon dia. El municipi amb danys més importants ha estat el Manal Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70%. La ciutat de Lleida és la que té més hectàrees amb danys, una setantena. També hi ha danys al Ferràs, Albatàrrec, Sunyer, Montoliu, Sudanell i Bars de Noguera, entre les comarques del Segrià i la Noguera. Els danys haurien estat importants si la pedregada hagués caigut a principi de temporada. Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
21: Hem trobat, de moment, baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
20: A diferència del Castamià, no hi ha danys certificats en la figa, que s'ha començat a collir fa molt poc. Estem parlant d'un cultiu a l'alça, fet que provocara un descens dels preus. Àlex Lladonosa, productor del Guaire.
22: Anys enrere, la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros.
20: Està previst que es colli més de 5.000 tones de figues la majoria de les comarques de Lleida.
0: Dos minuts i haurem arribat a un quart de tres. El govern espanyol posa en marxa el comandament

0: A partir d'avui, la crisi, que passa a ser una emergència de seguretat nacional, ho ha decidit Pedro Sánchez 26 dies més tard de l'entrada massiva de migrants. El ministre Ángel Víctor Torres, el designat per dirigir aquesta crisi, aquesta tarda ja viatja cap a Ceuta, acaba de negar que es vagi tard i explica que s'ha decidit fer-ho ara perquè s'entra en una nova fase on toca prioritzar això.
1: Para esta segunda fase se ha declarado la situación de interés para la seguridad nacional y se ha aprobado un órgano colegiado en este Consejo de Seguridad Nacional y también se ha aprobado en ese órgano una figura de coordinación que ha recaído en la persona que les habla, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
0: L'objectiu és millorar la coordinació entre administracions per accelerar la devolució dels adults que queden a Ceuta, també el futur dels menors que hi ha pendents d'acollir, i amb tota aquesta crisi pendent de resoldre i amb el debat de les expulsions vigents, la Moncloa acaba d'anunciar una reforma de les lleis d'estrangeria i asil, un enduriment per adaptar-les a la legislació europea, però que segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és garantista amb els migrants.
2: És una nova regulació teniendo en cuenta la nueva realidad migratoria para ser más efectivos, pero con un enfoque absolutamente garantista y de protección de los derechos humanos.
0: La reforma s'haurà de votar al Congrés en els propers mesos. Preveu que tothom que entri irregular a Espanya haurà de passar un triatge i en 72 hores es decidirà si se l'expulsa o si té dret a demanar asil. Es redueix també a 3 mesos el termini per resoldre aquestes peticions d'asil.
3: Doncs tot això mentre ja ha començat també aquesta ronda de ministres que han de donar explicacions sobre com s'ha gestionat aquesta crisi migratòria. La primera a fer-ho ha estat la ministra Margarita Robles, que ha defensat l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en aquesta crisi perquè va compartir amb les forces de seguretat la informació que tenia. Ara bé, ha justificat que la velocitat a què es mouen les xarxes dificulta saber que hi entraran milers de persones i que no hi havia mitjans materials per aturar-los, diu. És la primera compareixença, com us dèiem, d'un membre del govern al Congrés per passar comptes de tot el que ha passat en aquests últims 26 dies. Tornem a Madrid, ara amb en Dani Sáenz de AJA. Dani, bon dia.
4: Bon dia. El primer que ha fet Robles ha estat demanar perdó als ceutins si s'han sentit oblidats i reiterar que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes. També ha defensat els 25 agents del CNI que hi ha a Ceuta. Admet que van detectar que a les xarxes s'estava coent un salt de la frontera, però que la falta de policies marroquins va alimentar un efecte crida impossible de predir i d'aturar sense causar una tragèdia. Segons ha dit Robles, és la informació que es tenia i la que es va compartir amb el Ministeri de l'Interior.
5: La velocitat de les comunicacions digitals amplía los retos y dificultades de policías, de fronteras y de los servicios de seguridad e inteligencia para reaccionar a tiempo. A ello se añade la dificultad de impedir material y físicamente, mediante la utilización de fuerza, esas avalanchas.
4: Pero al PP las explicaciones arriben tard. Esther Muñoz sosté que la crisis es podía haber evitado.
6: Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados. Y una cosa que me parece muy importante, señora ministra. Sigue usted sin explicar cuántos irregulares han entrado. ¿No lo saben? Siguen sin decirnos cuántos quedan todavía en Ceuta. ¿No lo saben?
4: També hi ha crítiques dels socis. Francesc Marc Álvaro d'Esquerra veu un govern superat i un Sánchez absent.
7: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present, si m'ho permet dir-ho, i com s'ha dit aquí, ha fet coses que poder no tocaven d'acord amb el context.
4: I Junts retreu a la Moncloa falta de coordinació i lentitud.
3: Doncs així ha arrencat el nou curs polític que, per al govern de la Generalitat, a banda del debat sobre si s'havia d'enviar o no les alerte, un altre tema molt calent sobre la taula, que és el conflicte amb el sector de l'educació i aquesta primera vaga convocada pel primer dia de curs. El govern diu que posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat. El sindicat majoritari del sector, que és l'USTEC, amenaça de no fer-la si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. L'executiu sosté que s'està desenvolupant l'acord assolit amb tres forces sindicals i amb l'escola concertada, aquell primer acord a què van arribar els sindicats generalistes. Maria Núria Rebelle, bon dia.
8: Bon dia, Sílvia Paneque. La consellera portaveu ha admès que el tema de les colònies escolars preocupa el govern i avui se n'ha parlat a la reunió de l'executiu. Es treballa per poder ampliar els incentius per al professorat.
9: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa.

0: casa, doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora, doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
1: Paneque ha concretat que aquest Niubó, la consellera d'Educació, aquest estiu ha mantingut unes 200 reunions amb diversos interlocutors del sector.
2: Fer servir l'aranès serà clau a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. A partir d'ara, el Consell General exigirà una presència mínima de la llengua pròpia de l'Aran a l'hora de concedir diners públics a entitats o projectes. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Ja sigui la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes en la realització d'activitats o en la difusió a les xarxes socials, l'aranès, per bé que combinat amb altres llengües, hi haurà de ser present. Si no és així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques per part del Consell General.
4: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció, haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en les etc, etcètera, sense menysprear les altres llengües, més aranès ha d'estar present en tant que aquestes subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
3: L'objectiu, fomentar l'ús social de l'aranès, que actualment és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
2: Les 2:20, parlem ara dels col·lectius de motoristes que veuen poc ambiciosa la reforma de la normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre i que obliga a portar guants a la ciutat i prohibeix les xancletes, per exemple. La Direcció General de Trànsit, la DGT, introdueix noves obligacions per afavorir la seguretat dels usuaris, però els motoristes reclamen també més responsabilitats per l'administració. Toni Fortesa, bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Què diuen des del col·lectiu?
5: Doncs els motoristes consideren positives les noves normes que es posaran en marxa l'1 d'octubre, consideren encertades tant l'obligació de posar-se guants a totes les vies i prohibir circular amb calçat obert, però no estan del tot satisfets ja que consideren que la reforma posa el focus en la responsabilitat individual i reclamen que l'administració també faci la seva part en matèria de seguretat. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
6: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
5: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. Els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència. Fins ara, un certificat de qualitat ja era suficient.
2: Han detingut un entrenador de vòlei de Palma que presumptament va violar una de les jugadores, menor d'edat. Feia 3 anys que l'home entrenava la víctima, que tenia 15 anys. Caterina Carmen Jaume.
7: L'entrenador va convidar la jugadora a sopar a casa seva i quan van acabar de sopar la va tancar en una habitació on la va forçar a mantenir relacions sexuals. Després li va exigir que no digués res. L'atleta va canviar d'actitud i això va disparar les alarmes a casa seva fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial, s'ha negat a declarar i se li ha imposat un ordre d'allunyament.
2: Parlem de l'Iran ara. Ha promès que contestarà contra l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració de Donald Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran, però de moment no aplica les sancions i els ha donat temps. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, suposa amb fermesa aquesta nova estratègia dels Estats Units. Jordi Baró.
8: A punt de complir-se 6 mesos de guerra, els Estats Units posen els esforços a ofegar econòmicament l'Iran per via d'impedir que altres països hi comerciïn. L'administració Trump, però, no detalla quins són aquests països ni quan els sancionarà. La Xina és un dels principals socis comercials del règim de Teheran, a qui compra petroli, tot i que el volum ha caigut amb la guerra i el bloqueig dels ports iranians. Lin Jian, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers xinès.
9: Recorre una pressió extrema en la guerra econòmica no resol els problemes, al contrari, només agreuja encara més els conflictes. La Xina adoptarà totes les mesures necessàries per salvaguardar amb fermesa els seus drets i interessos legítims.
8: Malgrat que l'administració de Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, no descarta tornar a recórrer a la força militar.
10: Si l'Iran és prou insensat per extralimitar-se o ficar-se amb l'exèrcit nord-americà, farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. Això no obstant, de cap manera descartem recórrer a accions militars.
8: Amb les sancions contra l'Iran sobre la taula, el preu del petroli ha tornat avui a caure per segon dia consecutiu fins als $89 al barril de Brent. No hi ha progressos públics en les converses diplomàtiques pel final de la guerra, tot i que el Pakistan assegura que en les reunions de mediació ahir a l'Iran s'han fet avenços.
2: Doncs un altre front que té obert als Estats Units és les seves diferències comercials amb el Canadà, que han entrat en una espiral. El govern canadenc concretarà avui com respondrà a l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als productes canadencs, Albert Manyà.
10: El líder nord-americà va dir ahir que a partir de l'1 de gener els aplicarà als cotxes, als components i l'acer. De fet, sobre aquest metall ja hi ha una sobretaxa del 50%, uns drets de duana que des de dissabte s'apliquen a béns canadencs per valor d'uns 20.000 milions de dòlars en les importacions, entre d'altres, de ciment i estics d'hoquei. Els ministres canadencs de Finances, Indústria i Treball explicaran aquesta tarda les represàlies. Els Estats Units són el principal soci comercial del Canadà, representen el 70% de les seves exportacions i Donald Trump acusa de robar-los durant molts anys. Per la seva part, Ottawa considera que el govern de Trump vol destruir la seva indústria i es nega a firmar un acord a qualsevol preu. Tampoc accepta una rebaixa a la protecció legal del francès com pretén Trump. Malgrat l'escalada verbal i política, el primer ministre canadenc, Mark Carney, confia que s'arribarà a un acord.
2: Doncs amb qui els Estats Units sembla que sí que tenen millor sintonia és amb Síria, que celebra el pas cap a la seva normalització en l'esfera internacional. El seu president, Ahmed al-Sharaa, ha agraït al seu homòleg nord-americà, Donald Trump, que els hagi tret de la llista de països patrocinadors del terrorisme després de 47 anys de ser-hi. Un gest que confirma l'acostament entre els dos països i que pot suposar un salt endavant en l'àmbit econòmic.
10: La Casa Blanca va començar a aixecar les sancions econòmiques que pesaven sobre el règim de Bashar al-Assad el 2025, en la mateixa línia que altres països occidentals, com la Unió Europea, el Regne Unit i el Canadà. El gest d'ara és un salt qualitatiu, perquè els permet tornar a accedir al sistema financer mundial i atraure inversions per reconstruir el país. Conscient d'això, al-Sharaa no ha amagat el seu optimisme.
8: Avui Síria es desempallega d'una càrrega pesada i gira full d'un capítol dolorós del seu passat per encaminar-se a una via de desenvolupament i reconstrucció. Gran poble de Síria, ho heu tornat a fer. S'han aixecat les sancions i s'han eliminat les restriccions.
10: El govern nord-americà reconeix la feina de Damasc en la lluita contra el terrorisme, com l'adhesió a la coalició global contra l'Estat Islàmic o les operacions per desarticular Al-Qaeda, Hezbollah i altres grups afins a l'Iran. De fet, l'Iran, juntament amb Cuba i Corea del Nord, són els tres països que els Estats Units mantenen a la llista de patrocinadors del terrorisme.
2: Pugen a 6.509 els morts pel doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela a finals de juny. Són dades oficials actualitzades aquest mateix matí que també apunten que s'ha rescatat prop de 6.500 persones i que més de 220.000 han estat ateses als hospitals. Toni, quines altres dades deixa aquest nou balanç que hem sabut avui?
9: Doncs les autoritats també han anunciat que s'han revisat més de 60.000 habitatges i 11.000 dels quals han estat classificats com d'alt risc per als seus residents. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, assegura que s'adjudicaran més de 4.000 habitatges abans d'acabar l'any.
2: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars que tenen sensor GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. És una tecnologia que cada cop fan servir més ramaders arreu del país. Ens ho explica la Laura Cugat.
11: La vaca de l'Albera, una raça autòctona d'aquesta zona situada a l'extrem més oriental del Pirineu, és la protagonista de la recerca del CREAF basada en el disseny de tancats virtuals. A través d'una aplicació es limita el perímetre i es donen instruccions a l'animal mitjançant un collaret. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF.
12: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
11: Una eina que també facilita molt el maneig dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana a l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
13: i en qüestió de pocs dies ho tenim, bueno, sempre depèn del menjar que hi ha, però ho podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més a més també zones de seguretat perquè ells puguin treballar sense risc.
11: De la càmera forma part del projecte Live EcoAdap 50, amb finançament europeu, que també investiga la viabilitat d'aquesta tecnologia.
2: A punt d'arribar a 2:15, us expliquem també que l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, s'haurà transformat d'aquí a 3 anys en un espai que acollirà habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. L'alcalde Jaume Collboni ha presentat aquest projecte i ha donat més detalls de com es transformarà aquest espai, actualment en desús, del carrer Pere IV, Joan Garcia.
14: Algunes de les antigues naus acolliran pisos per a una setantena de persones que pel seu estat no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis d'aquest antic patrimoni industrial acolliran projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica. I dues naus ja funcionen, de fet, com a centres de creació artística. L'alcalde Jaume Collboni considera que el projecte aplega dues aspiracions.
15: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
14: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament el 2029.
2: I la residència Gent Gran de Gràcia de Barcelona ha rebut el primer distintiu de centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha avançat que s'han format més de 2.500 professionals del sector i que l'objectiu és que aquests drets siguin garantits a tots els centres públics o de gestió pública del país. Més detalls, Barcelona, Mar Riera.
16: Bon dia. Aquesta residència fa més d'un any que treballa per garantir uns protocols, un reglament i una formació específica en matèria LGTBIQ+. El conseller Moreno ha assegurat que aquests drets no es poden donar per fets i que cal seguir treballant perquè les persones grans visquin a les residències com a casa seva.
17: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural i que el conjunt, tant dels serveis que ens donen com de les persones que hi conviuen amb nosaltres, siguin respectuoses amb aquesta manera d'expressar.
16: La Carme té 89 anys, és membre del col·lectiu i des de fa 3 anys que viu a aquesta residència.
18: Home, sembla fantàstic que puguin tractar-nos del meu igual, depèn del seu inclinació sexual, ho trobo perfecte.
19: Perquè s'ha trobat discriminacions?
18: No, aquí ni una. Ni una.
16: Aquest distintiu és fruit del projecte Avança en Convivència, impulsat pels Departaments de Drets Socials, Igualtat i Feminisme, i vol garantir que les residències siguin espais segurs i lliures de discriminacions pel col·lectiu LGTBIQ+.
20: Catalunya migdia.

0: La coberta de l'absis de la catedral de Tortosa, al Baix Ebre, ja està oberta al públic. L'espai es pot visitar després d'haver patit una transformació integral que ha permès recuperar alguns dels elements originals. Tarragona, Jordi Barranca.
1: Un cop acabada la restauració des d'aquest cap de setmana, l'espai es pot visitar, això sí, de moment només els dissabtes al matí. La transformació de l'espai ha estat minuciosa. S'ha treballat en més de mig miler d'elements, com gàrgoles, però també vitralls. Jordi Sebastià, guia de la visita.
2: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles que estan intactes des del primer dia.
1: Filtracions d'aigua, el pas dels anys i reconstruccions anteriors l'havien malmès. La voluntat és incloure l'absis en les visites guiades en un futur.
3: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
0: Doncs aquest és Tadeu Jones, que torna al cinema i ara, a més, fent de pare. A la quarta entrega de la saga, que es diu Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, s'estrena demà i el famós arqueòleg té una nena intrèpida de 2 anys que l'acompanyarà a les seves aventures. El seu creador, que és Enrique Gato, ha reconegut aquí, a Catalunya Ràdio, que feia temps que havia arribat l'hora de tocar aquest tema, el de la paternitat. I a parlar la Montse Pujol.
4: Loli, la filla de Tadeu i la Sara, fa posar gelós a la mòmia, el millor amic de l'arqueòleg, que no porta gens bé el fet d'haver deixat de ser el centre d'atenció. Mentre són de vacances a Londres, la mòmia, embogida per gelosia, demana un desig viatjant el temps i tornar al moment en què era jove i tothom l'estimava. És un dels temes que aborda Tadeu Jones, la llàntia meravellosa, al costat del tema de la paternitat. Sentim Enrique Gato.
5: Que ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje. Y bueno, hay una cosa que sucede, hablamos de paternidad, y no todo el mundo ha sido padre, pero todos hemos sido hijos y yo creo que de alguna forma toda la gente se va a sentir identificado con lo que aparece.
4: El director de la saga reconeix que és un amant del cinema dels anys 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi ha diverses picades d'ullet a títols com Ningú no és perfecte, entre d'altres.
5: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos.
4: La quarta entrega de la saga arriba demà als cinemes.
6: Do not dread darkness.
0: Més cinema, però d'un gènere ben diferent. Robert Eggers, el director del Faro i Nosferatu, rebrà un dels premis honorífics de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Montse Camps.
7: El festival considera que ha contribuït decisivament a la renovació del cinema fantàstic i de terror contemporani i per això li entregarà una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria. A més, Eggers presentarà un clip de la seva última pel·lícula, Licantropo, que no arribarà als cinemes fins al mes de gener de l'any vinent, una història de terror folclòric ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Serà el segon cop que Eggers visiti Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja.
0: I avui arrenca la 26a edició del Festival FITAC de Girona. Ho fa amb l'objectiu d'acostar el teatre amateur a com més públics millor, ja que els espectadors acostumen a ser d'aquest mateix sector. Fins diumenge hi actuaran una vintena de companyies locals i internacionals. Anem doncs cap a Girona, Maria Rovira.
8: Per primera vegada s'obre amb un musical, Dins el bosc, representat per la companyia Quart Passadís. Xavier Valentí és el director artístic del FITAC.
9: I quan vam veure que ens arribava una cosa amb aquesta qualitat, amb aquesta seriositat per part d'una gent, aquesta gent de Sant Just d'Esvern, que s'agafa al teatre d'aquesta manera, ho vam passar per davant de totes les possibilitats que hi havia.
8: Fins diumenge el FITAC combina teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa amb propostes internacionals i catalanes. Entre les propostes locals hi ha, per exemple, la del Mirall, de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona o les que es veuran en la jornada del FITAC Off.
0: I acabarem amb una tria de la música que podem trobar avui a festivals i festes majors del país.

I acabarem amb un dels clàssics de finals d'estiu, és la Xubertíada, la canònica de Santa Maria de Vilabertran, acollirà 6 cançons de Schubert interpretades per la soprano Clara Brockhaus, Alba Valdivieso i el baríton Bruno Meissner. A 9:15 serà el torn per escoltar Suites de Bach.

Apropeta, la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Tribut als Beatles, al Mediterranean Guitar Festival. Javier Moreno i José L. Ryder adapten les cançons més conegudes del grup de Liverpool amb una nova perspectiva sonora. Vaig

La Torreta serà l'escenari ideal per sentir el repertori del grup gironí d'havaneres Les Anxovetes. Seran al marc de la Festa Major de Sitges. Les tres veus femenines ofereixen un repertori de cançons clàssiques i tradicionals al costat del mar.

0: la Festa Major de Sant Genís de Torroella de Montgrí actua el grup de Berga Trinxats amb la seva música de folk modern, que han presentat els seus treballs L'últim que tanqui la porta i Em cuido en mots. I a la Festa Major de l'Arboç, al Baix Penedès, aquesta nit actua l'Orquestra Maravella, un altre dels clàssics de la Festa Major i de l'estiu, que aquest any celebra el seu 75è aniversari.
1: Catalunya migdia.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: I des d'ara fins a les 3, falten 20 minuts, arriba la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb un fitxatge del Barça.
1: Sí, no és el de Julián Álvarez, tampoc el fitxatge d'un nou, però sí el fitxatge d'un porter.

0: Doncs a l'espera de saber si el Barça podrà fitxar un davanter i si podrà ser Julián Álvarez, Deco el que ha fet és tancar un reforç per la porteria, Joan Fitó. Hansi Flick tindrà nou porter.
1: Dominic Livakovic, 31 anys, croat i ex del Girona. A Livakovic l'esperen ja aquesta tarda. Ha d'arribar durant la tarda a la terminal corporativa del Prat, igual que ho van fer Rodri i Cancelo. Demà al matí passarà revisió mèdica, però vaja, el fitxatge és un fet. El Barça valora ara amb Livakovic dues opcions. Cedir-lo aquesta temporada vinent i que torni quan acabi el contracte d'Estensna el 2027, final de la temporada vinent, o bé la segona opció, quedar-se'l ja, que ja s'incorpori a l'equip i sigui el suplent de Joan García aquesta mateixa temporada. En aquest context seria Livakovic el segon porter, la segona opció, i Tec seria la tercera.
0: I el reforç estrella d'aquest estiu del Barça, Rodri, a punt per debutar dijous.
1: Ha completat avui el segon entrenament amb el grup. El dia de la seva presentació ja va explicar el futbolista madrileny que està bé, que està per disputar minuts. A disposició, va dir Rodri, de Hansi Flick. La idea de l'alemany, del tècnic alemany, és que dijous debuti Rodri amb la samarreta del Barça contra l'Atleti Club al Camp Nou. Demà, última sessió, serà ja la tercera de Rodri, i dijous el migcampista podria tenir els primers minuts amb la samarreta del Barça.
0: I encara un altre nom propi, el de Xavi Espar, que tindrà fitxa del primer equip.
1: És un dels noms de la pretemporada. El de Xavi Espar ha convençut a Flick, ha estat un dels habituals durant tota aquesta pretemporada. Doncs Xavi Espar avui s'anunciarà, aquesta tarda tindrà fitxa i dorsal del primer equip. Xavi Espar és generació 2007, com Lamin, Bernal i també com Pau Cubarsí. Xavi Espar els acompanyarà, serà del primer equip. Com dèiem, avui el Barça ho farà oficial i per tant Flick, que dona confiança al futbolista de Vilassar, un Xavi Espar que ja va ser titular a Elx, va disputar els 90 minuts i que passarà a ser jugador del primer equip a tots els efectes. El club, com dèiem, ho farà oficial aquesta tarda.
0: Un apunt més, Blaugrana ha confirmat que el Barça-Madrid de la Lliga F del primer cap de setmana d'octubre es jugarà al Camp Nou. Avui el club ja ha començat a fer la prevenda d'entrades per socis i VIPs.

0: Ja, la Lliga masculina. Avui es juga un partit ajornat a la primera jornada de Lliga, el València-Betis. Demà serà el torn del Real Madrid, jugarà a partir de les 9 davant la Real Societat i serà un partit molt especial per a José Mourinho, David Gallofré.
1: Sí, perquè el portuguès torna al Bernabéu 13 anys després. En aquest temps ha passat per 6 equips diferents i ha viscut 5 acomiadaments. Avui en roda de premsa li han preguntat per la seva relació amb el Bernabéu i per la rebuda que espera de l'afició. Mourinho té importància al seu retorn i ha assegurat que el protagonista ha de ser l'equip.
2: Yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo, como su pasión. Si la temporada pasada no ha terminado bien, en algún momento pues podría parecer que ese amor vivía una fase complicada.
1: També ha parlat dels àrbitres espanyols i de l'afer Negreira. Ha assegurat que confia en la honestedat de l'arbitratge espanyol.
2: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
1: Sobre la plantilla, Mourinho ha assegurat que per ell està tancada. Està content amb els jugadors que té, tot i que admet que el mercat continua obert i que sempre poden produir-se sortides. I demà no podrà comptar amb fins a 7 jugadors, entre ells Aurélien Tchouaméni, que continua amb molèsties musculars que arrossega des del Mundial. El francès no s'ha entrenat amb el grup i se suma a les baixes d'Endriqui, Militao, Mendy, Thiago Pitar, Rodrigo i Asensio.
0: I l'Espanyol cada vegada més a prop de tancar el gran objectiu que té en aquest mercat de fitxatges. Estem parlant de l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribarà cedit, Josep Gaya.
3: Sí, perquè quan semblava que Isiaka Kamate seria el futbolista escollit per reforçar la posició d'extrem de l'Espanyol, finalment serà Brian Zaragoza qui signarà pel club blanquiblau després que no es pogués arribar a un acord per signar amb el jugador de l'Inter de Milà. Com deies, Laia, Brian Zaragoza arribarà a l'Espanyol en qualitat de cedit per una temporada i disposarà d'una opció de compra obligatòria de 8 milions d'euros. Amb aquesta incorporació, l'extrem andalús serà la sisena incorporació de l'equip de Manolo González per aquesta temporada i es convertirà en el fitxatge estrella de Monchi. Amb la baixa de Javi Puado, Brian es convertirà en un dels puntals de la davantera de l'Espanyol, ja que pot jugar tant per banda esquerra com per la dreta. S'espera l'anunci oficial en els propers dies.
0: I dissabte un jugador de l'Espanyol va arribar als 100 partits oficials.
3: Sí, Pere Milla va disputar contra el Madrid el seu partit número 100 amb la samarreta blanquiblava. Aquest matí el jugador ha parlat als mitjans de comunicació del club i ha expressat la seva satisfacció per aconseguir aquesta fita.
4: Bueno, molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la seva samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
3: El jugador lleidatà també s'ha mostrat ambiciós per endur-se els 3 punts en el pròxim partit de Lliga aquest dissabte a les 9 del vespre contra la Real Societat.
0: Del futbol al ciclisme. Avui la Vuelta ha tornat a la normalitat després de la cancel·lació ahir a la tarda de la tercera etapa per la forta tempesta en pedra inclosa que es va viure. Avui la Ronda Espanyola ha sortit sense incidents. La quarta etapa es disputa amb sortida i arribada a Andorra la Vella i, de fet, és a punt de començar, Isaac Vilalta.
5: Perfecte, l'etapa comença ara en aquests instants. Els ciclistes, per tant, ja que afronten els 104 quilòmetres, una etapa curta però molt dura, amb una pujada inicial a Envalira, un port de primera categoria, també Baixalís, Ordino i finalment a la Comella, un port que no serà final d'etapa, és a dir, quan coronin la Comella baixaran ràpidament fins aquí a Andorra la Vella, on també just al mateix punt hi ha situada l'arribada en una jornada, com deia, curta, una etapa dura i en què molts directors amb la boca petita o no tan petita ja assenyalen a Tadej Pogacar com a clar candidat avui per tornar a guanyar i situar-se encara més líder.
0: Tadej Pogacar, que ahir va ser una de les imatges de la Vuelta quan vèiem que demanava als companys en un moment de l'etapa que s'aturessin perquè la pedregada era molt, molt forta.
5: Sí, es va cancel·lar l'etapa, com deies, una de les imatges d'aquesta Vuelta, tot just el tercer dia, contrasta amb la situació d'avui perquè fa sol, fa calor, fa molt sol, de fet, aquí a Andorra, i del que es va viure ahir, en parlàvem ara fa uns minuts amb el català Marc Brustenga, que explica com va passar ell aquell moment quan es va cancel·lar l'etapa.
6: Estava ja en uns grups del darrere, fent ja la grupeta per arribar a Font Romeu tranquils, i de cop i volta va començar a caure el cel, i la veritat que jo crec que, no sé, o sigui, la situació del davant va ser graciosa per lo de l'hotel, però al darrere també pues, hi havia algun company amb 4 ciclistes dintre una furgoneta d'uns espectadors, jo amagat allà sota unes, unes pedres, un pel penya-segat, allà amagat una mica.
5: És a dir, que Brustenga no estava al grup capdavanter en Pogacar, però tothom va fer el que va poder en aquells moments. El ciclista català ens explica com va acabar resolent la seva situació.
6: Vaig quedar allà al costat de la carretera esperant que passés algun cotxe, va passar la primera ambulància i cap a dintre l'ambulància i ja pujar després, quan va parar, després ja vam acabar de pujar, que estàvem a un quilòmetre o així de l'hotel, famós hotel, i ja vam arribar allà i els cotxes i tot, i després ja van baixar els busos i, bueno, una aventura més.
5: Aquest famós hotel, per cert, tots els ciclistes o molts ciclistes han fet referència a les seves xarxes socials, sense cap mena de dubte, és un dels noms propis d'aquesta Vuelta.
0: Moment per fer una pausa i després...
7: Yeah. Angle over, no?
0: Angle over. Això que sentiu és Xavi Hernández, primeres paraules de Xavi Hernández en neerlandès. Avui el presenten com a nou seleccionador de futbol dels Països Baixos.
8: Catalunya migdia.
9: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
10: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
11: El rentaplats.
10: És que jo les cuines no hi entro mai.
12: I tens un restaurant?
10: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no el sé fer.
13: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Catalunya migdia.
0: Gairebé 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Dèiem que avui és el dia de Xavi Hernández, que es presenta com a nou seleccionador dels Països Baixos. Firma fins al 2030 i serà la seva primera experiència a la banqueta d'una selecció, i serà també, Carles Vila, la primera vegada que s'asseurà una altra banqueta després de l'experiència del Barça.
14: Va ser una de les sorpreses de l'estiu, una situació que recorda la viscuda fa uns anys al Barça. D'entrada, Xavi es va fer càrrec de l'equip neerlandès, ocupant el lloc que havia deixat Ronald Koeman, tal com va passar a l'equip blaugrana. Xavi Hernández va deixar la banqueta del Barça fa 2 anys i des de llavors no havia tornat a entrenar. La seva trajectòria com a tècnic va a marxes forçades des que va deixar els terrenys de joc. Amb només 2 anys va passar de debutar a l'alçat a fer-se càrrec d'un gegant com el Barça, i ara debuta com a seleccionador amb una altra de les grans seleccions europees. La marxa de Koeman va arribar per la mala imatge que va mostrar la selecció dels Països Baixos al Mundial, on va caure la ronda de 7-0 de final contra el Marroc. Tot i el seu potencial, l'equip neerlandès fa molts anys que no guanya un títol. L'últim va ser als 80 amb l'Eurocopa i mai ho ha aconseguit en un Mundial. A la banqueta taronja, Xavi ja té definit el seu equip tècnic, amb Sergio Alegre i el seu germà Òscar. També hi serà l'ex del Madrid, Ruud van Nistelrooy. La presentació de Xavi es farà aquesta tarda a 4:45. El tècnic agarenc tindrà com a reptes millorar el rendiment de la selecció a la Nations League, l'Eurocopa del 2028 i també el Mundial 2030. Debutarà el 24 de setembre a la Lliga de les Nacions contra la selecció d'Alemanya.
0: Seguim parlant de futbol, perquè a banda de les principals lligues europees que ja han començat, també ha començat la temporada de la Champions. És cert que dijous es farà el sorteig de la Champions, que el podreu seguir a Catalunya Ràdio, però avui es disputa encara la tornada dels play-off que determinaran els equips que passaran a disputar la fase de Lliga, Josep.
3: Entre els partits destacats d'aquesta jornada de play-off de la Champions tenim a les 6 de la tarda un Sabadell d'Uzbekistan contra l'Apoel Birsheva israelià. En el partit d'anada va guanyar el conjunt israelià per 2-1. A les 9 del vespre juga l'equip revelació de la temporada passada, el Bodø Glimt noruec, que s'enfrontarà a l'Eneck Nijmegen neerlandès. Recordem que en el partit d'anada va guanyar el Bodø per 3-1. I a la mateixa hora, el LASK austríac rebrà el Celtic de Glasgow escocès, que en el partit d'anada va guanyar el seu Celtic per 3-0. Demà, 4 equips més, entre ells l'Olímpic de Lió i el Fenerbahçe, buscaran també un bitllet que els doni accés a disputar una nova edició de la Champions. Recordem que el sorteig es farà aquest dijous a les 6 de la tarda a Mònaco.
0: I a la Premier, el duel entre Álvaro Arbeloa i Xavi Alonso, que ja us explicàvem, finalment el va guanyar Xavi Alonso. El Chelsea es va emportar la victòria en un partit, a més, amb debut inclòs un català.
3: Sí, l'equip de Xavi Alonso es va imposar per 2-3 al Fulham d'Álvaro Arbeloa en el debut dels dos entrenadors a la Premier. El Chelsea es va avançar en el marcador amb un gol de João Pedro just a l'inici del partit, i minuts més tard, Joshua King va fer l'1-1. Abans d'acabar la primera part, Morgan Rogers va posar l'1-2 i als 5 minuts de la segona, Cole Palmer va fer el tercer. Els d'Arbeloa no es van donar per vençuts i al 54, Gonzalo García, l'ex del Madrid, va reduir distàncies i va fer el 2-3, però ja no es van moure més el marcador. Durant el partit d'ahir va debutar el jugador figuerenc Pep Chavarría amb el Chelsea, futbolista que s'ha incorporat al conjunt londinenc aquest mateix estiu, procedent del Rayo Vallecano.
0: Avui torna la Copa de la Lliga d'Anglaterra. Quins són els partits més destacats?
3: Doncs mira, avui tenim a 8:45 del vespre un Ipswich Town contra Leicester City. A la mateixa hora, el Southampton s'enfrontarà al West Ham i a les 9, el Nottingham Forest jugarà contra el Leeds.
0: I encara en futbol. A pocs dies de tancar-se el mercat de fitxatges, quins moviments més destacats hem tingut a les últimes hores, a banda del porter que ja m'ha explicat Livakovic pel Barça?
3: L'exjugador del Girona, Savinho, ha signat pel Tottenham per 100 milions d'euros, arriba procedent del Manchester City, i en els propers dies dos jugadors més que sortiran del Girona són Víctor Sigankov, que signarà per l'Ajax de Mitchells per uns 4 milions d'euros, i el futbolista coreà Minsu s'incorporarà al Rangers per 10 milions d'euros.
0: I del futbol al bàsquet, el bàsquet Girona incorpora un nou jugador, David.
1: Sí, l'escorta de la República Dominicana, Jacel Pérez, farà 25 anys el 12 de setembre, mesura 1,90 i firma per les dues pròximes temporades. És un jove en progressió que destaca l'aspecte defensiu i, segons explica el director esportiu del club, Fernando Sanemeterio, segons explica, perdoneu, afegeix també que encaixa perfectament amb la línia de l'equip.
11: Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
1: El Girona jugarà aquest dissabte el seu primer partit amistós de la pretemporada. Serà a Platja d'Aro davant el Chesir Fènix.
0: I a l'Hockey Lliga torna el campió, l'Igualada, guanyador de la Lliga la passada campanya. Ha començat ja la pretemporada, on l'objectiu serà retenir el títol.
14: Serà una temporada en què l'equip arlequinat haurà de fer un exercici de mentalització per evitar comparacions després de la victòria la passada temporada a l'Hockey Lliga, un moment històric que feia temps que no es vivia a Igualada. Hi haurà canvis a la plantilla, com l'arribada del porter Juanma Carrión, el primer reforç per l'equip de Marc Montaner. Escoltem el tècnic de l'Igualada.
12: Intentarem preparar l'equip el millor possible. El nostre objectiu sempre és competir tots els partits a totes les pistes i fer-nos forts a casa, i així ho seguirem fent i a veure on ens porta la classificació final. Som un equip que cada any pateix molts canvis, molts, des del primer any, sempre hem anat perdent 2, 3, 4 peces importants dins l'equip. Aquest any no estem exempts d'això, porteria, dos jugadors que tenien molts minuts, que també no hi són. Haurem de trobar solucions, com sempre.
14: Com la resta d'equips que ja han començat la pretemporada, Montaner també reconeix que es farà molt llarga aquest any, per culpa del Mundial que es disputa a l'octubre. Com altres equips, l'Igualada encetarà la preparació amb els partits de la Lliga Catalana.
0: I en hoquei herba, la selecció espanyola femenina va perdre ahir 1-4 contra Alemanya, l'últim partit de la segona fase del Mundial.
3: Sí, les espanyoles necessitaven pràcticament un miracle per classificar-se per les semifinals en perdre el primer partit de la segona fase de manera contundent contra l'Argentina. Les Red Sticks van signar un molt mal últim partit de la segona fase i van perdre per 1-4 contra Alemanya. En el primer quart, les de Carlos García van començar perdent per 0-2, però l'últim quart la catalana Chantal Giné va reduir distàncies amb un gol de penal al 55, i en els dos minuts següents les espanyoles van encaixar dos gols consecutius que certificava l'eliminació de la fase de medalles, ho valora Clara Pérez.
15: Ho hem intentat, l'equip ho ha donat tot fins al final, ha lluitat fins l'últim segon, tot i la diferència en el marcador, però bueno, no ha estat possible, i ara aixecar-nos el més ràpid possible perquè encara ens queda un partit i hem d'acabar amb bon sabor de boca, per molt que no haguem pogut complir el nostre objectiu.
3: Amb aquesta derrota, les Red Sticks tanquen la segona fase com a últimes de grup i ja només podran optar a la 7a posició, que se la jugaran contra Xina dijous dia 27 a les 5 de la tarda. Pel que fa a la selecció masculina, els espanyols ja coneixen el seu rival de les semifinals. Serà l'anfitriona, els Països Baixos, divendres a les 6 de la tarda.
0: I temps ara per repassar altres qüestions del dia en un format més breu i amb la Marta García. Comencem, Marta, per l'handbol.
16: El Barça i el Balonmano Granollers són els campions de la Supercopa de Catalunya. En les finals disputades ahir a Calella, els blaugranes se van imposar en la final al Granollers per 35-29, mentre que en la competició femenina el Balonmano Granollers també és qui s'emporta el títol després de superar el Club Handbol Lleida per 26-22.
0: I parlem també de MotoGP.
16: Pol Espargaró segueix per segon gran premi consecutiu substituint Maverick Viñales en l'equip Red Bull KTM de cara a la cursa de l'Aragó que se disputa este pròxim cap de setmana. I és que el de Roses segueix recuperant-se d'una lesió a l'espatlla esquerra i s'espera que puga tornar per al gran premi de San Marino que se disputarà a Misano el 13 de setembre. Pol Espargaró ja va disputar el gran premi de la Gran Bretanya on va acabar 13 i ara, com dèiem, tornarà a competir, a compartir graella amb Enea Bastianini en la que és la 13a prova del Mundial. I encara, en el Mundial de MotoGP, hem sabut també que Carlos Ezpeleta ascendeix fins a conseller delegat adjunt de MotoGP i això vol dir que passa a ser el número 2 de la cúpula directiva per darrere del seu pare, Carmelo Ezpeleta, refermat com a conseller delegat.
0: Tenim temps també de parlar d'atletisme.
16: Doncs mira, un apunt important perquè tant el britànic Josh Kerr com el noruec Jakob Ingebrigtsen han confirmat la seva presència en la prova dels 1.500 llisos de la primera edició del World Athletics Ultimate, que se disputarà en Budapest de l'11 al 13 de setembre. Kerr ve de firmar el rècord del món de la milla el mes passat en Londres i és també campió mundial del 2003, mentre que Ingebrigtsen ve de guanyar l'or europeu en el recent campionat europeu de Birmingham. Esta competició, la World Athletics Ultimate, s'estrena enguany i té com a premi 10 milions de dòlars i hi participen campions olímpics, mundials i guanyadors també de la Diamond League, a més també dels atletes millors classificats de l'any amb l'objectiu de coronar-se, com pots preveure amb tant de cartell, doncs ells ho han batejat com a campions de campions.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Ja sabeu que hi ha més esports a Catalunya Ràdio a partir de les 7 de la tarda amb el Tot Costa.

0: Viu la ràdio.
1: La millor música a Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, comer y de niente, masticar el sueño de...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Massa bé, massa bé.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui un oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui un oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: tornarà.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Ei, Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: Roar.
1: Museu particular. Capítol 8. Les roses.
2: I de la sang del drac en sortí un roser.
3: Rebeu aquesta rosa com a símbol d'amor, de vida i d'esperança.
4: De bon grat, accepto el vostre present.
5: Ei, Àlex.
6: Ei, Anna, com estàs?
5: Bé, i tu?
6: Vols que parlem de la flor més bonica que hi ha al món?
5: I tant que sí.
6: Saps quin és?
5: Suposo que la rosa?
6: Efectivament, la rosa.
1: Museu particular.
6: Saps que existeixen en l'actualitat més de 150 espècies de roses i milers de variants?
5: Uau.
6: Però abans de començar, no? Hem de fer una miqueta d'història, no? I sabem que en el planeta Terra tenim roses des de fa 33, entre 33 i 23 milions d'anys. Tenim els fòssils més antics de roses, que de fet va ser una noia, la Charlotte Hill, qui els va descobrir a mitjans del segle XIX, a Florissant, a Colorado. I això ens parla, no?, d'aquesta trajectòria més que notable d'aquesta flor. Però per què creus que la rosa es diu rosa? D'on sorgeix?
5: Em sona com el llatí rosa, rosa i roses.
6: Sí, quan comences a declinar, no? És de lo primer que, no?, que t'encarreguen.
5: Sí.
6: Però no. O sigui, ve del llatí, té a veure amb el llatí, però una miqueta més amb el grec primer.
5: Vale.
6: Abans de saber llatí, primer hem de saber una miqueta de grec. I ens remet a la mitologia grega. La mitologia grega ens parla que... Tu sabies qui era? Cloris?
5: Explica-m'ho.
6: Cloris era la deessa de les flors. O sigui, segons la mitologia grega, Cloris era la deessa de les flors. I quan es va trobar amb una ninfa del bosc morta, de tanta pena que li va fer, va crear una flor expressament per aquella ninfa que s'havia mort. Aleshores, per allà segurament passava Dionís, que era aquest déu del vi, però també de les flors, també aquest déu de la flora, i el que va fer Dionís va ser donar-li el seu meravellós perfum. Però encara faltava una cosa, que era el nom. I en aquest cas va ser Afrodita, la deessa de la bellesa, qui va decidir donar-li el seu nom. I per fer-ho el que va fer va ser agafar el nom del seu fill, Eros, i reorganitzar-ne les lletres. Per tant, d'Eros, el déu de l'amor, va passar a dir-se Rosa.
5: Amaro, que bonic, sisplau. M'encanta.
6: Per això també tenim aquest vincle, no?, d'aquesta flor amb aquest amor, que és un vincle que és antiquíssim. Hi ha el poeta Anacreon, al segle VI, entre el segle VI, que va viure a cavall del VI i del V abans de Crist, diu que la flor dels amors és la rosa. Però no només això, Eros, després, un cop ja havíem creat aquesta rosa, el món ja gaudia d'aquesta rosa, el que va fer Eros va ser anar-se'n sabent que era una cosa importantíssima, allò que acabava de passar, que aquella flor seria un regal meravellós per qui la tingués. El que va fer va ser anar-se'n a Harpòcrates, que Harpòcrates era un déu, que era el déu del silenci i de la discreció. I aleshores el que va fer Eros va ser oferir-li, talment com si fos en Jordi, oferir-li aquesta rosa a aquest déu per tal de que tingués sempre tots els secrets dels déus que els tingués doncs ben guardats, aquesta discreció. I és per això que, tot i que avui potser no tenim aquesta consciència, tant com sí que tenim de que la rosa és símbol de l'amor, la rosa també és símbol del silenci i de la discreció, o gràcies a aquesta, no, aquesta part de la mitologia. I és per això que veiem que en el cas d'alguns jaciments grecs, també romans, en espais com les sales de banquets o les sales on es rebien els convidats i demés, tant al sostre com a les parets, moltes vegades estan decorats amb roses. Perquè el que ens diu és que el que passa en aquella sala s'ha de mantenir sempre amb discreció i silenci. El que passa en una bacanal romana ha de quedar dins d'una bacanal romana, no? I fins i tot això ens ha arribat amb una expressió llatina que vol dir sub rosa, vol dir això, sota secret.
5: Uau.
6: Quan una deliberació és sub rosa, vol dir que doncs, el que passa en aquella sala s'ha de quedar en aquella sala. I inclús en època medieval, en alguns llocs d'Europa, moltes sales del que avui serien ajuntaments, dels governs municipals i de més, penjaven roses del sostre per tal de que tenir aquesta consciència del que estava, el que es deliberava en aquella sala, s'havia de mantenir, o bé en secret, en silenci, o com a mínim amb discreció, no? I és una vessant de la rosa que potser avui hem perdut una miqueta més.
5: Jo la recuperaria, això de posar roses pels passadissos, perquè a vegades ens fa una mica de falta.
6: Una miqueta de discreció, no?
5: Sí.
6: Però bé, això, aquesta potser és la història, evidentment, doncs, mitològica, però també hi ha una història una miqueta més real, no? I aleshores parlàvem d'aquesta espècie que fa milers d'anys que existeix al planeta, que en principi és salvatge fins que cap a l'any 3000 abans de Crist a Xina es domestica, no? I es comencen a plantar. De fet, per exemple, hi ha la dinastia Han, que va entre el segle III abans de Crist i el segle III després de Crist, per tant, una dinastia llarguíssima, que són especialistes en plantar-la. Alguns emperadors van inclús a plantar-la però a tal quantitat d'hectàrees que fins i tot feien perillar el subministrament de menjar. És a dir, no hi havia prou terra per plantar blat, no? Per menjar, perquè el coi d'emperador volia que estigués minat de roses.
5: Que no faltin les roses.
6: Però clar, evidentment no es mengen exactament igual que l'arròs o exactament igual que qualsevol altre cereal, no? Aleshores, aquesta flor... acaba després, doncs entrem ja en el món de la botànica, dels esqueixos, no? Es creen, de fet encara avui, s'estan creant constantment noves varietats de rosa, i en aquest cas, qui té un paper important en el cas d'Europa, fem un salt ja molt, molt, molt gran, al segle XIX, és Josefina, que era l'esposa de Napoleó. Uh-huh. Has vist aquesta última pel·lícula que han fet, que són...
5: El Joaquin Phoenix.
6: Que no és ben bé, No, a nivell històric no hi entrarem avui, perquè doncs no tenim el temps, no? Però sí que ella el que va fer, no? A Napoleó li compra un castell a les afores de París, el castell de Melmaçon, i el que fa és crear el primer jardí exclusiu de roses, posant una rosa de cada exemplar que existia en el món, de cada varietat que existia en el món. Ella crea el seu jardinet ple de roses, i no només això, sinó que li encarrega amb un pintor que les pinti cadascuna d'elles, i tenim exactament uns llibres preciosos, no? Perquè que més enllà d'aquesta part documental, destaquen pràcticament per la vessant artística, no? de totes aquestes roses, no? I ja està, no podem dir res més de les roses.
5: Segur que sí, perquè encara no hem parlat de Sant Jordi.
6: Ai.
5: I avui ha de sortir Sant Jordi, sí o sí.
6: Ara havien de sonar aquí els segadors a tot drap, no? Evidentment, si parlem de roses, a casa nostra, i ho fem en català, no podem deixar d'obviar aquesta diada, que no és pas nacional, tot i que molts la reivindiquen, però potser ara en parlarem una miqueta, però sí que és molt important dins del calendari, no? I on les roses tenen un protagonisme. Tenen un protagonisme, entre d'altres coses, perquè és una festa de primavera, i és el que hi ha. Mm-hmm. Evidentment, no? Si la festa de Sant Jordi, que és que ha caigut el 12 d'agost, doncs segurament no haguéssim arribat, no?, a plantejar una festa al voltant d'una flor que no es dona en aquesta època, no? Però més enllà d'això, sí que sabem, no?, doncs que Sant Jordi era el patró de la cavalleria i de la noblesa. En el cas de Catalunya és el 1456 que s'adopta com a patró del que podríem dir territori. Que el fet aquest de que estava més vinculat a la noblesa i a la cavalleria fa que no sigui una festa excessivament popular, perquè al final el pagès que anava a doblegar l'espinada tant li era, si era Sant Jordi o no. De fet, es va, en alguns moments, no?, ha sigut com a festiu i no ha funcionat per això, perquè la gent no se l'ha acabat fent seva. I que realment aquest vincle amb les roses, com a mínim el tenim documentat des del segle XV, quan sabem que dins del Palau de la Generalitat es fa un mercat de roses, es beneeixen les roses, com encara avui l'arcabisbe de Barcelona, cada Sant Jordi beneeix les roses dins del Palau de la Generalitat, i que aquesta fira també tenia el nom de la Fira dels Enamorats. És per això que a Catalunya el Sant Valentí, per bé que es pot celebrar i celebrem l'amor cada dia... podem arribar, doncs, en aquest cas, a establir que això, que la Diada dels Enamorats catalana és el 23 d'abril.
5: Per tant, ho hauríem de reivindicar com a dia de festa?
6: Ho podríem parlar.
5: Podem fer ja aquest dia festiu? Estic cansada d'haver d'anar a mirar llibres a correcuita perquè treballo.
6: Sí? Creus que un Sant Jordi festiu seria una veritable diada nacional de Catalunya?
5: Home, com a esperit català no, perquè som més treballadors que jo que sé, però...
6: Tu vius en un poble de 800 habitants. Quantes parades
5: 800?
6: De...
5: 400?
6: Perdona, els he doblat. Quantes parades de llibres i roses?
5: Una.
6: Bueno, doncs prou, encara una, sí, però sí, n'hi ha moltes que no. Sí. Jo entenc el debat i el podem fer. És veritat que en el cas de la Diada de Sant Jordi no és fins a la Renaixença que s'impulsa, per tant, ja estem parlant del segle XIX i sobretot a partir del 1914 amb la Mancomunitat que se li dona aquest impuls. Però bàsicament ha sigut una festa urbana, i urbana barcelonina. Pensa que, per exemple, en el cas de ciutats com Reus, Tarragona, fins als anys 70 no apareixen les parades al carrer.
5: Què dius ara?
6: Venent roses i això.
5: Fa 4 dies.
6: En molts llocs hi havia aquesta consciència del Sant Jordi, és a dir, de la festa litúrgica religiosa cristiana. En molts espais es beneïen roses a les esglésies, però es repartien com es poden repartir aigua de Sant Magí o el dia de Sant Blai que es beneixen els fruits. Però aquesta consciència de festa, aquesta consciència de la Fira dels Enamorats, de la plaça Sant Jaume i de més, és molt restrictiva d'aquest context urbà barceloní. Aleshores, jo, està bé, però no sé si em plantejo a vegades que prou trist és a vegades el Sant Jordi en determinats espais, com perquè si és festa, tots fent cap a Barcelona, perquè el bonic és passejar per les Rambles, no? I aleshores encara tinguem menys oferta, no? en aquests pobles, ja no dic en aquelles ciutats, sinó sí. Ja potser en aquells pobles una miqueta més, més petits. És un debat interessant, no? Però jo segueixo pensant que en aquest cas és una festa molt urbana, no? I que en els pobles perd el sentit, sinó que és més complicat arribar a que sigui una veritable celebració.
5: T'entenc. Àlex, m'ha inspirat tantíssim el mite que has explicat de Cloris, que mira que he buscat per tu.

0: Què és aquesta preciositat?
1: És or per les nostres oïdes. És una peça que va compondre Reinaldo Hahn. Ell va ser un compositor que va néixer a Caracas l'any 1874 i va morir a París el 1947, i ell va treballar molt sobre la figura de Bach, i realment això és una peça que es diu Acloris.
0: Oh.
1: Acloris, inspirada en una peça de Bach. Clar, quan jo aquesta peça la coneixia i quan m'has explicat el mite, tot m'ha encaixat molt fort, no? Perquè és una cançó molt tendra. Si escoltéssim la lletra veuries que, bé, hi ha amorcito, que se n'hi diu. I també m'ha encaixat molt bé el que em deies tu de que la rosa també és un símbol de la discreció i el silenci. M'encaixa que Reinaldo Hahn fes Acloris perquè l'únic amant reconegut que va tenir Marcel Proust va ser Reinaldo Hahn. Llavors no sé si jo m'estic fent una pel·lícula ja...
0: A mi em sembla interessant aquesta
1: pel·lícula. Veritat? Gràcies, jo sé que tu me la compres. No sé si m'he fet una pel·lícula o no, però m'encaixa molt bé aquest Acloris del Reinaldo Hahn, sobre aquest mite tan bonic que ens has explicat.

0: el nom de la Rosa s'ambienta en un monestir benedictí al segle XIV, on hi ha tot un conflicte d'interessos vinculats al coneixement. I en aquesta novel·la, que també es va portar al cinema, que també és una obra audiovisual super ben resolta, la veritat, clar, no apareixen roses en cap moment.
1: No, realment no. Te vas a la pel·lícula o la novel·la esperant-les i no.
0: No es parlen d'elles com a tal, i crec que aquesta també és una mica una part de la gràcia, no?, d'aquesta producció, de que ni apareixen ni es veuen. I això fa que els espectadors o els lectors interpretem les roses, aquest nom de la rosa, de maneres molt diverses. Doncs hi ha interpretacions que ens parlen que la rosa és el coneixement.
1: Bé, aquest coneixement que havia d'estar secret.
0: Exacte.
1: O aquesta discreció.
0: Correcte, aquesta cosa, no?, que no es pot dir en veu alta o que només poden saber uns privilegiats. També hi ha qui la interpreta com la bellesa del temps que ja ha passat, no? Tot allò, una mena de vanitas barroca, el temps passa, perquè les roses el dia de Sant Jordi estan precioses, però al cap de dues setmanes estan com poden. Bueno,
1: i algunes al cap de dos dies, eh?
0: També, cert. Tot és molt cert. Tot i que no sé si t'han explicat mai el truc de tirar-li una aspirina i aquestes coses.
1: Però
0: jo crec que ho acaba de matar, això, però bueno. En qualsevol cas, el nom de la rosa a mi em fa l'efecte que és la rosa del desig. Perquè una mica freudià, això que et diré, i t'anava a dir que no ho senti massa gent, però crec que ja és massa tard. Al final tots ens movem per impulsos que han de ser sublimats. Llavors, aquesta rosa que parla del desig al coneixement, del desig no a l'amor, em sembla que és un símbol molt potent. Però abans de posar-me més intensa, que a vegades quan començo no paro, seguim amb mites. Però mites més d'anar per casa. Mites que segur que tu coneixes ara que freqüentes Reus. Et sona si et dic Isabel i no és ma germana?
1: Bueno, conec alguna altra, sí, a banda de germana.
0: Isabel Besora?
1: Aquesta sí.
0: Aquesta sí, eh? Aquesta, jo he trobat, corregeix-me tu, perquè segurament ho saps millor tu que jo, que va néixer l'any 1576 a Reus, aquesta xica.
1: Sí, l'any exacte no te'l sé, però més o menys la
0: cronologia... Em moc bé per aquí. A finals del segle XVI, Reus, epidèmia, mal rato, problemes, ja et pots imaginar. Què fem? Resar a tope. I a la Isabel Besora se li apareix la Mare de Déu. Jo, pel que he vist, ella ja ho va dir, però no se li va fer cas a la pobra noia. Clar, és sospitós, no? Ho va tornar a dir, els jurats no se la creien. Vaja, el típic persona estranya que diu coses estranyes. Llavors, la Mare de Déu es devia compadir d'ella i el que va fer és tornar-se-li a aparèixer i deixar alguna mena de marca sobre aquesta noieta perquè la gent se la cregués. I Àlex, què va ser aquesta marca?
1: Doncs jo diria que era un petó.
0: Un petó
1: a la galta.
0: I què va quedar marcat?
1: Que després es va convertir en una rosa.
0: Correcte. Li va deixar, que també vaya faena, li va deixar la marca gravada de la rosa, que era el petó que li havia fet a la galteta.
1: Ah, tampoc no es diu si era un rotllo calcomania, que després saps, marxava o no, o era així més tatuatge. Això
0: no ho sabem.
1: No ho sabem.
0: En qualsevol cas, la pastoreta, que és com coneixem a la Isabel, va acabar esdevenint no ella el símbol de Reus, sinó la rosa que li va deixar marcada la galteta la Mare de Déu. I una cosa que m'interessaria veure l'any que ve, això podem anar-hi junts si et ve de gust, és el ball de la Mare de Déu, que és el ball parlat en el qual es representa com passa tota aquesta escena. I que no sé, no ho tinc clar, però jo sé que a Reus hi ha la plaça de la Pastoreta, no sé si l'interpreten allí, però crec que seria interessantíssim veure, no?, aquest moment en el qual la rosa apareix a la història i es converteix en símbol de Reus. Tant és símbol que cada any, si no m'equivoco, des de fa 77 o 78 edicions, al mes de maig, a Reus hi ha el concurs de roses.
1: Efectivament, el centre de lectura.
0: Exacte, tota la ciutat, no?, diguéssim. Només el centre de lectura o més espais?
1: Sí, el centre de lectura és com l'epicentre.
0: Però pots veure'n per tot Reus.
1: Però el Teatre Bertina n'hi ha molts. Vull dir que els organitzadors bàsicament surten d'allà, del centre de lectura, però el Teatre Bertina té totes les butaques i allà hi posen les roses, hi ha un premi. És el que et deia, segueix innovant, segueixen presentant noves varietats i demés. I és com això, com una fira... novetats, també.
0: Recomanem, sí, sí, no?, a mans de la botànica i de l'art, que s'hi passin pel concurs, perquè és un moment que Reus, que ja de per si és una ciutat maca, encara tot el centre està més bonic. Clar, ara estem parlant de la rosa en un sentit molt dolç, no?, les roses boniques, les roses de l'amor, les roses del desig i les del coneixement, però escolta, perquè

0: Àlex, aquesta poesia per les teves oïdes, suposo que ho has identificat, de quin grup és?
1: Sí, sí, sí, està claríssim.
0: Mecano, té aquesta cançó tan icònica, Una rosa és una rosa, que la volia posar per no faltar a la història de la música d'aquest país relacionada amb les roses i perquè realment, quan jo em vaig llegir la lletra, de veritat que em feia la sensació que estava llegint una poesia d'aquelles de t'has d'aprendre a l'escola de lo maca que és. Per què he posat Mecano? Perquè he portat una obra d'art que parla de les roses també com a símbol del dolor, com a símbol del patiment, no? En aquest cas us porto una instal·lació que va fer la Doris Salcedo, que ella és una artista que encara està en actiu. És una instal·lació que es diu Flor de Piel i és bàsicament una manta feta amb milers i milers i milers de pètals de rosa que ella va anar cosint un per un, poquet a poquet. Sí, és preciosa, la veritat, eh? Clar, ja hem dit que la rosa és com una mena de símbol d'estima cap a les dones, però en aquest cas la manta l'està cosida, ja té un punt com de que s'ha punxat, no? I que quan punxes alguna cosa, normalment si és algú que està viu, sangra. I de quin color són les roses?
1: Vermelles,
0: no? Fa aquest efecte com de una cosa que ha estat molt maca, però que també ha estat ferida. En aquest cas, la Doris Salcedo va fer aquesta obra per homenatjar les dones que van ser violades, torturades i assassinades a causa del conflicte armat colombià. Ella es va inspirar en el cas concret d'una dona que era infermera i que va passar un gran patiment i no se'n va en sortir i fins i tot el seu cos va arribar a ser desmembrat i mai es va trobar, i per això ella fa aquest acte d'anar cosint la manta, com anar tornant a encaixar totes les parts que en algun moment van estar juntes, no? I aquesta manta, que també em sembla molt bonic, poquet a poquet s'anirà fent malbé i acabarà sent res. El seu material viu és el seu orgànica, li podrem fer fotos, la podrem gravar, i al principi tenia un color supervermell, però cada vegada és un color més fosc i poquet a poquet acabarà quedant en res. Em sembla molt subtil, em sembla molt potent i, vaja, avui em volia parlar. I per acabar aquest programa d'avui, en el qual hem parlat de roses, també em veia una mica en el deure de portar una altra cançó que no només és gairebé... Hi ha persones que la consideren com una de les millors cançons del pop del país d'Espanya. També és una cançó d'un grup que ha tornat a sortir a la palestra fa poc, precisament per temes vinculats al feminisme o al no feminisme, que en poc que te la posi ja sabràs de què va, escolta-la una miqueta i ja ho tanquem, això.

0: suposo que ja t'has ubicat en l'univers.
1: Meravellosa. La recordo al cotxe del papa amb caset.
0: Jo ja tenia el CD, fixa't. La oreja de Van Gogh és una cançó de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida, un gran àlbum, preciosa, és difícil que hi hagi cançons amb aquesta qualitat dins del pop, no vull dir que ara no n'hi hagi de bones, però aquesta que va ser tan icònica que és difícil trobar algo que se sàpigui tanta gent i tantes generacions diferents perquè va saltant.
1: Transcendeix,
0: tant cantada com la Maya com per la Leire, ens agraden per igual les dues, però al final el que volia dir d'aquesta cançó és que tot i que hem parlat de les roses com a símbol de l'amor, Roses, aquesta cançó no deixa de ser la història d'una persona que no ha estat matent que la relació amb l'altra persona s'ha acabat, és una parella que s'ha trencat, i el que fa aquesta persona, que em sembla l'escena més trista del món, és esperar amb un ram de roses que aquest ex arribi, però no arriba.

0: Feliç dia de la Rosa!
1: I dels capullos.
2: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Fíbula Ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
3: Volevamos solo ser felici, comer y de niente, masticar el sueño de...
1: La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: A vegades els meus pares m'esperen a la porta de l'institut quan surto de la feina per veure'ns i per passejar una estoneta. Normalment es queden asseguts al banc que hi ha just davant de l'escola i es troben doncs, amb aquell enrenou que fan els meus estudiants. I sabeu què? M'agrada. M'agrada que em vinguin a buscar els meus pares a la sortida de la feina, a la sortida de l'escola, de l'institut. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent, que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant, no? Estic convençut que no i reconec que em sap una mica de greu, no?, haver d'admetre-ho. Però bé, en fi, què hi farem? Com és la nostra relació amb les famílies? Per què l'adolescència es transforma en una batalla constant contra les persones que realment ens estimen molt? Som uns rancis rematats quan ens parlen? No els expliquem res del que ens preocupa? Som hermètics, antipàtics, som una mica desagradables? Els mostrem la nostra millor versió, la nostra pitjor versió? I què me'n dieu de les famílies? Empatitzen amb els fills? Ells també van ser adolescents, en algun moment. Se'n recorden o ja se n'han oblidat? El timbre indica que l'inici de l'hora del pati és aquí, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar d'un gran tema, que és la relació amb les famílies. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant.
1: Jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
2: Sóc una persona molt carinyosa, sobretot amb la meva mare.
3: Em discuteixo molt amb la meva germana.
1: La meva mare surt defensant a la profe, saps?
2: Respecte als temes sexuals, amb la meva família estic molt obert.
0: Soc el Cristian Oliver i com a professor puc assegurar que hi ha tants tipus de famílies com d'alumnes, com per exemple, no sé, les que estan molt a sobre, les que no deixen respirar els fills, les que accepten els comentaris dels profes, les que ho qüestionen absolutament tot, les que mostren confiança, les que se senten absolutament desbordades. Avui parlarem de la nostra relació amb les famílies, de les normes que ens posen i que no sempre estem disposats a complir, i també dels càstigs, de la confiança que ens donen i de com fiquen molts cops el nas en la nostra vida i en el nostre futur. I per comentar-ho amb pèls i senyals, hem convidat a quatre joves de Catalunya que venen amb ganes de xerrar i de formar part d'aquesta gran família que és l'Hora del Pati. Hola, com esteu?
4: Hola.
3: Hola. Hola.
0: Va, us els presento. Comencem amb la Bianca. Hola, Bianca.
5: Hola.
0: Què tal?
5: Molt bé.
0: La Bianca té 16 anys, va a quart d'ESO, i el que més li agrada de fer en família és anar a dinar.
5: Sí.
0: Però anar a dinar d'aquells dies de diumenge o qualsevol dia?
5: Aixecar-te a les 11, anar a dinar a un restaurant i no sortir d'allà fins a les 7 de la tarda. M'encanta.
0: Xerrar, fer aquell sobretaula, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I amb la família en general o...?
5: Amb la família, o sigui, hi ha algun cop que ens hem ajuntat dues famílies que no coneixíem.
0: Molt bé.
5: No sé, m'agrada molt aquell ambient.
0: Genial, aquest pla, eh? I també tenim el Lluc. Hola, Lluc, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: El Lluc té 16 anys, va a quart d'ESO, i per ell un dia 10 en família és en un parc d'atraccions.
6: Sí.
0: T'agrada,
6: sí, sí.
0: Eh?
6: Molt.
0: O sigui, per exemple, vas sovint a un parc d'atraccions a la teva família o què?
6: Normalment anem al setembre o així, agafem i anem a Puerto Aventura, al Tibidabo...
0: Molt, però més que amb els amics o què?
6: Bueno, aquí ja no ho sé, però a mi en general com que m'agraden, la companyia sempre...
0: Molt bé, bueno, això és bonic, eh? La Noelia té 15 anys, vas a tercer d'ESO i el pla que més t'agrada fer en família és anar de viatge.
7: Sí.
0: On has estat de visita? Què has visitat? A veure...
7: Doncs Andalusia, també per Catalunya en general i, no sé, per Espanya.
0: Molt bé. Perfecte. Teniu algun viatge ara pendent, en breu?
7: Que jo sàpiga, no.
0: També tenim el Jan. Hola, Jan, com estàs?
8: Hola, molt bé.
0: El Jan té 15 anys, va a tercer d'ESO i l'activitat que més t'agrada fer en família és mirar pel·lis junts.
8: Sí, és que jo sóc un tio molt mandrós de sofà i, doncs...
0: Aquell pla meravellós de sofà i manta i pel·li és genial, no?
8: És que no hi ha res igual.
0: Però comenteu les pel·lícules o voleu, vols silenci absolut?
8: El dia després.
0: Ah, molt bé. Mentre dura la pel·lícula, silenci...
8: Però, a veure, també és cert, sóc culpable, sóc d'aquells que parlen a les pel·lícules.
0: Oh, no, i menges crispetes i aquestes coses.
8: Oh, pare, m'encanten les crispetes.
0: Va, vinga, començo amb la primera pregunta relacionada amb les famílies. És una mica estranya, eh? Però jo us vull preguntar qui d'aquí creieu que té la família més original? entenem per original allò que surt del cànon que s'entén, no? Aquesta cosa rància, antiquada, de cànon estàndard familiar. A veure, aquí d'aquí creieu que és... que la seva família és la... que trenca més esquemes. A veure, algú vol dir alguna cosa? No?
5: Home, a veure. Bueno, jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
0: Vale.
5: I a sobre tinc dos germans,
0: molt
5: més grans que jo.
0: Ostres.
5: Llavors, bueno, normalment tothom sempre em fa moltes preguntes i això, o sigui que...
0: I, però de bones, o sigui, preguntes de curiositat, no?
5: Sí,
0: sí. Molt bé.
5: Sí.
0: La resta, teniu alguna cosa que vulgueu comentar?
8: Jo sóc el petit de tres germanes.
0: Ahà. I això com, i això com es porta?
8: No parlem... No, era broma. Era broma. Doncs bé, però mentre les meves germanes eren adolescents, jo volia jugar al Playmobil. Mm-hmm. I havia de jugar amb els meus pares.
0: Saps que el Playmobil era la meva joguina preferida de petit, eh?
8: He dit Playmobil per dir alguna cosa.
0: No, però no ho diguis, que jo ja m'havia fet moltíssima il·lusió.
8: Jo era més de Lego. Em sap greu traicionar-te.
0: Aquesta batalla immensa entre Lego i Playmobil, eterna, eh? I vosaltres voleu comentar alguna cosa?
6: Bueno, jo tinc una germana més petita. Mm-hmm. I... a vegades també...
0: I això també trenca els esquemes, no?
6: De germà gran, i a mi això em cansa una mica a vegades.
0: Està bé. I tu, Noelia?
7: Jo és que no sé. O sea, l'única cosa estranya així, que no és estranya, és com... jo crec que bastant corrent. Que des de ben petita m'he criat amb els meus padrins, que no compartim sang ni res, però mm-hmm. són com els meus ties.
0: Molt bé.
7: Llavors... no, o sea, no és una cosa estranya, però com que és una cosa que...
0: Uh-huh. Que et diferencia a tu,
7: sí,
0: no?
7: Que, sí, que t'identifica. És especial per mi.
0: Molt bé. I vull fer-vos una pregunta. Jo he començat aquí a l'inici dient que hi ha situació dels meus pares que a vegades em venen a veure, no? I és cert, no m'ho he inventat. I que jo ara me'n sento absolutament orgullós i m'agrada que els meus alumnes fins i tot els saludin. Vosaltres, plantegeu-vos aquesta situació, que us venen a buscar a la porta de casa a secundària, eh? Quart d'ESO, a tercer... què? Sentiríeu una miqueta de vergonya?
8: Molta.
5: No.
6: No, jo no.
5: No.
0: A veure, tu ja n'has respost molt ràpid. Per què molta vergonya?
8: Amb tot l'amor del món, perquè m'estimo els meus pares com cap altra cosa del món. Em fa vergonya que els meus amics em segueixin veient... bueno, que em vegin com un nen petit.
0: Ja.
8: No, no és perquè vagi de guai, saps ser. Mm-hmm. Jo sóc el millor, no depenc dels meus pares.
0: I tu creus que els teus pares sí que et veuen encara com el nen petit? O no?
8: Sóc el petit de tres germanes. Però no. No trobo el sentit aquest de sobreprotecció. Mm-hmm. O...
0: tu, Bianca, has dit que no faria vergonya.
5: No. És que, bueno, jo de petita mai em venien a buscar. I perquè havien d'estar treballant. Mm-hmm. Llavors tenia una cangur i era com... jo era la que veia els altres, que els hi venien a buscar jo. De vegades plorava i això, però clar...
0: i ara et faria il·lusió que et vinguessin a buscar les teves mares. Doncs escolta, potser després d'escoltar-te aquí venen a buscar un dia a l'institut i t'ho fan de sorpresa.
5: Sí,
0: i...
5: sí.
0: Home, si a més em faria molt feliç.
5: Sí.
0: I vosaltres què?
6: Bueno, faria... a mi... de fet, em venen a buscar quasi cada dia, perquè visc a un poble que està lluny d'hores, uh-huh. estic acostumat i...
0: venen amb el cotxe, fa... t'esperen allà amb el cotxe...
6: sí.
0: Vale.
6: No em fa vergonya i si ho fessin de tant en tant, tampoc.
0: Molt bé. Tu, Noelia?
7: És que no sé, en plan, m'hauria de veure la situació. Uh-huh. Perquè jo crec que no, perquè... no sé...
0: que no et faria vergonya, eh?
7: No, perquè bueno. És com... t'han vingut a buscar, no és res de... jo què sé... que et vinguin així, en plan... ah, mi niña...
0: Bueno,
7: no,
0: està bé.
7: Però...
0: i en general, diríeu que teniu bona relació amb les vostres famílies?
5: Sí.
0: Sí?
5: Sí.
6: Sí.
7: Jo crec que sí.
8: Jo és que sóc una persona molt carinyosa.
0: Allò no respost, eh?
8: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Ah, vale.
8: Sóc una persona molt carinyosa, mm-hmm. Sobretot amb la meva mare. M'encanta donar-li abraçades.
0: Bueno, teniu aquesta mostra d'afecte, això és molt bonic, no tothom... arriba a aquest punt de mostrar-se l'afecte, no? Tant físicament com en paraules, també, no? Que a vegades...
8: sí, sí, sí. És una part important.
0: Sí, sí. Vosaltres, si s'haguéssiu de puntuar de l'1 al 10, eh? Com a fills o com a filles, quina nota us posaríeu?
6: Un 10.
0: Un 10, eh?
5: No, sí, no. Un 10.
8: Un dalt, Lluc.
6: Un 7, un 8.
0: A veure, especifica perquè un 7 i no un 10.
6: Perquè...
0: què et falta per ser un fill 10?
6: Em discuteixo molt amb la meva germana, no faig els deures a vegades...
0: sí, el tema de discussions és habitual a casa.
6: No molt, perquè a mesura que ha anat passant el temps ha millorat, però quan érem petits uh-huh. érem més dimoniets.
0: I ara ja no.
6: No tant, no tant.
0: I tu t'has posat un 10, Bianca, que ho he sentit. I per què? A veure, defineix una filla perfecta, una filla de...
5: A veure, perfecta, perfecta, no.
0: Ah, ja estem al 9 i mig, potser.
5: Sí, o al 9. A veure, la meva mare diria que no sóc un 10, però...
0: Què creus que podria faltar-li a la teva mare perquè et digui, vinga, va, falta això, Bianca, perquè siguis un 10? A veure, quina autocrítica faries?
5: A veure, jo sóc lenta per tot. En plan, m'estic arreglant cada dia una hora.
8: La meva germana.
5: I la meva mare es desespera. Bueno, les dues, tothom. Llavors, la meva cosina és una cosa que he de treballar.
0: Bueno,
5: ho sé, però...
0: Està bé, està bé. Reconeixeu és el primer pas, eh?
5: Sí.
0: I tu, Noelia, quina nota et poses?
7: Un 5.
0: Un 5, eh?
7: Aprovat pelat. Wow.
0: Però això és perquè hi ha moltes coses que s'han de millorar.
7: No, perquè jo... En plan...
0: Aquest aprovat raspadíssim, què vol dir?
7: Que si em diuen de fer alguna cosa, jo dic, ja vull.
0: Vale, i no hi vas mai. Ja passa, eh? Però ara fem una pregunta al revés, eh? Ara puntueu a la família de l'1 al 10. Quina nota els hi poseu?
8: 10 i mig.
0: 10 i mig, eh?
8: No, 9 i mig. Amb tot l'amor del món, ja que hi ha vegades que m'agradaria tenir una mica més de llibertat amb els amics. Un 5 més.
0: Bueno, ja passa això, eh? I per aquí?
7: 10.
0: 10, eh?
5: Sí, jo crec que en general...
0: Vaja bien quedes, que esteu sent, eh?
7: No,
5: sí.
6: I tu, jo, un 9.
0: Un 9.
6: Sí.
0: Què li falta? A veure, què...
6: Bueno,
0: demana.
6: Amb la meva mare compartim més les idees, no? I amb el meu pare sempre estem discutint a veure qui té la raó, per
0: bueno,
6: tant.
0: Està bé, està bé. Mireu, hi ha un estudi de fa uns anys, del 1991, deia, o sigui, ha plogut, eh? Deien que només un 11% de les discussions a casa eren pel repartiment de tasques. Ara, el 57% de les discussions són per això. O sigui, ha augmentat.
7: Sí.
0: Vosaltres, quan us discutiu, és pel tema aquest de les tasques de la casa... Tu fas que sí, Lluc.
7: Sí, sí, sí.
6: Totalment.
0: Perquè no les compleixes. Però tens unes tasques assignades o no?
6: No és que no... Bueno, també no les compleixo, però... Sempre m'han donat mi més que la meva germana i això també m'enfada.
0: És injust. I per aquí, vosaltres compliu?
7: Bueno.
0: M'encanta perquè avui esteu fent cares de bueno, avui potser s'han de millorar algunes cosetes, eh?
8: Acostumo a complir per tard.
0: Vale, però ho acabes fent.
7: Igual.
6: Sí.
5: No, jo sí que ho faig, però no discutim. En plan, jo sé que ho he de fer i ja està.
0: Bueno, està bé. Va, si us sembla, anirem a Patis Reals a escoltar a veure què opinen altres estudiants com vosaltres i després ho comentem.
7: Del 0 al 10, la relació que tinc amb la meva família la puntuaria d'una forma estranya, perquè els meus pares estan separats i llavors tinc la família dividida en dos.
4: Una nota de 9, perquè ens ho comentem, i ja siguin des dels aspectes més quotidians i fins als més personals, com si em matava una persona.
9: Jo em posaria a un 10, perquè ens portem superbé, ens agraden les mateixes coses i quasi mai ens barallem.
10: El 10 és impossible que existeixi, perquè sempre la gent discuteixes amb els pares per sigui la raó que sigui.
11: Li fico un 9, és bastant bona. Però, no sé, sento que sempre tot podria ser millor.
12: El 10 jo crec que tinc un 8 perquè ens portem molt bé i parlem de tot.
7: Un dels motius pels quals penso que a casa discutim és perquè tots som molt diferents i tenim pensaments diferents.
4: Per exemple, a mi m'agradaria fer-me una arracada. No em deixen ni fer-me un tatuatge.
11: Normalment són per tonteries, però ho discutim a un nivell que a vegades no és molt necessari.
13: Sobretot l'ordre, i perquè jo sóc una miqueta desordenat.
9: I si reben un comentari negatiu dels profes de l'escola, pues, també em porto una bronqueta.
13: Bueno, pues malament, la veritat.
11: No bé, però normal al respecte, una opinió bastant neutra.
4: Doncs els meus pares el que fan és primer preguntar què ha passat per espantar-se la situació, i si li quadra el comentari per alguns comportaments que han vist a casa, pues, se'n foten la bronca.
0: Aquí parlo amb coneixement de causa, eh? Com a profe, a vegades les famílies no accepten els càstigs que us posem, no? Que posem els professors. Vosaltres creieu que les famílies accepten les sancions, els càstigs que es fan des de l'escola?
7: La meva sí.
0: Sí?
5: La meva també, sí? Sempre.
8: Jo és que no acostumo a rebre càstigs des de l'escola.
0: I el que veus amb la resta de companys, potser, perquè potser el que ens passa a nosaltres no és el mateix que el que veiem a classe. Veieu que hi ha alguna família que potser fica el nas massa i comença a defensar allò indefensable. Allò indefensable. Us heu trobat casos?
5: Sí. Totes.
7: Sí.

0: si algun cop realment sé que no ho he fet malament i ho trobo una mica injust, pues, li comunico a la meva mare i...
1: I quina mena de càstig després us posen a casa? Si heu fet alguna cosa malament, eh? Vull dir...
2: És que crec que mai he... Tipo, un parte o una incidència no, mai m'han posat.
1: Hi ha una reflexió a casa...
3: Sí, o sigui, normalment són coses d'alt de classe. Ja surten al grup del xat de mares, que totes en contra, i després la meva mare surt defensant a la profe, saps? Llavors reflexionem a l'hora de dir no, perquè aquesta mare diu tal...
1: M'agrada aquesta mare. Sí.
3: I això. Després jo el dia següent m'ho trobo i perfecte.
1: I creieu que el càstig és una bona mesura educativa, per exemple, per fer reflexionar, per fer canviar una mala actitud d'alguna persona de la vostra edat o no?
4: Depèn.
1: Depèn.
0: Sí, depèn molt del càstig.
4: Perdó.
1: Digues.
4: En el meu cas, vull dir que una cosa que m'enfada bastant és els càstigs sense previ avís.
1: Però no. Potser perquè s'ha fet una malifeta també sense previ avís, no? O no?
4: També, suposo.
1: Bueno. T'has quedat sense paraules aquí, eh?
4: M'has pillat.
1: I tu, Lluc, volies comentar?
0: A mi no és que em castiguin molt, però normalment parlo més les coses que no pas que em castiguin.
1: I teniu la sensació que aquesta generació està com sobreprotegida? Perquè a vegades jo sento que us heu de cuidar molt, que s'ha de vigilar amb el que us diem... Tu fas que sí, Bianca?
3: Sí, o sigui, bueno, la meva mare sempre em diu a la meva època, a veure qui s'atrevia a anar a parlar amb la professora.
1: I fa molta ràbia aquesta mena de comentaris, eh?
0: Molta.
2: Sí. O també el... jo abans...
1: I tenen molta raó.
3: Sí,
2: o el, és que no. Jo abans m'he passat tot el dia al parc i és com, ara no puc perquè hi ha més perill per així dir-ho.
3: Llavors... També és veritat.
1: I jo faig una pregunta. Teniu paga? Teniu paga mensual o setmanal?
2: No.
0: Jo...
3: Bueno.
0: Tenia, però ja no tinc perquè vaig començar a treballar fa poc i llavors ja van dir,
1: vale.
0: Ja en tens prou.
1: N'havies tingut abans, per això.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale. Clar, no, diuen, els estudis diuen que no s'ha de donar diners als fills perquè compleixin les obligacions, però que la paga pot servir una miqueta doncs, perquè vosaltres aprengueu el valor dels diners i també administrar-los, no? No sé, quants d'aquí... Sabeu gestionar els vostres diners si us donen una paga? Sabeu gestionar això?
3: Sí.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: I us poden castigar sense diners? Us poden castigar sense quedar-vos sense aquesta paga o no?
3: No? Bueno, és que no és fix en el meu cas. En plan, m'ho donen...
2: Jo quan, si surto.
3: Sí, quan se'n recorden, em donen i potser em donen, jo què sé, 40 euros, però clar, ja és molt. I, per exemple... Ara tinc estalviats uns quants perquè em vull comprar roba d'estiu. Llavors m'he d'esperar a la roba d'estiu i no em puc comprar res d'hivern.
2: Jo estic igual.
3: Sí.
2: Sí.
1: I jo vull fer-vos una pregunta. Vosaltres sou iguals? Sou 100% vosaltres mateixos quan esteu amb les vostres famílies?
2: Sí.
1: Sí?
0: Sí, jo crec que soc més mateix amb la família que a l'institut.
1: Sí.
4: El meu gen amb la família és... És el gen més gen de tots.
1: Ah, sí? Ostres, això és boníssim. Sí. És que jo a vegades el que sí que percebo és que la gent canvia una mica. I la seva millor versió la dona als amics. Vosaltres
2: no.
1: No esteu...
0: Bueno, jo també.
2: Jo intento donar... Ui, perdó.
0: Els amics que tinc molta confiança, evidentment, sóc jo mateix, però així, a la classe, no. A casa salto, canto, i a l'institut, no.
1: I si sou... Els hi dieu sovint que els estimeu?
0: Molt.
3: Sí.
1: Mare meva, o sigui...
4: Jo és que soc molt carinyós.
1: Quin és l'últim cop que els he dit t'estimo, a veure?
2: Quan he sortit de casa.
1: Sí, avui, eh?
0: Sí, sí, jo també.
4: Quan he sortit de casa.
1: El que ha de fer autocrítica com amb el fill sóc jo, que jo no ho dic mai. És fortíssim. No, no, i ara que ens hem posat així una mica romàntics, els hi expliqueu els vostres amors i desamors o...?
4: Sí, sempre.
1: Sí?
4: Són els primers en enterar-se.
0: A mi em pregunten, però...
1: I no et fa una mica de vergonya?
0: Sí, però no els hi dic gaire.
1: Ah, o sigui, no, o sigui t'ho pregunten però no respons.
0: No gaire, no gaire.
1: Va, i tu, Noelia, ho expliques?
2: És que, o sea, les coses que em passen són, o sea, com que ja ho veuen i com mai...
1: Què vols dir que ja ho veuen?
2: Tipo, mai passa com res novedós. Blanc, per exemple, per Sant Jordi l'any passat em van com deixar una rosa a la taula i jo en plan, mira, i hacen com la bromita.
1: Però perquè era una rosa que tu havies rebut d'algú important.
2: Sí, que sí, segueixo sin saber de qui és.
1: Oh, ostres, sí. Roses anònimes, això és meravellós. I la resta teniu aquesta confiança també, com deia ella.
3: Sí.
1: Molt bé. Bueno, ens hem posat així una mica romàntics, si us sembla, anem a escoltar diferents patis de Catalunya, també que ens expliquin i després ho comentem.
5: Jo crec que sóc un 8 com a fill, degut a que ho conto tot, no li s'amago res.
6: Com a fill jo crec que

0: Sóc un 8 perquè no crec que faci coses dolentes i crec que em porto molt bé.
1: Un 7,5, no sé per què. Sento que podria ser molt millor del que sóc, però...
2: Un 8, em ficaria un 8. Tinc una bona relació amb els pares.
3: Ficaria jo bon fill i em posaria un 11 de 10 o un 10.
2: Quan sense les normes a casa les compleixes, no, la veritat és que això no. Les compleixo i quan no les compleixo, doncs hi ha un càstig.
3: Hi ha poques normes, però sí, les compleixo. No tinc xerrades amb educació sexual. Això que de moment puc començar a aprendre, però de moment encara no vull saber-ne res.
1: Poc a poc ho estem parlant, poc a poc.
4: Sí que hi parlo amb els meus pares i per aquest punt és molt positiu la meva família perquè ho parlo de tot.
5: Teniu germans?
6: Sí.
5: Com és la vostra relació amb els germans?
6: Ara bona.
5: Ara bona. Són més grans o més petits?
6: És més gran.
5: I per què ara és més bona i abans no?
6: Perquè quan jo era petita ella estava en l'adolescència i llavors passava de la meva cara.
5: Vosaltres també teniu una relació així que ha anat millorant o que és complicada?
7: No. Bueno, jo tinc dos germans i un és 23 anys més gran que jo.
5: Wow.
7: I l'altre és 30 anys.
5: Vale.
7: Llavors, sí, sí. No, però és
5: I amb ells els consideres més germans, amics, o en aquest cas tiets fins i tot?
7: No, són els meus germans. I...
5: Germans.
7: Sí, sí.
5: Vosaltres teniu bona relació amb els germans? Els considereu amics?
8: Jo, sí. Ara sí.
5: Sí. Abans, ara, eh?
8: Sí, quan érem més petits la relació era com... Ens discutíem per tot i això, però com que jo he crescut i al final hem madurat una mica més, doncs ja...
5: O sigui, aquest és el que et va provocar el canvi cap a l'amistat, és que tu fessis que
8: sí.
5: Fossis més gran.
8: Quan ve que ella ja va com a punxar per discutir-nos, dic com... Ho intento esquivar.
9: Jo és que una de les meves germanes és una persona molt extrovertida i per això jo, que també sóc una persona molt extrovertida, no m'hi costa tant. L'altra és més introvertida i per molt que me la segueixo estimant molt... segueixen havent-hi aquestes personalitats que són una mica xocants. I sorgeix alguna discussió, més de les que m'agradaria admetre, però tinc una bona relació amb ella.
5: Mentre escoltàvem els patis que hem anat allà a buscar, es parlava de l'educació sexual, no? I hi havia diferents opinions. Què en penseu vosaltres? Parleu a casa? És un tema que tracteu amb naturalitat? Que fa vergonya?
8: Sí, Lluc. Allà, bueno, jo a casa meva parlo sense filtre sobre això. Si tinc alguna consulta, els hi demano i hi ha confiança total.
5: Tu també, Jan.
9: Jo, respecte als temes sexuals, amb la meva família, estic molt obert. Inclús alguna vegada, alguna broma una mica pujada de to, alguna tonteria, que no és res. Però dius, aquesta naturalitat de poder fer bromes d'aquest tipus amb els meus pares, com si fossin amics... A mi em genera molta confiança.
5: I creus que això és habitual amb gent de la teva edat, per exemple, amb els de la teva classe? Que tinguin aquesta confiança de parlar de tot?
9: Ho dubto bastant.
5: I què creus, com creus que són les altres famílies perquè potser no parlin d'aquests temes amb els fills? Què haurien de fer perquè sí que s'obri aquest pas, no? Aquesta confiança? Si vosaltres també voleu comentar.
9: Wow! No tinc ni idea.
5: No. És a dir, com a famílies, què han de fer?
7: Jo crec que des d'un primer moment, no sé... A l'escola, quan es fa doncs, la reproducció, s'explica i tal, doncs la meva mare doncs, va dir «Ai, que esteu fent això?» i em va començar a explicar i tal. Llavors, ha de ser des d'un primer moment que els pares s'obrin perquè després els teus fills doncs, et parlin.
5: S'ha de ser una cosa naturalitzada des de petit, no? Cop, vinga, parlem de sexe, no?
7: Jo tinc amigues que no li diuen res als seus pares perquè els seus pares no li han explicat res, llavors. Clar.
5: Quan és un tema censura des de principi, no? Doncs aleshores... I tu, Noelia, també en parles?
6: És que no surt mai com el tema.
5: No surt mai el tema, o tu no vols que surti el tema.
6: No, que a mi em dona igual, en plan, perquè la meva germana, llavors, o sea, la meva germana sí que fem bromes i tal, però com
5: que... Però amb els pares no, eh?
6: No, perquè no... En plan, no hi ha el context de fer la broma.
5: Quantes excuses, o sigui, que en realitat et fa vergonya.
6: No.
5: Por.
6: No, tampoc.
5: No vols parlar-ho amb ells, simplement.
6: No, en plan, si surt el tema jo parlo sense problema, però com que mai surt el
5: tema...
6: Però
5: com que no surt... O sigui, tu ja creus que ja les respostes ja les tens.
6: No, és que... No sé.
10: Ni tan sols ho havies pensat.
5: Estic puxant avui, eh? Bueno, va, si us sembla, deixarem aquí el debat una estona, perquè ara entrem a la secció de les preguntes extremes, perquè a tots vosaltres us proposaré un dilema i haureu de triar entre dues opcions, la que més us agradi o menys us desagradi, perquè ja veureu que algunes... I si voleu, al final me'n podreu fer també a mi alguna, de pregunta extrema. Va, comencem amb el Lluc. T'has preparat?
8: Sí.
5: Vinga, va. La pregunta és la següent. Trobar l'amor de la meva vida, però que es porti a matar amb la meva família, o trobar l'amor de la meva vida i portar-me jo a matar amb la seva família?
8: Portar-me jo a matar amb la seva família.
5: Vale, o sigui, la teva família que no la toquin, no?
8: Clar, home. I segurament... Sí, que la meva família no la toqui. Vale.
5: Vinga, Bianca, vaig amb tu. Tenir una família rica, però que no em faci cas, o tenir una família amb pocs recursos, però que em doni molt d'amor?
7: La segona.
5: La segona.
7: Tenir una família amb pocs recursos i que em doni... És que...
5: Que et cuidin.
7: Sí, és que la meva família per mi és tot.
5: O sigui, que bonic, això.
7: La meva mare... Jo crec que és la meva millor amiga, també.
5: Ai, que bonic.
7: Sí, sí, li explico Ostres. Tot. És, no sé, jo la veig i dic...
5: I tu creus que no això sé. Sempre serà així?
7: Sí.
5: Ai, que bonic.
7: Sempre ha estat així, llavors.
5: I no canviarà, clar.
7: No, no.
5: Jan, vaig amb tu, eh? Vinga, passar més temps amb la meva família o passar més temps amb els meus amics?
9: Sent molt de carinyós cap als meus amics, més temps amb la meva família.
5: Oh.
9: Ja
5: això
9: que...
5: no vol dir menys tenir els amics, eh? Si no...
9: no, no, els meus amics ja saben que me'ls estimo molt. Però amb la meva família... No sé. No és
5: tu?
9: Que em senti més com... Soc més jo, clar. Soc més tonto, soc... bueno, tonto soc a tot arreu.
5: Ets pallacete, una mica, sí?
9: Sí.
5: Noelia, vaig amb tu, eh? Pregunta extrema. Si la teva família no et donés suport en una cosa important, seguiries el teu propi criteri o els faries cas?
6: Depèn del context i jo crec que...
5: No val la pena, eh?
6: Ah.
5: Una o l'altra.
6: Jo crec que faria el que jo crec perquè és com, si és una decisió meva que... Uh-huh. Com se dice? Que em contagia a mi, per així dir-ho.
5: Sí, i t'has trobat en aquesta situació que hagis hagut de decidir tu i potser no haver trobat el suport esperat o no?
6: De moment, no.
5: No? Bueno, està bé, està bé. Va, doncs, si us sembla, jo crec que en aquesta edat el tema famílies doncs, és molt important. I jo us faig una altra pregunta. Creieu que els adults jutgen els gustos, per exemple, dels joves o no?
6: Sí.
5: Sí?
8: Sí.
5: Concretem, a veure, en què us heu sentit jutjats alguna vegada?
8: En la música.
5: Amb la música.
6: Sí, sí, sí. Sí.
5: No. Amb la música és que es nota molt que si no t'agrada una cosa d'ara, sembla que... Que no l'entens, però, clar, també hi ha diferents gustos, no, al final?
8: Sí, bueno, jo personalment escolto molta música i de tots els anys i de tots els estils, però sí que a gent de la meva edat que està tot el dia escoltant la mateixa música, uh-huh. Els adults els
5: també ho sentiu
8: bastant.
5: Així, eh? Amb el tema gustos sí que us heu sentit
7: no.
5: Alguna vegada. No, tu no. Tu notes que sí, que respecten allò que t'interessa...
7: Sí, que es van com modernitzant molt, en plan... Hi ha coses que... Hi ha vegades que la meva mare em parla d'un tren i jo... Què? Diu, no, sí, perquè la influencer aquesta porta tal pantaló que es comença a portar jo. Mm-hmm. I jo ni m'he enterat, o sigui, no
10: per
7: sé... Perquè
10: digues un tren, de veritat.
9: Jo també. Estava en un altre lloc, ara.
8: Del vehicle, no, no. Del vehicle.
5: I a vegades una cosa que també es diu és que les famílies quan volen com apropar-se... Els fills ho fan gairebé amb una mena de tercer grau, preguntant-te, i avui què has fet, i avui que no sé què, i avui en qui has anat. Teniu aquesta sensació que es força tant... Tu en el teu cas no, perquè pel que deies, no? Però la resta teniu aquesta sensació que és com difícil que s'apropin perquè potser ho fan d'una forma molt brusca o no?
9: No,
7: no.
9: No? Perquè el que explica sóc jo, no cal no. Que em preguntin.
7: Igual.
8: Sí, jo igual, explico sempre.
5: I us...
8: A vegades m'han de dir que calli, fins i tot.
7: Uah, sí, sí.
9: A mi també.
5: Sí, i us donen espai sí. Per la vostra privacitat? Us miren el mòbil, per exemple?
8: No.
6: No, no. Tinc un rol parental, llavors.
5: Teniu... Vale.
8: Jo
5: sí.
8: No.
5: I teniu la sensació que teniu espai per la vostra privacitat o no?
6: Sí.
8: Sí.
5: Sí?
9: Sí, de sobre.
5: Però els pares que ens estan escoltant, què els hi diríeu? Perquè, a més, vosaltres parleu molt bé de les vostres famílies. Mm-hmm. Què podrien fer per apropar-se als seus fills? Aquells que potser no tenen aquesta relació tan fluida. Què els hi recomanaríeu?
8: Jo crec que si al final no li estàs molt a sobre i veu que li dones confiança, ja és un gran pas, vull dir.
5: Digues.
9: Fes-li un detallet. Perquè un dia que jo estava amb febre, a gairebé 40 graus,
5: però
9: i em ve el meu pare...
5: Un detallet vol dir una cosa material?
9: Una cosa,
5: un regal?
9: Sí, sí, un regalet.
6: O preparar-li l'esmorzar.
9: Ja ho sé, és una tonteria.
5: Un materialista.
9: Però bastant, bastant. I què? Em va venir el meu pare. Em va dir... Tinc un detallet per tu. Quan vaig sentir això, no m'importava. No em va importar
5: perquè
9: més.
5: Perquè tu només estaves veient el regal. Per això...
7: No.
5: És...
9: Era defensant, un dia que em trobava malament.
5: I quin detall era? Que era tan...
9: Ah, no, em va donar una puga de guitarra, que em va encantar.
5: Bueno, clar, a tu t'agrada molt la música.
9: Sí, bueno, mira.
5: La resta, voleu dir algun consell?
7: Sí, jo crec que has d'intentar entendre el teu fill. Mm. Ja des de primera hora no li pots dir ai, és que ara amb això no pot ser, no sé què. No, perquè si no ja no, doncs no t'explicaré res, no? Si no t'interessa, no.
5: I suposo que tampoc no pensar que és una extensió vostra, d'ells, no? Que no els esteu imitant, que sou personalitats totalment diferents, no?
9: No és un mini-mi.
5: Exacte. Va, si us sembla, deixem aquí aquest debat i ara entrem a la part sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. El tenim aquí. Lluc, el vols obrir? Vols destapar-lo a veure de què és aquest entrepà d'avui?
8: Vale.
5: Vinga, va. Ja sabeu que aquest entrepà sempre ens descobreix un missatge, una situació que després haurem de reflexionar i posar-nos d'acord entre tots. A veure, pots llegir en veu alta aquest missatge?
8: Quan la Bruna està sopant amb la seva família, està seriosa, distant i fins i tot antipàtica. En canvi, quan està amb els amics, tothom la veu com la més divertida, espontània i propera.
5: Bueno, ja veieu, és una situació que pot ser bastant habitual. Segur que ho heu vist en els vostres amics, no? Que potser vosaltres són estupendos i, en canvi, a casa, més tancats, més reservats. Sí. Què li diríem a la Bruna? És just amb la seva família, per exemple?
6: És que hauria de veure la situació també de com potser la família li trata.
5: Mm-hmm. Sí. Sí, que potser ella no està sent com és ella perquè tampoc no se sent a gust.
7: Clar.
9: Mm-hmm. El que anava a dir és preguntar-li quin problema tens amb la teva família.
5: Vale, està bé. La resta, què li diríeu?
8: Jo que s'obri. Que parli i que expressi també, perquè és el més important, no? Al final, expressar i explicar és el que dona la confiança.
6: Sí.
5: I ara, a la Bruna, per tant, ja tenim clar que hauria de doncs, intentar mostrar-se d'una altra manera, no? I veure que no, com és la seva situació. Jo us faig una pregunta. Vosaltres heu tingut alguna vegada por de decebre a les vostres famílies?
6: Sí.
8: Sí.
5: Amb el tema estudis, per exemple, amb el tema... Amb què? Tots heu dit que sí, eh?
8: Amb els estudis.
6: Sí.
5: Amb els estudis.
8: Sí.
6: O amb l'esport.
5: En quin sentit, per exemple, tu tindries por de decebre'ls amb els estudis?
8: Que ja els he decebut prou, no cal que els decebri més.
5: Va, o sigui, tu creus que poden patir si tu potser no acabes de provar alguna cosa?
8: Sí,
5: o...
8: sí.
5: I tu dius amb l'esport, eh?
6: Sí.
5: Perquè,
6: no sé, cada cop que vaig a competir, és com... Sí, ho faig perquè m'agrada molt competir i fer karate i tal. Uh-huh. Però, per exemple, si com que si estic com a punt de llegar a quarts de final i de sobte perdo el combat, és com... Buah.
5: I sents com aquest pes de...
6: Sí, o sigui, ja no per
5: mi. Segurament ells estan contentíssims igualment de veure't allà
6: ja,
5: competint,
6: ja no?
5: No?
6: Sí, o sigui, ja no per mi, sinó també perquè és bastant lluny on hem d'anar de normal. Uh-huh. Llavors és com... He vingut per res.
5: I en el tema del futur, per exemple, creieu que us pregunten molt pel vostre futur, fiquen massa el nas, volen que feu el que ells diuen o el que voleu vosaltres? No sé, i també el que observeu a classe, eh? Jan.
9: Jo, els meus pares, respecte al futur, sempre m'han deixat decidir el que jo he volgut. I és que jo sóc amb això... Potser un mal exemple, ja que això que se sent sempre a les pel·lícules de «Ai, deberías estudiar medicina!» Doncs jo vull estudiar medicina.
5: Bueno, està bé, eh?
9: I dius, doncs, és una cosa que decep poc els pares, però tot i així, jo sé que els meus pares, tant que mantenen tant com ho fan, els hi semblaria bé que fes el que fes.
5: Mm-hmm. I la resta?
7: Bueno, Bianca. Jo... vull fer periodisme, però la meva mare... Bueno, jo trec bones notes a mates i a ciències i la meva mare sempre ha tingut com aquesta cosa de... Ai, una filla científica. I, no sé, quan surt a la tele una dona de... Un premi de... Jo què sé, ha descobert jo, una medicina...
5: I admira tu una mica de Raül,
7: diu,
5: no?
7: Mira, Bianca, diu, mira, tu podries estar allà i jo... No, és que no m'agrada, però... En realitat vol que jo sigui feliç i que faci el que vulgui, però
5: està
7: sí.
5: Bé.
7: Sí, sí.
5: I una pregunta rapidíssima, eh? Teniu alguna afició compartida amb les vostres famílies?
6: Sí.
5: Sí? Sí. Com ara, per exemple, així ràpid, eh?
6: Jo què sé, la música.
5: La música.
6: Tenim gust musical.
8: La música, també.
5: També...
7: Anar de compres.
5: Oh, molt bé.
9: També la música.
5: Molt bé. Va, doncs ara, si us sembla, encararem la recta final del programa d'avui i farem una cosa que a mi m'encanta, que és donar-vos l'oportunitat de castigar algú. Vale? Us proposaré quatre candidats que han dit alguna cosa que potser està una mica fora de lloc i haurem de decidir dels quatre a qui deixem sense pati. Esteu preparats?
7: Sí.
5: Sí? Ens haurem de posar d'acord, eh? Perquè haurem de consensuar la resposta. Va, anem al primer. El primer és el Manel, que diu...
9: Ui, Manel.
5: Vull que el meu fill estudi el mateix que vaig fer jo i m'és igual si no li interessa. Una mica en relació al que estàvem comentant fa una estona, eh?
9: Molt malament, Manel.
5: Tenim a l'Eva. L'Eva diu... He prohibit a la meva filla que vagi amb les seves amistats perquè no m'agrada la pinta que fan. Amb l'Eva heu fet tots una respiració continguda. Anem a l'Antònia, que diu... A l'últim dinar familiar vaig estar comentant amb els avis i els tiets les males notes del meu fill.
7: Uau.
5: I el Joan, l'últim... Si el meu fill arriba a casa amb notes més baixes d'un 9, ja es pot preparar.
8: Jo estic entre el primer i l'últim.
5: O sigui, el primer és el Manel.
9: Sí. El Manel, jo.
5: Allò d'aquest, el futur del Manel, que li és igual, que vol que faci el mateix. I l'altre, quin era? L'últim. El de les notes d'un més d'un 9, menys d'un 9, fatal.
7: És que, bueno...
5: Però amb la resta també rebufat, eh?
7: Amb el que... El Xavi crec que era el que...
5: O sigui, el Manel era el primer, el que volia que estudiés el mateix. L'Eva era la de prohibir a la filla que vagi amb les amistats. L'Antònia és la de comentar les notes amb la família. Aquest és molt xungo, eh?
9: Sí, home. És que això és xunguíssim.
7: No, home, és que això de fer... Parlar d'una cosa personal en un dinar familiar, en plan, no.
5: Jo sempre penso que quan arriben les vacances de Nadal, després de les notes, aquí ha tingut un mal trimestre, pringa. Aquell Nadal pringa. Perquè es comentarà només això. I és una... I és un error, jo crec. Per tant, aquí deixem sense pati al Manel, a l'Eva, a l'Antònia o al Joan.
9: És que entre Joan... el tercer i el quart.
5: Entre el tercer i el quart, va, decidim...
8: El tercer quin era?
5: El tercer era l'Antònia.
7: És que el primer...
6: És que todos.
5: Podem fer una excepció i castigar uns quants,
8: jo,
5: eh?
8: Personalment, el Manel...
5: El Manel és el que no...
8: Que vol que estudi el mateix, no? Pues jo, el meu pare va estudiar mecànica, no? Per exemple... I si ara em digués que m'hauria de posar a estudiar mecànica, quan a mi m'encanta tot l'artístic, que no té res a veure...
9: És que...
8: Em faria mal.
5: La resta està d'acord que el Manel...
9: Per què els càstigs han de ser limitats?
5: Ja. La resta està més o menys d'acord que el Manel... Que deixi el seu fill estudiar el que vulgui, no?
8: Sí.
5: El deixem sense pati.
7: Sí. I això encara passa, eh? Tot i que no ho sembli.
5: I tant que passa.
7: Sí, és que... Bueno.
5: Va, doncs ara sí que estem a punt d'acabar el programa i us demanaré que us quedeu amb un titular, amb una frase de tot el que hem comentat, no? De la relació amb les nostres famílies i amb què us... Que una reflexió, amb què us quedeu?
6: Que la família Noelia. Ho és tot.
5: La família ho és tot. Bonic, això. Lluc, amb què et quedes?
8: Que... També, que la família... s'ha d'estimar, sobretot. I que t'has de... Si trobes que tens una relació distant, doncs a preparar-t'hi perquè val la pena.
5: Missatges bonics, eh? Tu, Bianca, amb què et quedes?
7: Doncs que la família, doncs, cadascú ha de donar el 100% i que intentar, doncs, apropar-se al teu germà, al teu fill, perquè és l'únic que tens i això, explicar-li les teves coses perquè al final seran persones, doncs, que no et jutjaran i que et podran ajudar. Exacte.
5: Que bé. Sí. I tu, Jan, amb què et quedes?
9: Ni tu tries la família, ni ells et trien a tu. Així que amor incondicional per tot arreu.
5: I amb aquests missatges jo trobo que és una molt bona manera de tancar el programa d'avui. Gràcies, Jan, Bianca, Noelia i Lluc, pels vostres comentaris i per la vostra sinceritat. I gràcies a qui ens escolteu. No us discutiu gaire a casa i feu una abraçada a la família després d'escoltar aquest podcast, que semblava molt bé una miqueta de contacte humà. I ara sí que sí, l'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

heu dit que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser no m'ajuden.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Bon dia, fogoses. Segons el Centre de Terminologia TERMCAT, la definició de sostre de vidre és una barrera invisible que representa les limitacions amb les que es troben les dones per accedir a la seva carrera professional fins al càrrec de més responsabilitat. Durant segles, a les dones se'ns ha demanat silenci, discreció i paciència. Hem hagut de demostrar el doble per obtenir la meitat, i massa sovint hem vist com el sostre de vidre no era només una metàfora, sinó una barrera ben real. La història està plena de dones que van haver de lluitar per fer-se un lloc, científiques com Marie Curie, que va haver d'obrir-se pas en un món dominat pels homes, escriptores que signaven amb pseudònim per poder ser publicades com la Caterina Albert, o dones que, tot i tenir talent i capacitat, simplement no van poder accedir a determinats espais de poder o de decisió. Moltes d'aquestes trajectòries van quedar invisibilitzades o relegades a un segon pla, i en molts casos els seus mèrits van ser atribuïts als homes. Però avui no hem vingut a queixar-nos sobre les desigualtats, sinó a demostrar que trencar aquest sostre de vidre és més que possible. Perquè hem avançat, i molt, cada generació ha empès una mica més aquest sostre, i podem dir amb orgull que l'hem començat a esquerdar, una miqueta. Hem vist dones pioneres en la política, en l'empresa, en la ciència, en la cultura, dones que han assumit riscos, que han desafiat normes i que han obert camí, sovint sense referents previs. Gràcies a elles, avui hi ha dones ocupant espais que abans eren impensables, liderant equips, prenent decisions, transformant el món amb noves mirades. Però, ojo, no podem abaixar la guàrdia i no ens podem permetre el luxe de pensar que tota la feina està feta. No. De vegades, fins i tot, sembla que anem una mica enrere. Les crisis, els canvis socials o determinats discursos poden fer trontollar aquests drets que semblaven assegurats. I la veritat és que la igualtat real sobre tota la feina encara no la tenim garantida. La bretxa salarial, el sostre de vidre o la dificultat per arribar a segons quins càrrecs són realitats que encara són massa presents. Per això és tan important donar veu a les històries i a les dones que obren camí. Històries de dones que no només han trencat barreres, sinó que han fet amb determinació, amb intel·ligència i en una manera de liderar que sovint incorpora valors com la col·laboració, la resiliència, la mirada a llarg termini. Perquè quan una dona arriba, no només hi arriba ella, obre la porta a moltes altres. Per això avui tenim a la nostra conversa a Mercè Conesa, una d'aquestes dones que han obert portes allà on semblava que només hi havien murs. I ara sí, benvingudes a Fogots, al teu podcast sense regles i avui sense sostres.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: Mercè Conesa és advocada, especialista en lideratge i gestió, i amb una trajectòria destacada tant en l'àmbit institucional com en el sector empresarial. Amb una trajectòria marcada pel lideratge i la presència als espais de decisió estratègics, molts d'ells tradicionalment masculinitzats, és un exemple clar de com es poden obrir camí i trencar sostres de vidre en àmbits claus del nostre país. Va ser alcaldessa de Sant Cugat, la primera dona, al Vallès, entre el 2010 i el 2018. Coneguda per ser la primera dona també al capdavant de la Diputació de Barcelona, la primera dona també presidenta del Port de Barcelona i actualment és la CEO de Barcelona Global. Bona tarda, Mercè. Abans de res, deixa'm felicitar-te per la medalla d'or de la ciutat, que també has trencat un sostre de vidre, que és ningú és profeta de la seva terra, doncs tu sí.
4: Moltes gràcies.
2: Bueno, a més has aconseguit quasi una cosa impossible, que és que tot el consistori tot es posi d'acord per donar-te-la.
4: No sé què dir. Molt agraïda a tots els grups que van voler recolzar-ho i agraïda perquè,
0: bueno, sempre fa goig, no?, que et reconeguin com una persona que has aportat, més enllà doncs, d'exercir el càrrec que ho fas, no?, amb tota la responsabilitat, però sobretot poder aportar transformacions a la ciutat, no?, i també doncs, suport a moltes entitats, i per tant molt contenta.
2: Tu segueixes visquent a Sant Cugat.
0: Sí, sí.
2: Fins on jo sé no has marxat del municipi.
0: No, estic ben, aquí a Sant Cugat.
2: Ben fet. Escolta, has trencat sostres de vidre a tot arreu, perquè ja ho hem dit a l'entradeta, tu vas ser la primera alcaldessa de Sant Cugat dona, vas ser la primera presidenta de la Diputació dona, presidenta del Port dona, de l'Incasol en Valla, però crec que també.
0: Potser sí.
2: Crec que també, jo ho he mirat i fins on jo he arribat tampoc no he trobat. I ara estàs a Barcelona Global, que ens explicaràs què és, però sí. Et queda algun sostre per trencar? Estimada.
0: A veure, no, mai havia pensat que trencaria sostres. És a dir, de fet, jo crec que moltes dones de la nostra generació que ens vam preparar a la universitat, ens vam preparar pel mercat de treball, doncs pensàvem viure la nostra carrera professional dins d'una normalitat. Sí que és cert que quan comences la vida laboral te n'adones que no és tan senzill. És a dir, que et comences a trobar doncs, amb dificultats, principalment pel tema de la conciliació familiar, que en la nostra època, i jo crec que avui encara, costa no?, que l'home s'impliqui en la conciliació, però també per altres qüestions, on efectivament te n'adones no?, que doncs, els referents en els sectors són homes i costa molt trobar dones com a referents dels sectors i això també fa que nosaltres siguem més prudents a l'hora de plantejar-nos que podem desenvolupar doncs, una tasca o determinada funció. I per tant, sí, ha succeït així. De fet, sempre jo haig de dir que l'accés a l'alcaldia se'm va plantejar, no?, doncs, per una situació que és que l'alcalde Recoder marxava al govern de la Generalitat i en aquell moment, doncs, bueno, allò a nivell d'equip, qui es va considerar, i l'alcalde Recoder també, parlant-ho amb mi i amb altres persones, qui podia exercir el rol de l'alcaldia era jo. Però no m'ho vaig plantejar tant com trenquem sostre de vidre, sinó bé, em poso al capdavant d'un projecte
2: vas conjunt. A remengar, no?
0: Diguéssim. Sí, t'arremengues. Sí.
2: Vinga. I a on t'has trobat alguna mirada més perversa? A l'àmbit públic o a l'àmbit privat? Mirada perversa pel fet de ser dona, perversa de dir, a veure què fa aquesta noieta?
0: Jo crec que no hi ha diferència. O sigui, de fet, no hi ha diferència entre àmbit públic i àmbit privat. Us diria que és més, en l'àmbit públic he vist més avenços que en l'àmbit privat. I per què? Doncs perquè a l'àmbit públic de seguida ha estat regulat i normat, no? I la normativa doncs, en relació a la paritat de les llistes, per exemple, o a incidir molt en aquestes qüestions, ha fet no?, que s'evolucionés una mica més de pressa. Tampoc és que diguem que, si ens mirem el nombre d'alcaldies, doncs a alcaldesses dones a nivell de Catalunya doncs devem estar al voltant d'un 14%. Si arribem al 15%, però vaja, no és que diguem no, hi ha hagut un canvi i un incentiu perquè hi hagi dones que vulguin desenvolupar aquest tipus d'oficis. Sí que és cert, però, que a nivell doncs, de diputades al Parlament de Catalunya, diputades al Congrés de Diputats, fins i tot no, a nivell de direccions de càrrecs públics, conselleres, tot això ha evolucionat més. Si ens mirem a l'empresa privada i mirem doncs, els consells d'administració de les grans empreses, ens trobem que hi ha una clara mancança de les dones.
2: Bueno, de fet, l'altre dia parlàvem amb l'Isona Passola, ens explicava que de tots els ateneus que hi ha a Catalunya, només 15 tenen a una dona al capdavant. I l'Ateneu de Barcelona feia 164 anys i no havia tingut una presidenta dona. O sigui, ens queda molt per fer.
0: Sí, moltíssim. Sí, sí, ens queda molt. Ens queda molt. Sabeu que ara hi ha una normativa que afecta les companyies privades en quant a anar regularitzant aquesta situació en els consells d'administració, però efectivament ens queda molt de camí. I també perquè, tradicionalment, qui ha tingut voluntat i temps per dedicar-se a ateneus, a entitats esportives, a associacions, també han sigut els homes. És a dir, no costa veure aquesta tradició. Per tant, és important que quan tenim una primera dona en un lloc, puguem veure que és una opció i que ho pot fer, es pot desenvolupar, i a més que això ha d'estar accessible també per a altres dones que ho vulguin.
2: És que, de fet, mira, ens fa gràcia perquè és que aquí a Fogots el que fem és visualitzar. Estem fent la primera dona presidenta d'un club de dones femení, la primera dona presidenta de la primera dona alcaldessa, la primera, saps?
0: Sí.
2: Estem visualitzant, perquè crec que el jovent, les noies joves i els nois també, han de visualitzar una altra manera la feminitat i el feminisme, perquè ara hi ha com un contracorrent que ens està arrossegant a nivell global, i aquelles passes que havíem fet tan importants, que havia fet la generació d'abans nostra,
0: sí,
2: i la d'abans, no? Sembla que estem reculant. Una mica.
0: Mira, no tinc dades, o sigui, les dades que tinc i que conec són les que surten als mitjans de comunicació, i que sí que sembla que hi ha una tendència cap a votar o considerar vots més d'extrema dreta, que són més conservadors en el rol de la dona a la societat, a la política, a l'economia, però no tinc dades. També crec que hem de fugir d'entendre el treball des de la perspectiva de gènere. Això ens ha minat moltíssim, no? Això començava ja a les escoles. Avui dia això no és així. Per tant, avui dia hem de veure quines són les barreres perquè encara hi hagi noies que es troben amb limitacions a l'hora d'accedir a determinats rols, o perquè hi ha poques noies que escullen les carreres de científiques o tecnològiques. O sigui, aquestes barreres, que són barreres que amb tot el que hem fet, amb tot el que ha fet aquesta societat, amb tot el que hem regulat, amb totes les voluntats que tenim, encara hi són, hauríem d'intentar identificar-les bé, perquè són unes barreres que són subtils,
2: sí,
0: que no són barreres visibles. I, per tant, hem de veure per què no tenim el resultat desitjat i el que voldríem.
2: Bueno, és una mica això del sostre aquest de vidre. Possiblement és que hi hagin sostres intermitjos, que potser ja no són de vidre, són de cel·lofana, no? I no els veiem, però existeixen. Les noies, ancestralment, ens hi costa més accedir a carreres tecnològiques. Però en parlarem, de carreres de tecnologia. I vull que m'expliquis, ara ets la directora o presidenta,
0: directora
2: del Barcelona Global, que, entre altres coses, ens va portar aquí, el que és més conegut, és la American Cup, no?
0: Copa Amèrica.
2: La Copa Amèrica.
0: Sí.
2: Què és exactament?
0: Molt bé, mira, l'associació en la que jo estic és una associació fundada per empresaris de Barcelona amb l'objectiu de posicionar Barcelona com una de les millors ciutats del món per al talent i l'activitat econòmica. I és una associació sense ànim de lucre. Jo estic de directora general ja fa 3 anys i nosaltres treballem amb 5 àrees concretes, no? Treballem en posicionar la ciutat en els sectors, no?, de ciències de la salut, en el sector tecnologia, en el sector de la indústria audiovisual, en el sector també de tota la indústria climàtica, però també en tenir una ciutat de referència. I una ciutat de referència és una ciutat doncs amb una qualitat arquitectònica, que hi és, aquest any hi ha la capitalitat de l'arquitectura a Barcelona, no? Capital mundial de l'arquitectura, però també una qualitat urbanística, una qualitat en els serveis, en la mobilitat. Llavors nosaltres, conjuntament amb els nostres socis, el que fem són tres coses. En primer lloc, som un think tank, o sigui, pensem com millorar la ciutat i així li proposem a qui sigui alcalde, i per tant, en aquest cas, a l'alcalde Collboni, doncs li fem moltes propostes perquè aquesta ciutat, doncs, que a més arrossega, no?, a tot doncs, un territori a darrere, doncs es posicioni millor al món. En segon lloc, el que fem és treballem el talent, o sigui, pensem que el talent és fonamental perquè les ciutats siguin exitoses i pensem, a més, que les empreses van allà on troben el talent i a nivell de talent nosaltres tenim universitats d'excel·lència i reforçar tot aquest sistema de talent amb les universitats, amb els centres de recerca, ens és fonamental. I finalment el que fem és generem molt networking, el que seria l'intercanvi, no?, d'aquest col·lectiu, no?, es conegui, empresaris, talent, talent d'aquí, talent que ve de fora, empreses que veuen Barcelona com el lloc on localitzar-se o la seva oportunitat per des d'Àsia o des d'Estats Units entrar a Europa i, per tant, fem tot aquest acompanyament al posicionament de la ciutat.
2: Vale, sou com una mica uns ambaixadors, diguéssim,
0: correcte,
2: no? Els ambaixadors
0: de
2: la ciutat.
0: Totalment, totalment.
2: Vale. A nivell universitari sé que teniu un grau, ho sé perquè bàsicament sí. Un dels meus fills el fa, és un grau en industrials amb...
0: Sí, enginyeria nocions. Industrial amb economia. Sí, nosaltres en la branca i vertical talent bueno, contínuament tenim interlocució amb les empreses, que són les nostres sòcies. Llavors, les empreses doncs ens van identificar que tenien doncs buscaven un tipus de perfil i, de fet, avui dia les empreses ens diuen que busquen perfils híbrids, no tant perfils molt especialitzats, sinó perfils adaptatius, i en el seu moment ens van plantejar que necessitaven uns perfils híbrids en doncs, l'enginyeria industrial i la direcció d'empreses o el management de l'empresa. I moltes vegades els enginyers industrials després acaben fent un màster de direcció d'empreses. Bueno, això el que vam fer és posar d'acord a dues administracions, a les administracions

0: aquesta fundació es diu Fundació BEST, i el que estem ara és impulsant dos nous graus que, si tot va bé, començaran a partir del proper, el proper curs, que és un grau d'enginyeries agroalimentàries amb direcció d'empreses.
1: Carai.
0: I l'altre és un grau d'enginyeria de les telecomunicacions i direcció d'empreses. Què tenen de diferent aquests graus dels altres, per dir-ho d'alguna manera?
1: Explica'ns-ho.
0: Primer, són en anglès. Són totalment en anglès. I les empreses que ens acompanyen, perquè tenim una sèrie d'empreses que ens ajuden a patrocinar aquests graus, el que fan és col·laborar amb aquest grau per tal de que aquests estudiants que arriben ja amb una nota de tall a partir d'un 12,5, els que no tinguin el nivell d'anglès, en el primer any se'ls hi posa un suport perquè assoleixin aquest nivell d'anglès. Perquè és fonamental que tot el grau sigui desenvolupat en anglès. Un altre dels temes que fem, que és molt rellevant, és que els acompanyem d'un mentor. És a dir, aquest mentor procura i coordina que aquests estudiants, en els moments de dificultat, que tots en tenim al llarg dels 4 anys de grau, o 3 anys de grau, perdó, i a més avui dia, no?, amb tants inputs, amb tanta informació, doncs que els nois i noies es puguin centrar en l'estudi, acompanyar-los en aquest procés. Això ens garanteix que primer termini, el 95% dels estudiants acaben en l'any que correspon,
1: que
0: en l'any que toca. Per tant, hi ha molt pocs, repetidors. I l'altre és que el 50% són noies.
1: Això està molt bé.
0: I això és molt important.
1: Això és molt
0: perquè tenim un bon sistema d'acollida d'aquestes noies que volen fer aquesta enginyeria i que potser a vegades es poden perdre, no?, en tot el sistema, si es veuen, no?, molt, molt soles, perquè no hi ha ningú més amb qui poden compartir. I per tant, també és un grau que el que té és un vincle molt directe amb l'empresa, de manera que ells contínuament van a fer pràctiques a les empreses i contínuament veuen el sistema empresarial com funciona, i on també es fa l'Activity Day, que és passar un dia a una empresa. Per exemple, una experiència que els agrada molt és passar un dia a una empresa industrial.
1: Sí, això ho fan a primer, no? Jo recordo que ara ja han creat alumni, l'associació alumni, conviden empresaris i se'n van a parlar amb el senyor Quatrecases.
0: Sí, correcte.
1: És bastant xulo,
0: has de dir-ho. És molt, molt bonic, perquè ara nosaltres ja tenim experiència. És a dir, quan això va començar, no sabíem si resultaria bé, si tindríem els resultats esperats. Ara ja sabem que és un mètode que funciona i tenim uns resultats molt bons, i per això ara ens atrevim a entrar amb dos nous graus que, a més, parlats evidentment amb la Conselleria de Recerca i Universitats, i també graus que han passat per l'Agència de Qualitat Universitària, i on podem anar desplegant aquest sistema que dèiem més híbrid i d'aquests perfils adaptatius, que això és molt important, perquè ens haurem d'adaptar tots d'una manera molt ràpida als nous reptes que ens venen, sobretot a la intel·ligència artificial.
1: Bueno, això també és una pregunta que tinc preparada, però ella va contestant, eh? Ella, Mercè Conesa, és així, ella contesta perquè ja ho sap.
0: I no m'ho sé, jo ara
1: tira,
0: més o menys. Tinc idees.
1: Escolta'm una cosa, perquè quan parlem de direcció ens costa tant visualitzar una dona? És a dir, ens costa. O sigui, igual moltes vegades a la política, la política no municipal, que és on potser la igualitat és més propera, però, per exemple, tu t'imagines una presidenta d'Espanya, una presidenta americana, una presidenta russa...
0: No, jo sí que m'ho imagino.
1: No, jo també, perquè tenim imaginació i voluntat.
0: Jo m'imagino.
1: Però sembla que està lluny.
0: No, però mira, per exemple, no?, l'Anna Patricia Botín, no?
1: Ah, sí?
0: És una dona referent i una alta executiva, no? De dones d'aquest perfil, potser en aquest moment les visualitzem poc, però sí que a molts llocs directius hi ha dones que potser no estan ocupades

0: en el primer lloc, però la segona línia directiva, si no és el CEO, són, no?, les directores de divisions, moltes són dones. El que costa a vegades és que aquest salt es produeixi, que aquesta dona que està, no?, de directora d'una divisió importantíssima d'innovació, directora, no?, d'operacions, passin a assumir el que és la posició d'executive officer o fins i tot la posició de presidència. Això ens costa més. I això, bueno, tenim pocs rols visibles en aquest cas.
1: Veus que és una pena, perquè parlem de quotes i és com menystenir. Jo llegia avui a la Marie Curie que deia: jo vull arribar no per ser una dona, sinó per ser una dona capaç.
0: Sí, estic d'acord, eh?
1: Sí, totes però, estem d'acord, però clar, necessitem quotes.
0: Però sense quotes no avançaríem. I per tant, com que partim d'un desavantatge històrica tan gran, i a més biològicament tenim un fet absolutament diferenciador, que és que a l'hora de ser mares som nosaltres, recau sobre nosaltres la biologia, no?, de portar el fill o filla, doncs és evident que això, bueno, ens en certa manera ens
1: limita.
0: Ens limita.
1: Clar,
0: llavors, com contrarrestem aquestes limitacions?
1: Clar, això és, aquí és on la funció pública,
0: correcte,
1: ha de treballar per nosaltres.
0: Correcte.
1: Mira, et faré un joc.
0: Val.
1: Vinga, jo et dic una actitud i et dic la paraula que esdevé amb l'home. I tu intentes posar-me aquesta actitud amb dona. Ja veuràs.
0: Ui, que difícil.
1: Curiós. Mira, si jo et dic una actitud arriscada, la gent amb un home pensa: és audaç. I què pensa d'una dona?
0: Pensa que s'ha precipitat.
1: Agressiva. Molt bé! Si jo et dic desinhibida, amb l'home és espontani. I amb la dona?
0: Doncs
1: t'ajudaré. Descarada.
0: Descarada.
1: Si et dic extrovertida, l'actitud,
0: sí,
1: amb l'home és comunicatiu. I amb la dona?
0: No ho sé.
1: Tafanera.
0: Tafanera, vaja. Carai, no
1: sí,
0: tenim-les
1: sí,
0: a perdre, no?
1: Totes. Mira, si et dic una actitud ferma, amb l'home és un home fort. I amb la dona?
0: Massa dura o, no?, duresa.
1: Dominanta.
0: O dominanta.
1: Te la imagines allò amb un tratge de cuir. Si et dic una actitud persistent, amb l'home és tenaç. I amb la dona?
0: Pesada.
1: Tossuda. I això ho van fer els de la Universitat de Boston. Era una recerca. Imagina't si ho tenim malament. Per ser, ja no només directives, per ser dones actives, sense direcció inclòs.
0: Sí, per això jo crec que necessitem instruments que potser són petits, però que poden, des dels petits instruments, podem fer grans canvis. I t'explico un exemple,
1: Vinga,
0: si em permets.
1: I tant.
0: Jo ara he tingut l'oportunitat de participar en un jurat d'un programa del BIST, que és el centre, el Barcelona Institute of Science and Technology, que és un programa de beques que es diu Mothers of Science.
1: Uh-huh.
0: És molt bonic, perquè hi apliquen científiques que han sigut mares. I, clar, la maternitat, que sí que és una barrera visible, que és evident per tothom, i que, doncs, fa que hagis de frenar alguna part de la teva, teva professió. Per què? Perquè si bé potser tu pots complir l'horari totalment normal, però, per exemple, si hi ha una part pel teu projecte que és necessària, com la socialització, o anar a esdeveniments al vespre, o fer unes classes, passar-te 2 mesos fent una formació específica, això limita molt, no? Llavors, el que intentem fer en aquestes beques és seleccionar a científiques que han aplicat perquè tinguin el suport per poder desenvolupar aquesta part que els hi és imprescindible per posicionar el seu projecte, perquè el projecte científic pugui estar en concurrència competitiva i obtenir fons de la Unió Europea, acompanyar-les en aquest procés. I una part, no només de suport econòmic,
1: uh-huh,
0: però no és el més important. El més important és el suport de mentoring. Bé. És fonamental. Perquè elles entenguin també que en el procés, no, d'acompanyar els fills hi ha, no, allò que es diu sempre de la tribu. No necessàriament has de ser tu sola allà, sinó que el teu company o la teva companya, qui hi hagi a la família, també ha de tenir un rol, no només tu, no, com a mare.
1: Sí, el que passa és que les tribus a vegades se'n van totes de cacera i et deixen a tu sola amb el braçolet, no? És una mica això, conciliar és cada cop és més complicat, cada cop és més car també. Vull dir, abans tenies l'àvia, ara l'àvia normalment. Nosaltres tindríem l'edat de ser àvies, potser. Jo algun dia seré àvia, però no sé quan. Van lentos, els meus, ja t'ho dic ara. Però, clar, les àvies també treballen. Les àvies també. Llavors, conciliar ara és més complicat.
0: No ho sé. Jo crec que ara, amb el tema de teletreball...
1: Homes... Ah, bueno... Sí, teletreball.
0: No ho sé si és més...
1: Però ara el teletreball està tirant enrere,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, està tirant enrere.
1: Molt.
0: Però ja, en general, per la informació que nosaltres tenim i amb les empreses, sí que ens diuen que mantenir un dia o dos de teletreball els hi demanen bastant, eh? Hi ha gent que ha fet retorn total a la presencialitat, però es segueix mantenint i la gent jove vol aquest teletreball. La gent jove no, o sigui, demana aquesta flexibilitat, no? Per tant, bueno, jo crec que en tots els moments la conciliació és complicada. Jo crec que un dels temes i una mesura legal que és fonamental és la baixa, no, de l'altre progenitor. Sí, això és fonamental, o sigui, perquè és que si no estàs, és que no tens més opció, per tant, i que sigui obligatòria, és a dir, la baixa obligatòria per l'altre progenitor, això és fonamental. I això ho van començar a introduir als països nòrdics i realment els hi va funcionar molt bé, tot i que ells tenen un altre sistema bastant diferent o amb molts de suports per la família.
1: El que passa és que parlem només de fills, però hi ha moltes dones que no tenen fills, avui per avui parlàvem de que som el país d'Europa, em sembla que darrere d'Irlanda o no recordo qui, que tenim la natalitat més baixa, però seguim portant la càrrega dels pares, les persones amb necessitats especials, carreguen sobre les teves espatlles.
0: Sí, sí, sí.
1: I sí, això sí que no li passes al partener.
0: Sí, és així, és així. Si mirem també, no, les dades ens ho corroboren, no? I si ens mirem també doncs tot el sector de les cures, veurem, no, que realment hi ha dones. No? Mira, t'explico una anècdota de quan la meva etapa a l'Ajuntament. En l'etapa de l'Ajuntament, a l'any 2011, estàvem atravessant una crisi molt important i tots recordem, no, les famoses retallades. No? I nosaltres vam haver d'avaluar, doncs, quines concessions teníem atorgades i quines podíem ajustar sense descalabrar cap servei municipal, no? Clar, la visió més fàcil, quan jo vaig demanar als caps de servei, passeu-me quines són les contractes que que considereu que es poden reduir,
1: sí, sí.
0: Una de les primeres contractes que em van posar sobre la taula era la de la neteja d'edificis municipals. Clar, qui fa la neteja d'edificis municipals? Dones que cobraven el salari mínim interprofessional, que segurament el seu salari mínim interprofessional era fonamental per les seves cases. Vaig dir que no, que aquella contracta justament era la que no pensava tirar enrere. Perquè tu també has de mirar això, no? Llavors, efectivament, sempre és injust, quan tu has d'aprovar una mesura, no? Però pots pensar, ostres, mirem-ho des d'una altra perspectiva, a quin col·lectiu estem afectant, no? Llavors, clar, doncs, quins temes vam poder ajustar, no? Doncs, bueno, doncs vam avaluar que l'autobús que passava a les 6 del matí només l'agafaven 6 ciutadans de Sant Cugat. Vam dir, doncs, aquest autobús, aquest horari l'eliminarem. O el d'última hora de la nit, que també sí que impacta, i sí que van sortir perjudicades 6, 7 o 10 persones,
1: sí,
0: no ho sé.
1: Sí, sí.
0: Però, és a dir,
1: l'impacte és menys 1.
0: Exacte. O sigui, l'impacte l'has de mesurar.
1: Hi havia també una frase que avui llegint, fent el guió, llegia, era: hem trencat sostres de vidre però quan mirem cap a baix, la que està recollint els pedaços és una altra dona. I això és, és una veritat tremenda.
0: Sí, això jo crec que amb diferents grups de dones que he pogut anar treballant, no? I que he pogut parlar d'aquests temes des d'un grup de dones vinculades a la Cambra de Comerç de Barcelona, o dones que s'han dedicat a la política, o dones amb les que hem fet una formació per conselleres a consells d'administració, amb diverses tipologies. El que anem detectant és que és fonamental que una dona ajudi a una altra dona.
1: Això sí.
0: És fonamental. I jo crec que aquest és un punt que no totes les dones estan d'acord, però per mi és molt important. És a dir, que després de mi vingués una alcaldessa és molt important. Que després de mi a la Diputació de Barcelona vingués la Núria Marí també és molt important. Val? Perquè anem tibant, que quantes més estiguem, no?, a la banda, no?, alta, vol dir que més sensibilitat tindrem i més referents hi haurà i, per tant, anem equilibrant aquest mapa tan desigual.
1: Per tant, tornem a la visió de l'estela, no? Vosaltres aneu endavant i aneu amplificant aquesta estela. Escolta, ja per acabar, la pregunta que sempre fem a totes les nostres convidades és: quin consell li donaries a la Mercè Conesa de 20 anys, quan tenia 20 anys?
0: No puc dir el que li donaria, perquè potser seria no dedicar-se a la política.
1: Aquesta està bé.
0: Segurament, sí. Seria un consell d'haver aprofundit més primer en una carrera professional a l'empresa privada i arribar a la política més tard. Jo vaig arribar molt aviat a la política, molt d'hora. Ara em queden molts anys per treballar.
1: Els millors, eh?
0: Sí, els millors, però tens l'edat pesa, no? Et costa més la concentració, l'energia és diferent de la que tenies abans. El que passa que tens molt més coneixement i tens molta més seniority i tens molta més seguretat amb tu mateixa. Però, en canvi, abans tenies la sensació que et podies menjar el món i ara dius, no sé si me'l vull menjar.
1: Ja
0: estic bé com estic, no? Per tant, potser seria aquest el consell, no? De dir, escolta, hi ha temps per tot. Val? Hi ha temps per tot. I, per tant, jo he hagut de fer una reinvenció, estic en el món associatiu, però al final és molt diàleg amb l'entorn privat, l'empresa privada, veig que m'agrada molt aquest entorn i que potser hi hauria pogut ser abans.
1: Mercè, sempre és un plaer tenir-te i amb aquest somriure, jo és que ho fas tan fàcil. Gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I gràcies per seguir trencant coses.
0: Molt bé.
1: Doncs, com sempre que veiem a la Marina Enrique, és perquè anem a parlar en sèrie. Que no en sèrio. De què parlem avui?
2: Avui parlem de sèries de comèdia. Per alegrar-nos una miqueta la vida, a veure què et sembla.
1: Em sembla fantàstic.
2: I aniré una miqueta per feina, perquè n'hi ha moltes.
1: Som-hi.
2: Llavors, fer 5 cèntims, que no són les típiques, les que parlem avui, no són les típiques sèries de comèdia, de ja-ja-ja, de riures enllaunats, ni d'aquestes, així que podem tenir en ment, sinó que hi ha com un gènere que s'està portant últimament molt, i crec que agrada molt, la veritat funciona molt bé, que seria la dramèdia, el dramedy, que és la mescla entre comèdia i drama. Llavors, acostumen a ser sèries que duren 30 minuts, que són d'aquestes de fàcil consum. Són lleugeres, tenen punts dramàtics, però no són un drama. Llavors, per exemple, comencem amb Apple TV, que és una plataforma que no sé si tothom té. Jo el que faig una mini recomanació, com que normalment no la tinc, no té un gran catàleg, però les sèries que té estan molt bé.
1: Sí.
2: Doncs llavors el que faig a vegades és em compro o em demano de regal, de Reis o el que sigui, una targeta d'aquestes que es poden comprar, que pagues 20 euros i tens 2 mesos d'Apple TV. Llavors m'ho veig tot.
1: Des d'aquí agrair als senyors d'Apple TV que ens esponsoritzin.
2: Exacte. Apple TV, Netflix, Movistar, tothom ens pot esponsoritzar.
1: Exacte.
2: Llavors, comencem per la primera sèrie de comèdia d'Apple que va tenir molt èxit, que és Ted Lasso.
1: Fantàstica!
2: Que és una sèrie molt, molt mona, la veritat. Va de futbol, que a priori dius, a mi no m'interessa gens el futbol, jo sóc una d'elles, m'interessa un bledo,
1: sí.
2: Bueno, per això jo crec que està molt ben feta perquè agafa els dos punts, la gent que li interessa i la gent que no. Val? Perquè és un, va així, fa 5 cèntims, és una sèrie que és anglesa, però està gravada, o sigui, ve un entrenador americà, llavors tindríem aquest peix fora de l'aigua que parlàvem l'altre dia, és un americà que se'n va a Anglaterra a entrenar un equip de futbol de qual no té ni idea no, de les regles
1: del
2: futbol.
1: Ell és del rugby, de correcte. Futbol americà.
2: Ell és del futbol americà, aquí és el futbol europeu, llavors té, hi ha tot com una espècie d'entramat entre que ell s'adapta, els jugadors també, no? La directora de...
1: És una meravella, la presidenta.
2: La presidenta de l'equip de futbol s'acaba de divorciar del seu marit, llavors ara d'edat, bueno, ara d'edat, s'ha quedat ella amb l'equip de futbol, és una dona gran, ningú aposta un duro per ells.
1: És meravellosa.
2: Bueno, ja us podeu imaginar que... Comèdia assegurada. Després ens anem a una altra que m'encanta, que es diu Teràpia sin filtro.
1: Oh, també, meravella.
2: Aquesta ja només pels actors i actrius que hi ha, ja són meravellosos. I com més avancen les temporades, més celebrities hi ha. O sigui, per començar hi ha el Harrison Ford, que Harrison Ford en una sèrie és algo impensable. Doncs pues fantàstic. Va d'uns psicòlegs, són un equip de psicòlegs, Harrison Ford, després hi ha l'altre actor que no me recordo com es diu,
1: però és el de Como conocí a vuestra
2: madre. Conocí a vuestra madre, i després hi ha una altra noia que també és meravellosa. Una cosa que m'agrada d'aquesta sèrie és que, tot i que està protagonitzada bastant per homes, els personatges femenins són boníssims.
1: Brutals. La veïna.
2: La veïna és meravellosa, la filla és meravellosa,
1: la
2: companya
1: és
2: meravellosa. Llavors crec que estan com molt ben
1: compensats. Està molt compensadeta, sí.
2: I té aquest punt. No és una comèdia, com deien, de ja-ja-ja, sí que és lleugera, però sí que aborda molts temes bastant durs.
1: Sí, la malaltia mental.
2: Malaltia mental, la mort, la pèrdua...
1: Sí, la malaltia, perquè...
2: Sí, exacte, no direm. No direm spoilers. Total, que aquesta és molt recomanada. I després dic una altra que no sé si és tan coneguda o no, i la dic ràpid, es diu Platónico, que és una sèrie del Seth Rogen, no sé si saps qui és, un que ara està molt de moda, que va fer d'estudi, una sèrie que va guanyar l'any passat a millor comèdia. No la fico aquí perquè dura 45 minuts i per mi no entra dintre de comèdia a comèdia, però la de Platónico està molt bé perquè són dos amics, una dona casada i el seu millor amic, que és una bala perdida, i tots són desventures, tots es fiquen en embolics tota l'estona, o sigui, és la veritat
1: Platónico.
2: Que... Platónico. O sigui, jo te la recomano molt. Es veu molt ràpid, són dues temporades, 30 minuts cada capítol, i et deixa com molt
1: contenteta.
2: Bé.
1: Contenteta,
2: venga. Vinga, anem a Movistar Plus.
1: Som-hi.
2: D'aquí només n'agafo una, per no extendre'm gaire, i és una espanyola que és Poquita Fe.
1: Oh, boníssima!
2: Vale, Poquita Fe bueno, ha aconseguit agafar una...
1: Saps? Oh!
2: Poquita Fe agafa un humor que, tot i ser espanyola, no, és molt espanyol i molt poc espanyol, no sé com dir-ho, no?
1: És que o sigui, el format és absolutament molt, de reportatge.
2: És molt fi, o sigui, té un format aquest tipus d'office, d'entrevistes que es fan a càmera... és el Raúl Cimas, que ella per ella és meravellós,
1: I ella també,
2: saps? Que sortia a càmera a fer i ja la teníem allà com molt, era molt amor. Bueno, no ho sé, no us faig molt spoiler, però us la recomano moltíssim.
1: Val molt la pena.
2: Val molt la pena, és un projecte, o sigui, és un producte molt únic.
1: La veritat
2: llavors,
1: és que sí.
2: Penso que aquesta s'ha de veure sí o sí. Anem a Netflix.
1: Venga.
2: Que Netflix ho té quasi tothom. Comencem amb Grace and Frankie, que és una que ens agrada molt.
1: Fantàstiques,
2: jo he d'admetre que fa moltíssim que la vaig veure perquè és de les primeres del catàleg de Netflix, però bueno, són dues amigues, diríem tercera edat, s'acaben de divorciar,
1: i els marits elles... han anat...
2: No spoilers, por favor.
1: Ah. Va, s'acaben... Això és el primer capítol.
2: Sí, bueno, però que el vegin. S'acaben de divorciar i entre elles comencen pues, una odissea de l'amistat i de renovació i de començar de zero de la vida.
1: Fantàstiques.
2: Després ens anem a The Good Place, que és una...
1: També
2: és molt rara, realment, perquè primer dius, vale, si és una comèdia, comença amb una noia que és mort, això sí que ho podem dir, i se'n va al cel.
1: Sí.
2: Però potser no és el que li tocava, val? Perquè no té el perfil exacte per estar al cel. I allà comencen a passar coses i més coses. I és, jo primer la trobava, mira, una comèdia així una mica xorra, i al final a mida que va avançant és molt filosòfica.
1: Sí.
2: Llavors, també, és un producte raro.
1: A mi m'encanta quan li posen els pitos, quan ella diu tacos, saps? Quan diu paraulotes, li posen un pito.
2: És molt original, la veritat que
1: bé,
2: és una sèrie molt, molt original. Una altra que no sé si l'has vist, Charo, és Dead to Me. Et sona?
1: Sí.
2: Una dona que
1: sí,
2: se
1: tira,
2: li
1: tira.
2: Mor el marit, es fa amiga d'una altra dona...
1: Sí! Home, i tant.
2: O sigui, la premissa no és que sigui molt d'això, però la unió d'aquestes dues dones que són completament antagòniques fan també una sèrie
1: molt
2: ràpida.
1: No és
2: de
1: la Amy. No és de la Amy, no.
2: No,
1: no
2: ho sé. No, no sé de quin parles.
1: Però bueno, Amy no sé què.
2: La recomanem perquè també no és una d'aquestes que potser passen més desapercebudes i la gent no la coneix gaire. I un mini apunt, una que es diu Lian, no sé si et sona, és
1: no.
2: Una humorista americana que li han fet una sèrie, aquesta sí que és sitcom típica, no sé si té riures enllaunats, però és bastant típica, però també aborda una mica tema de menopàusia, també s'acaba de divorciar, una mica de renovació, i es veu molt fàcil.
1: Ah, em sembla que vaig començar a veure el
2: primer
1: capítol.
2: És una dona
1: que
2: és molt gran,
1: sí, que és
2: molt
1: molt
2: alta, rossa...
1: Sí, sí, sí. I hi ha una bueno, germana pel mig?
2: Pot ser.
1: Sí, ja sé quina
2: Tirem
1: és.
2: Que no tenim temps. Disney Plus, us en recomano dues. Colegio Abbott, Abbott Elementary, que aquesta també és com el que dèiem abans de Poquita Fe, que és un format com si els estiguessin fent una entrevista. No l'has vist, aquesta?
1: Sí, sí, Colegio Abbott,
2: vale.
1: Sí.
2: I res, parla no, de és l'escola, una escola on tots són negres...
1: És escola pública...
2: Una escola pública, aborda tots aquests temes, però tots els personatges són...
1: Sí, són meravellosos.
2: Són meravellosos i com més avancen, més... més ben relacionats estan. O sigui, també és una altra d'aquestes joietes. I una altra que no sé si heu vist és La vida en piezas. No sé si et sona aquesta.
1: La vida en piezas.
2: És una,
1: mira com sona, eh?
2: S'assembla molt, diríem que és com la altra cara de Modern Family. És un tipus Modern Family, molt, molt, molt semblant.
1: Oh, sí que l'he vist.
2: Modern Family,
1: sí,
2: també
1: sí,
2: la
1: sí.
2: Recomano així per la retaguardia, però entenc que tothom ja l'ha vist i ja la coneix. Doncs La vida en piezas, així per remarcar, és que surt el fill del Tom Hanks. Llavors, pues, és un dels actors
1: sí.
2: I és un altre també molt fàcil de veure, molt agradable. I per acabar, ens anem a HBO, que tenim Hacks, que a tu i a mi ens agrada moltíssim.
1: Meravellosa.
2: I aquesta la defendrem sempre.
1: Sí.
2: Una humorista, venir d'abajo, que té... Bueno, comença a venir d'abajo,
1: bueno,
2: necessita...
1: Bueno, és una humorista gran,
2: és
1: una
2: humorista
1: senyora
2: gran,
1: gran que porta molts anys a Las Vegas.
2: Exacte.
1: Amb els acudits una mica ja de modest.
2: Exacte.
1: Que contracta a una jove...
2: Sí, sí, sí.
1: A una jove guionista.
2: A una jove guionista que està una miqueta malament del cap a vegades.
1: És meravellosa la relació.
2: I la relació és molt, molt bona. I després recomano una altra, que també, aquesta sí que no sé si l'has vist o no, és de fa uns quants anys, és Divorce, que és de la Sarah Jessica Parker.
1: No.
2: Pues va passar també una mica desapercebuda, però també us la recomano. Em va agradar. Aquesta sí que seria bastant dramedy, però també dura una mitjoreta, parla, pues, aborda això, no? Un divorci des de... Pues, no sé si tindran entre 50 i 60 anys els protagonistes, però no és un dramón, simplement doncs, el mateix, no? Una miqueta, doncs, el que has de fer per sortir de tot això. I ja està, faig el top
1: doncs,
2: 5.
1: Doncs, meravella.
2: Top 5.
1: Vinga,
2: una
1: fes
2: de
1: top
2: cada
1: 5,
2: plataforma.
1: Va.
2: Teràpia sin filtro, Poquita fe, Grace and Frankie, Colegio Abbott i Hacks.
1: I fins aquí el nostre Fogots d'avui, on hem parlat amb Mercè Conesa, gairebé una especialista en trencar sostres de vidre, amb el millor dels somriures. I hem fet la llista de les sèries de comèdia que hem de veure sí o sí amb la Marina Enrique. Així que, entre somriures i riures, us deixem fins al proper capítol. I com deia Virginia Woolf, no hi ha barrera, pany ni forrellat que puguis imposar a la llibertat de la meva ment. Us hi esperem, com sempre, a Fogots, el teu podcast sense regles. Un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. A reveure.

0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

Ens vam conèixer per casualitat. Treies el goix, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia que crec en l'atzar,

junts, escoltar a classe per tenir els apunts i que me'ls demanis i si som a punts i... La vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les situacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Esports.
1: El porter internacional croat Dominik Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 km de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primo Roglic.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al paralitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent, i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
9: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
10: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
9: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
10: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
9: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'anexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra i Isidre Gavín, de Junts.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
15: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
16: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. I els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dimarts avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. A parcs i patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
21: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
20: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
22: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
20: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
23: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
20: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elche. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
11: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la Cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada. Qui la va ordenar i sota quin criteri i per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
2: 3CAT Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
3: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
4: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
5: El
3: Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis.

0: Hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin el novembre del 2021. 3 mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
1: 3CAT Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural dels Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.
2: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022. I started singing
3: when I was 10 years old. Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo. And I thank you. Working
2: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament,

0: Hem estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol Pere Milla s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0 Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid Real Societat i en la prèvia el preparador blanc Josep Mourinho ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
5: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Volta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la General. Pogačar, atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Onligal i Vidal. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
6: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressat.
2: A la General, Pogačar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. del ciclisme al bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Jaciel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I al pont dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6.
0: Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bovés, el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera de Nadan que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Denisa Indeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'anexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides, com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3Cat Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils, Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3Cat Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. I les pluges de dimarts han afectat els pagesos del Priorat. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més afectats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sadó, responsable comarcal del Vid Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara lo raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar cap producte i es farà malbé tot lo raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
18: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
19: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé, escàs.
18: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
12: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: Fins ara el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 Revolts de Motoristes de Catalunya.
20: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
22: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí.
2: fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, hi pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @trescatinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
11: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
5: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències, les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Home, sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una setantena de persones que pel seu estat no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
25: Una cinquantena d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Joan Felip.
26: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera,
1: o es feien estimacions des d'oficines de turisme així, aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i per tant és una dada molt fiable.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
25: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.
6: Do not dread the darkness.
0: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
7: Ei, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
0: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
8: Trescat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
9: Un poco porque has crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
8: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
9: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
8: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
26: Meravellosa. Obra de Feitín! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
0: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
27: La figura es diu Lussuriu i està inspirada en Sant Lussori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
28: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
29: Ha estat una bella cosa, provaré en què...
30: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
31: No hi proviem a fare en el nostre país.
27: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lussuriu i viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
32: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
11: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres, si arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
10: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
12: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
11: 3CAT Info.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinant neerlandès en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
13: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
2: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
11: 3CAT Info.
2: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ha refermat així el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i de marge respecte del segon, que és el també eslové Primoz Roglič. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3.44 i veu Pogačar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
2: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió, fent parella amb Serena Williams en accedit als quarts de final. En bàsquet de la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Hasél Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasél Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
11: Trescat Info.

0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema el Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Esports.
1: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 km de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primo Roglic.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al... Els valors més alts seran de 33 o 34. Més estones de sol. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent, i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar a Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
10: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
9: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
10: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
9: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'anexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra i Isidre Gavín, de Junts.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
15: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
16: Hi ha terminis que s'acurten més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paniqué, després de la primera reunió del govern del curs. Paniqué ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
21: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
20: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
22: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
20: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
23: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
20: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i el matí sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33... arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, hi pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimites, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
11: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada, qui la va ordenar i sota quin criteri, i per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
2: 3CAT Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
3: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
4: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
3: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives. Però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre

0: Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
1: 3CAT Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.
2: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
3: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
2: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar de la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any per què guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0 Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid Real Societat i en la prèvia el preparador blanc Josep Mourinho ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
5: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar, atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Onligal i Vidal. Pogačar s'ha donat per satisfet en acabat.
6: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressat.
2: A la general, Pogačar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Jacel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Són dos quarts d'una.

0: Principals titulars d'aquesta hora, una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà a la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar a Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'anexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
7: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
1: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
9: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
10: 3CAT Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
11: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils, Raül García i Oliver Klein. Són declaracions de 3CAT Info.
12: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
13: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
14: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sadó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
15: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? Vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
14: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
16: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
17: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
18: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
17: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
11: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
11: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: Fins ara el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris, i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
19: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
10: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
20: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
10: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
21: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí.
2: fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
10: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
22: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències, les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Home, em sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, dependre del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que pel seu estat no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
25: Una 50 d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, Joan Felip.
1: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
25: Les dades de Planes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.
5: Do not dread darkness.
0: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folclòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
6: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta dels meus followers.
0: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
7: Tresca Tinfo ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
8: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
7: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
8: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos en esta película.
7: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
26: Meravellosa. Ofra de Poití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Pareu.
0: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
27: La figura es diu Lussuriu i està inspirada en Sant Lussori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
28: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
29: Ha estat una bella cosa, provaré en què...
30: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
31: No hi proviem a fer en el nostre país.
27: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lussuriu i viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la... una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc més fàcilment. Mitjançant una aplicació es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
32: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
10: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres, si arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per si el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodi disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Reial Societat.
9: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Reial Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
11: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
10: 3CAT Info.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès, en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
12: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
2: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
10: 3CAT Info.
2: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ha reafirmat així el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, Pogačar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3.44 i veu Pogačar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
13: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
2: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió, fent parella amb Serena Williams han accedit als quarts de final. En bàsquet de la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasél Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
10: Trescat Info. Trescat Info.

0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema el Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. Fa el primer pas per endurir la legislació migratòria de la normativa europea. El govern ha la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Esports.
1: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 km de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al paralitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bovés, el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent, i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino y tal y cual, y ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
9: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar a Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande-Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
10: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
9: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
10: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
9: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'anexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de CEAR Catalunya.
15: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
16: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paniqué, després de la primera reunió del govern del curs. Paniqué ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
21: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bueno, en tenim dos, Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
20: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
22: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
20: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
23: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
20: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimites, totica habitat condamna la actuación policial.
11: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada, qui la va ordenar i sota quin criteri, i per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
2: 3CAT Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
3: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
4: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
3: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin el novembre del 2021. Tres mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara

0: L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
1: 3CAT Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural dels Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.
2: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
3: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
2: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar de la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou.

0: pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
0: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
2: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
0: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
3: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
4: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
0: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Volta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Only Gal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet en acabat.
5: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
0: A la general, Pogačar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
1: 3CAT Info.
0: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Jaciel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I al pont dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són dos quarts de dues.

0: Principals titulars d'aquesta hora, una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I el temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3CAT Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, al Tarragonès i al Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils, Raúl García i Oliver Klein. Són declaracions de 3CAT Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sadó, responsable comarcal del BID Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar cap producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat el Manar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
18: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'aquest cultiu.
19: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
18: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
12: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
20: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà revela contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
11: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
22: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Home, sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una setantena de persones que pel seu estat no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
25: Una cinquantena d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, persones, Joan Felip.
1: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
25: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.
5: Do not dread darkness.
0: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folclòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
6: Hey, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
0: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
7: Trescat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
8: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
7: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
8: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
7: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
26: Meravellosa.
27: Obra de Poití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
0: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
28: La figura es diu Lussuriu i està inspirada en Sant Lussori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
29: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per nosaltres com per ells.
30: Ha estat una bella cosa, provarem que...
31: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
30: No hi proviem a fare el nostre país.
28: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lussuriu i viatjarà a acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
32: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
11: Esports.
0: Amb David Ubac.
9: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per si el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Reial Societat.
10: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
9: Més futbol.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Reial Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
12: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
11: 3CAT Info.
9: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
13: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
9: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina de poliesportiva parlant de ciclisme.
11: 3CAT Info.
9: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 km de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ha refermat així el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 km de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, Pogačar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogačar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
9: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió, fent parella amb Serena Williams en accedit als quarts de final. En bàsquet de la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasél Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
11: Trescat Info. Trescat Info.

Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema el Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han